0: I Carla Simón i Albert Serra presentaran personalment els seus nous treballs a l'Inèdit 2026, que celebrarà la 24a edició del 29 d'octubre al 8 de novembre als cinemes Movie Aribau de Barcelona.
1: Simón hi estrenarà Flamenco en el seu debut en cinema musical, protagonitzat per la bailaora Rocío Molina, mentre que Serra presentarà 16 moments de la meva vida sobre la cantant i actriu alemanya Ingrid Caven. El festival inaugurarà l'edició amb un homenatge a una altra actriu i cantant, la britànica Marianne Faithfull, i la tancarà amb The Best Summer, sobre l'escena alternativa dels anys 90.
0: Doncs d'aquesta manera ens queda un minutet per arribar a les 7 i el que fem és saludar a la Marina Fernández. Marina, què tal? Bon dia.
2: Hola, bon dia, com esteu?
0: Molt bé. I què teniu avui a l'Aquí Catalunya?
2: Avui, òbviament, haurem de tenir l'orella posada al Congrés, on compareix Pedro Sánchez a partir de les 9 per veure si resol, què explica en relació a aquesta crisi de Ceuta, alguna novetat o no, i sobretot si el volen escoltar de l'oposició, que no sembla que en tinguin gaire ganes. A part d'això, sabeu que ha generat una mica de malestar en determinada part de la població aquests canvis que hi ha d'haver a l'aplicació de La Meva Salut, perquè a partir d'ara desapareix la contrasenya i només estarà vigent un dels dos sistemes que hi havia per entrar a aquesta app, que al final és per reservar cites, és per consultar informes mèdics...
0: Per quan has de buscar la medicació, no? També la recepta.
2: Exacte. Doncs aquí hi ha canvis i això ha generat una mica d'angoixa, i el que farem és resoldre dubtes amb un responsable de Salut. Vindrà el Pol Morillas també a fer-nos una mica de mapa de com tenim la geopolítica d'agitada també, i a les 10 el Racó de Pensar amb el Santi Jiménez i amb la Imma Sust. I avui també parlarem amb l'home que va fotografiar aquestes dues tintoreres que estaven intentant copular a aigües del Mediterrani aquí a la nostra costa.
0: Serà una ben insegura. Ara el primer que faré serà anar a buscar la fotografia, que aquesta se m'ha escapat.
2: Un vídeo.
0: Sí. Doncs Marina, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé el programa, i ja sabeu que a partir d'aquesta hora, doble programació a SER Catalunya amb l'Aquí Catalunya i la Marina Fernández, i a la cadena SER amb l'Oi Por Oi i l'Aimar Bretos.
2: Són les 7 del matí, bon dia a tothom. Benvinguts a l'Aquí Catalunya.
3: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.

És dijous, és 3 de setembre, i avui el so del dia és el de la indignació. És en forma de protesta, de protestes, de fet. A Ceuta i per Ceuta... I a Manresa, també pel Carles, pel pare de família assassinat a mans d'uns adolescents conflictius. Salvant les distàncies, que són moltes, les dues crisis estan travessades per un denominador comú. Generen malestar, inseguretat i fins i tot por a la ciutadania.

0: Hables mucho, no t'escucho. Ja veureu com aquesta acabarà sent la banda sonora d'avui al Congrés. D'aquí a un parell d'hores compareix Pedro Sánchez per oferir més explicacions d'aquesta crisi migratòria a Ceuta. Ja sabeu que ell té la tesi que al Marroc no li va jugar, no li va jugar a Espanya, que no van orquestrar l'entrada massiva de migrants. I que això no s'ho creu gairebé ningú. A veure si el president aporta dades avui per convèncer algú, ni que sigui algun dels seus socis, i sobretot si a l'oposició el volen escoltar, que no fa la pinta. Per cert, que al marge de tot això hem conegut una trama preparada des d'una presó de França que pretenia segrestar Mbappé. La realitat a vegades supera la ficció. Com cada dia a aquesta hora, el primer interrogant, pel temps. Jordi Carbó, què tal? Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: A veure, en les últimes hores hem sabut que ha estat un estiu de calor extrema amb rècords, vull dir que ja ho han dit les xifres, segur que tothom ho ha notat a la pell, però vaja, que feia anys que no arribàvem a aquestes temperatures i ens dius, estem entrant en una nova onada de calor, ja ens ho vas advertir ahir, i va a més de cara al cap de setmana.
1: Entrarem a valors propis d'una de calor, perquè definir una de calor doncs és un tecnicisme que implica un mínim de dies que no s'assoliran, però les temperatures seran pròpies, o dit d'una altra manera, els pròxims dies seran dels més càlids d'aquest estiu.
0: Dels no més càlids d'aquest estiu, eh?
1: Comparables als més càlids d'aquest
0: Mare
1: estiu.
0: Déu.
1: De fet, és molt probable que el màxim de calor l'esperem aquí a Catalunya entre demà divendres i diumenge, i és molt probable que s'igualin o fins i tot se superin rècords que tampoc fa massa anys que es van donar. El setembre del 2016 també va ser molt càlid, i aquests dies doncs podríem assolir temperatures semblants. De moment avui puja una mica més que ahir. Ho han fet una mica les mínimes, ho faran més les màximes, en un dia que de nou serà radiant. És a dir, sol, molt bona visibilitat, hi ha alguns núvols ara cap a l'entorn del Delta de l'Ebre, aniran marxant al llarg del matí, després durant la tarda n'hi haurà alguns també al litoral de Barcelona i Tarragona, però vaja, que la major part del dia farà sol, en general amb molt baixa humitat, destacable això perquè va augmentant cada dia que passa el risc d'incendi forestal i en temperatures desbocades. Les mínimes semblants han pujat una mica, han baixat a altres llocs, però semblants a les d'ahir, ara 24 graus de mitjana a Barcelona i Tarragona, 21 a Lleida, 20 a Girona. Les màximes, doncs el que notarem més, ja passarem dels 30 graus des de les valls del Pirineu fins a la línia de la costa. A les valls del Pirineu, màximes de 32-33 graus, que per ser setembre és una temperatura molt alta. Al prelitoral i a l'interior ens aproparem als 35 i a alguns llocs concrets de l'interior, per exemple cap al Pla del Bages, la Plana de l'Empordà, passarem dels 35 i ho farem amb escreix, doncs aquells tres punts quasi sempre més càlids de tot Catalunya a Ponent, és a dir, el Pla de Lleida, la Conca de Tremp i també a l'interior de l'Ebre, màximes que avui arribarien als 37-38 graus. Molta calor, que es veurà una mica aplacada durant la tarda perquè un dia més i fins que arribi la nit, la marinada bufarà de moderada a forta.
0: Vaja, com la màxima de l'amor. Menys que ahir, més que ahir, però menys que demà.
1: Completament d'acord.
0: Carbó, sí, fins
1: però
0: ara.
1: Però un mal amor, seria això.
0: Fins ara, gràcies.
1: Salut.
2: Aquí, Catalunya, amb Marina Fernández.
0: Passen 5 minuts de les 7. Aquest és l'ambient ahir als carrers de Ceuta, unes protestes que es van desenvolupar a moltes capitals espanyoles per la crisi, pel col·lapse que viu aquesta ciutat autònoma després de l'entrada massiva, ho sabeu, d'immigrants per la frontera amb el Marroc el passat 30 de juliol. Sergi López, Judit Caselles, què tal? Bon dia.
3: Bon dia.
4: Bon dia, Marina.
0: I és en aquest context, d'aquí a un parell d'hores, que Pedro Sánchez s'enfronta a una complicada compareixença al Congrés per explicar la gestió del seu govern en aquesta crisi. Qüestionable. Probablement sigui la compareixença més complicada des de la seva arribada a la presidència, i mira que ha tingut capítols, eh?
4: Sí, ha tingut moltes complicacions fins ara, però la gestió de la crisi de Ceuta ja havia erosionat força el govern espanyol i ara encara l'ha deixat en una situació més precària després de fer-se públic l'informe policial que apunta que gendarmes del Marroc van conduir els migrants immigrants en el seu pas massiu a territori espanyol. L'informe que l'Audiència Nacional va encarregar a la policia conclou que l'entrada multitudinària a Ceuta del 30 de juliol no va ser espontània ni casual. El document de 55 pàgines, els agents indiquen, incorporant imatges d'aquell dia, que policies del Marroc, alguns d'ells de paisà, van estar implicats en el pas de la frontera per part dels ciutadans.
0: Tot això va en contra de la tesi que defensen des de Moncloa. Coneguem el detall, què diu aquest informe, ens ho explica, ens explica què diu aquest informe al nostre company, el Javier Bañuelos. Bon dia.
3: ¿Qué tal? Buenos días. Sí, la policía no tiene dudas de que la entrada masiva en Ceuta se diseñó anticipadamente para buscar el colapso de la frontera española, pero desconocen quién lo organizó. Hablan de una autoría intelectual difusa, no señalan directamente al gobierno de Marruecos, no acredita su planificación en esta supuesta operación, pero sí la participación directa de las fuerzas de seguridad de Marruecos por su pasividad y su total permisividad con un despliegue sensiblemente escaso al que suele ser habitual. La policía también refleja en su informe que algunos gendarmes marroquíes participaron en el guiado activo de la masa a los que indicaban por dónde debían cruzar a España. La policía llega a esta conclusión a través del análisis de imágenes de fuentes abiertas, es decir, no son vídeos propios, sino grabaciones de las que circularon aquellos días. También han tenido en cuenta las entrevistas que hicieron a los propios inmigrantes, casi de forma unánime relataron que los gendarmes les dieron indicaciones sobre cómo debían pasar aquel 30 de julio, dia de la Fiesta del Trono.
0: I us podeu imaginar el malestar que ha generat aquest informe al govern espanyol.
4: Un malestar que va portar ahir el ministre Marlaska a reclamar per carta al director de la Policia Nacional el contingut de l'informe, tot i que el màxim responsable de la policia ha explicat que ell tampoc no va tenir notícia del que deia el document perquè la jutgessa de l'Audiència Nacional va ordenar als investigadors que no donessin aquesta informació als seus superiors.
0: I a partir d'aquí, la pregunta: què dirà avui Pedro Sánchez al Congrés? Podrà fer una vegada més com l'au Fènix i remuntar el vol quan les coses estan més difícils? Guillermo Lerma, cap de Política i Tribunals de la SER, què tal? Bon dia.
5: ¿Qué tal? Buenos días. Un pleno que va a retratar la soledad parlamentaria en la que se encuentra Sánchez por su posición y su gestión de lo sucedido en Ceuta. El gobierno recibirá las críticas habituales de la derecha y comprobará también el distanciamiento de buena parte de los socios. Lo ocurrido en las últimas horas por la polémica con el informe de la Policía Nacional acentúa aún más esa sensación de aislamiento y de falta de apoyos. Hay malestar en el Ejecutivo por el hecho de que la unidad a la que la Audiencia encargó ese documento no haya informado de nada relacionado con su teoría en ninguno de los informes ordinarios que ha elaborado durante este mes. Desde la tribuna, el presidente seguirá defendiendo que no tenían datos que les hiciese prever una entrada tan masiva como la que se produjo a finales de julio, y que tampoco hay pruebas sobre la implicación del gobierno de Marruecos en esos hechos. Aún así, la intención del presidente es matizar su discurso sobre Rabat, prometiendo, por ejemplo, que se tomarán medidas si se demuestra su participación.
0: Clar, i us dèiem fa un moment que ahir al vespre hi va haver diverses concentracions, manifestacions a diverses ciutats espanyoles, cadascuna doncs, amb el seu deix i amb el seu color polític.
6: A Madrid, per exemple, van sortir al carrer 50.000 persones. En paral·lel a la concentració oficial es va convocar una altra protesta davant del Congrés dels Diputats, on hi van anar ultres que van generar aldarulls i va haver 4 detinguts i 4 ferits.
0: I a Catalunya també n'hi va haver, d'aquestes concentracions de suport. Clar, deia que n'hi va haver cadascuna amb el seu deix i amb el seu color. És que hem escoltat al principi de tot que n'hi havia que cridaven a por ellos o a por ellos o Això va passar a Madrid. Aquí a Catalunya, les concentracions van ser a Barcelona, Girona o Lleida, en la imatge d'una plaça dividida en dos, els que seguien la convocatòria per Ceuta i una contramanifestació antifeixista.
6: La imatge es va veure en diverses ciutats, però va ser a la plaça Sant Jaume de Barcelona on més persones es van concentrar, amb algun episodi de tensió, això sí, aïllat i sense incidents rellevants.
0: Cap de Política de SER Catalunya, Xavier Balló.
7: Una desena de furgons policials enmig de Sant Jaume dividia la plaça a un costat ple de gom a gom amb moltes banderes d'Espanya, algun crit de suport a Ceuta, però sobretot contra la immigració, contra els musulmans i encara més contra el govern. I a l'altre costat, cap bandera espanyola, algunes estelades i banderes palestines i centenars de persones intentant contrarrestar els missatges que venien de l'altra banda de la plaça. La concentració de la dreta va ser més nombrosa i, malgrat la distància física, hi havia certa tensió a la plaça en aquest cara a cara. Uns van acabar fent proclames contra l'antifeixisme, mentre també es va viure algun episodi de tensió aïllat, amb algunes empentes prèvies a la manifestació quan es van trobar a la plaça de l'Àngel alguns manifestants ultres que es van encarar amb un grup antifeixista.
0: A Manresa persisteix la commoció per l'assassinat d'un home de 45 anys del Bages que era pare de bessonada. Milers de veïns van fer una marxa silenciosa fins al lloc dels fets en una concentració on van dipositar centenars d'espelmes en record del Carles Vilajosana.
6: Una vella per donar suport a la família d'en Carles i també com a mostra de rebuig a la violència amb amics i familiars com l'Emi.
8: El Carles a casa meva tenia una vida, era un nano obert, un nano agradable, un nano que valia un imperi. I per desgràcia ens l'han matat.
6: Un homenatge que l'han organitzat gent del barri des de l'amor que tenen cap al Bages i defugint de les diferències polítiques, segons explica una de les organitzadores, l'Olga Villaró.
9: No tenim color, no tenim cap tema, cap entitat. Simplement volíem mostrar el nostre respecte i el nostre, la violència.
6: Ahir a la tarda també es va fer un acte emotiu amb familiars i amics a Castellnou del Bages, d'on era la víctima.
0: I sobre la part policial d'aquest crim, el jutjat de menors ha ordenat l'internament en règim tancat a un centre de menors pels dos adolescents acusats d'aquest assassinat de Manresa. Se'ls acusa de moment d'homicidi. En un dels dos casos, a més, el jutge ha decretat també que hi hagi tractament terapèutic per un dels dos. L'alcalde de Manresa demana justícia, que la justícia sigui implacable. Andrea Villoria.
10: Exacte, d'acord amb el que demanava la Fiscalia, el jutjat de Guàrdia de Menors ha enviat els dos detinguts de 15 i 16 anys a un centre d'internament en règim tancat i seran cautelarment mentre duri la investigació pel crim del Carles Vilajosana, aquest veí de 45 anys de Manresa. L'alcalde del municipi, Marc Eloi, d'Esquerra, ha demanat contundència al govern i sobretot als jutges.
11: Qui la fa, la paga. Volem que la justícia sigui implacable. Sabem que no era el primer cop que els presumptes autors delinquien. Si la justícia no és rigorosa i impecable amb els culpables, tenim un greu problema.
10: El consistori ha anunciat que es personarà la causa per homicidi com a acusació popular. Ho va dir ahir en una concentració on 200 persones van fer un minut de silenci.
0: Heu escoltat l'alcalde dient que sabien que tenien antecedents. Avui els companys del País en porten més detalls, més novetats. Un d'ells havia sortit fa només un mes d'un centre d'acollida.
4: Estava acusat d'un robatori violent, tentativa d'homicidi i lesions. Una de les agressions el va cometre contra un cambrer d'un bar de Manresa. Mentrestant, l'altre adolescent també tenia antecedents per robatori de motos i d'un telèfon mòbil.
0: Clar, és que si quan han fet aquest crim en tenien 15 i 16 anys, tot això havia passat quan en tenien entre 12 i 14. Imagineu-vos, són xavals que venien d'un entorn de pobresa. Aquest crim ha fet que els partits d'extrema dreta, ho vam estar analitzant ahir, hagin difós mentides falses, com que els dos menors són migrants, que són menes, uns fets que la consellera d'Interior diu que són xenòfobs.
4: Núria Parlon condemna que hi hagi partits que facin servir el cas per treure'n rèdit electoral quan els dos menors són nascuts a Catalunya.
12: No podem aprofitar fets greus que colpegen a la societat, insisteixo, per articular discursos d'odi i sobretot enfrontar la població.
4: I assegura que les solucions no han de ser policials.
0: I seguim amb la crònica de successos perquè els Mossos investiguen les circumstàncies de la mort d'un nadó a qui van trobar sense vida dins d'una bossa de plàstic que algú havia deixat al replà d'una escala al barri de la Mina. Això és a Sant Adrià del Besòs.
6: Els fets van passar un bloc de pisos del carrer Llevant quan una persona va alertar de la presència d'una bossa de plàstic plena de sang. A dins, la policia va trobar el cos sense vida d'una criatura de la qual no se sap quina edat tenia.
0: Però és que, a més, en paral·lel a això, la Policia Nacional ha detingut a València els pares d'una criatura d'un altre nadó desaparegut, en aquest cas, a Santa Bàrbara, al Montsià.
6: Mentrestant, els Mossos segueixen buscant la criatura a un habitatge precintat des del cap de setmana, on han trobat una trentena de gossos, alguns morts i d'altres malnutrits.
0: I el jutjat de Reus ha deixat a un pas de judici els dos Mossos d'Esquadra que van neutralitzar a trets el pistoler de Tarragona. Potser us sona aquest cas, el cas del pistoler de Tarragona, perquè el vam estar explicant aquí a l'ACER. considera que és desproporcionada l'actuació que va tenir la gent.
4: Sí, es tracta del vigilant de seguretat que el 2021 va disparar als seus companys i es va atrinxerar armat a una masia a Riudoms.
0: I la defensa ja diu que ho recorreran, Andrea Villòria.
10: El jutge creu que l'actuació dels agents del GEI al grup d'elit dels Mossos va ser, i cito literalment, descontrolada, desproporcionada i que més que neutralitzar-lo el van acribillar fins deixar-lo paraplègic. Ho argumenta dient que els Mossos li van disparar 17 vegades quan l'agressor va fer-ho 5 cops i rebutja les declaracions dels agents que deien que estaven sota estrès en veure's disparats. La defensa ha anunciat a Ser Catalunya que prepara ja un recurs.
13: L'actuació dels GEI va ser impecable perquè cap dels trets efectuats pels agents dels GEI van impactar en zones vitals del cos, que el van poder neutralitzar i el van traslladar a l'hospital.
10: Paraules de l'advocat José Antonio Vitos.
0: La notícia ha despertat els malsons de les víctimes d'aquell pistoler que fa 5 anys que proven de passar pàgina.
4: La Luisa Rico era una de les companyes de feina del vigilant de seguretat que li va disparar 2 trets pels que encara arrossega seqüeles i parla de frustració.
0: Diu que mai els va poder fer justícia perquè l'acusat va rebre l'eutanàsia abans de poder anar a judici. Andrea.
10: L'enllaç de la notícia li ha arribat per atzar al mòbil i diu que com cada novetat del cas, inevitablement la sacseja.
14: Sento molta ràbia, impotència.
10: La fa tornar enrere i reviure-ho tot.
14: Torna tot a aquell dia. Aquell dia, en aquella hora i en aquell moment.
10: 5 anys després, encara avui segueix en tractament pel dolor a cames i braços, però sobretot al psicològic.
14: No acabo de sortir sol al carrer, no vull anar a llocs on hi hagi gent. Tinc molta por.
10: Un cos que recau en ella i la família. No han rebut cap indemnització perquè l'acusat, el pistoler, és mort i, a més, era insolvent.
0: I si obrim una finestra al món, Donald Trump, com no? Torna a ser notícia. Ara opina que Veneçuela no està preparada per anar a una convocatòria electoral.
4: Trump ho diu després de l'acord, per dir-li d'alguna manera, a què va arribar amb l'actual presidenta del país per espoliar el petroli de Veneçuela, mantenint l'actual govern. Trump s'assegura que no guanyi les eleccions un partit que estigui en desacord amb el pacte. En definitiva, el president dels Estats Units no només s'apropia de bona part dels recursos del país sud-americà, sinó que ara decideix si s'han de celebrar o no eleccions en un altre país.
0: I un altre espai on putineja Donald Trump, al Pròxim Orient. Aquest que escolteu és el ministre de Defensa d'Israel, que ha deixat molt clara quina és la solució des del seu punt de vista per Gaza.
4: El ministre va dir que el 80% de la població gazatí vol marxar i que ells estan disposats a treure'ls a tots, fins i tot utilitzant la força. Diu que si no ho han fet fins ara és perquè a Donald Trump no li sembla bé. Aquest dirigent del govern israelià té aquesta opinió. Després recordem que s'hagi destruït l'enclavament i que hagin mort 73.000 persones.
0: I era una notícia econòmica. És el dia de la marmota. L'oficialitat del català a Europa. Quantes vegades ens heu escoltat parlar d'això? Torna a tenir una oportunitat, torna a ser al damunt de la taula de les institucions comunitàries.
6: Sí, perquè una vegada més el govern espanyol ha demanat que la reunió de ministres d'exteriors d'aquest setembre es torni a discutir per veure si aquesta vegada sí que es pot superar les reticències mostrades fins ara per alguns països.
0: Abelló, per què aquest cop sí?
15: Fa més d'un any que la qüestió del català no es tornava a plantejar a la resta d'estats europeus des del juliol de l'any passat, després de constatar que diversos països hi estaven en contra o amb molts dubtes encapçalats per Alemanya. El govern espanyol i l'alemany van decidir obrir un diàleg al voltant de la qüestió i ara es vol tornar a obrir el debat als 27, tot i que previsiblement no es prendrà encara cap decisió, ja que Espanya no ha sol·licitat votar-ho. Per mirar d'acostar posicions, el govern espanyol ja va proposar una implantació gradual de l'oficialitat del català al basc i l'euskera i ara vol tornar a prendre la temperatura als estats per veure si pot assolir la unanimitat necessària per aprovar-ho. Aquest nou intent del govern espanyol arriba malgrat que la relació entre la Moncloa i Junts fa mesos que està trencada públicament.
0: I escolteu, que avui és el dia que la consellera d'Educació s'ha de reunir amb alguns dels sindicats convocants de la vaga per l'inici de curs de la setmana que ve, de dimarts que ve.
4: Sí, i ho farà per separat, primer amb l'USTEC a les 10 del matí, després amb la CGT a migdia, per intentar convèncer-los que el govern està treballant per millorar les condicions dels alumnes i també dels docents.
0: Soledad Domínguez.
16: La mateixa consellera va explicar dimarts a representants del Sindicat de Professors de Secundària, Comissions i UGT que ja han complert el 96% dels acords que van pactar amb ells i que s'havien de desplegar abans que comencés aquest curs. El govern reitera també que la contractació de 1.800 nous professionals o la creació de 90 nous grups als centres d'educació especial responen a les peticions de més mans i més recursos de les que els docents van fer bandera durant el curs passat. Però tant la USTEC com la CGT demanaran a la consellera que convoqui el comitè de vaga i que negociï millores addicionals, com ara la reducció del nombre d'alumnes per aula o una clàusula per actualitzar els sous en funció de com evolucioni l'IPC.
0: Cita cultural important avui del cinema, de l'Acadèmia del Cinema Espanyola.
4: Sí, perquè a l'Acadèmia es decidiran les tres pel·lícules precandidates per portar els Oscars. Les favorites són La bola negra, de Los Javis, que ja van guanyar el premi a la millor direcció a Cannes, i favorites també El ser querido, de Sorogoyen, i Amarga Navidad, d'Almodóvar.
0: Ara és temps pels esports. Amb l'Arnau Montserrat, què tal? Bon dia.
17: Bon dia, Marina.
0: El Sabadell, campió de la Copa Catalunya.
17: El conjunt arlequinat es va imposar 1-2 a la final contra el Barça Atlètic.
18: Som un equip català, és la Copa Catalunya, i evidentment que ens fa molta il·lusió guanyar-la. Hi ha uns anys també que no la guanya el Sabadell i ho hem tornat a fer.
17: Ferran Costa, tècnic del Sabadell, és la segona Copa Catalunya de la seva història.
0: En clau Barça, males notícies. Hi ha hagut lesió.
17: A Bisiu, un dels nous fitxatges de la temporada que va disputar la final de la Copa Catalunya, va rebre una trepitjada al taló i va ser retirat del terreny de joc en Llitera. Se'l va veure recollint la medalla de subcampió amb crosses.
0: I us vam dir ahir que hi havia homenatge a Dani Olmo a Terrassa. Doncs bé, en aquest homenatge va parlar del cas Julián Álvarez.
17: Homenatge com a campió del món. Olmo va criticar la postura matalassera.
19: Entender, no lo entiendo. Al final todos tenemos nuestros sueños. Yo creo que Julián también fue claro en ese aspecto. Él luchó evidentemente por sus sueños, pero bueno, al final también hay otras situaciones externas que al final uno no puede controlar, y en ese sentido pues esa fue una, no hace falta ni decirlo.
17: El Barça torna avui als entrenaments per preparar el partit de diumenge a Mestalla contra el València.
0: I la notícia que ens ha deixat amb un pam de nas: han desarticulat un pla per segrestar Mbappé, que s'ha orquestrat des de França.
17: Mbappé figurava entre els 26 objectius d'una banda criminal francesa que presumptament planejava segrestar i robar, juntament amb rapers, futbolistes, joiers i empresaris adinerats. El presumpte líder de la banda era un jove de 18 anys, conegut com a Lester Zeta. Tot i estar empresonat per altres delictes, suposadament dirigia l'organització des de la presó a través de la xarxa social Snapchat.
0: I aquesta notícia l'heu escoltat també alguna altra vegada, podeu canviar el subjecte. Avui és Raúl Asensio, un jugador de futbol condemnat per conduir ebri, en aquest cas a Gran Canària.
17: El defensa central del Real Madrid va donar una taxa de 0,90 en un control realitzat a Sant Bartolomé de Tirajana el passat 16 d'agost, gairebé quadriplicant la taxa permesa. Un jutge ha condemnat el defensa del conjunt blanc a pagar una multa de 14.400 euros i a la suspensió del carnet de conduir durant 8 mesos. A més, Asensio se li junta que, a més, avui comença el judici per la difusió d'un vídeo sexual l'any 2023, juntament amb tres exfutbolistes de la cantera del Madrid.
0: Un peça, vaja. Alcaraz supera la segona ronda de l'US Open.
17: Tot i cedir el primer set contra el portuguès Faria, 4-6, 6-0, 6-3 i 6-2 aquesta matinada, la sorpresa va arribar ahir amb l'eliminació de Rafa Hodar contra el xinès Wu, victòria també de Paula Badosa en el quadre femení.
0: I a la Vuelta, Enric Mas continua líder.
17: Amb la mateixa distància amb Roglic, 1 minut i 18 segons, en una 11a etapa que es va endur el britànic Brennan.
0: Vinga, i ara escoltem l'anàlisi del cap d'informatius de la SER aquí a Catalunya, del Joan Serra, que ens parla de Ceuta, ens parla també de Manresa i del malestar social que tot això ha generat.
20: Examen per a Pedro Sánchez avui al Congrés. El seu govern va tancar en fals la crisi de Ceuta i ara té un inici de curs polític que fa pujada. La determinació de la Moncloa per protegir el Marroc ha topat amb l'informe de la policia, que sí que atribueix intervencionisme a Rabat. Un nou obstacle per a Sánchez, mentre al carrer PP i Vox mesclaven ahir la solidaritat amb Ceuta amb insults al president espanyol i discursos beligerants contra els estrangers. I a Manresa corre la indignació per la mort violenta d'un veí conegut de la ciutat. Una ràbia que l'extrema dreta intenta tiar contra els migrants amb la utilització de mentides, falsedats que circulen més ràpid que la veritat. La percepció d'inseguretat serà un tema central de les eleccions municipals, terreny fèrtil per a les proclames ultres. Ceuta i Manresa, dos exemples on els poders no poden contenir la frustració dels veïns. Dos exemples de la imprudència de difondre l'odi contra els migrants. Amb una guspira n'hi pot haver prou.
0: I ara arriba la reina del mando, Cristina García. Què tal? Bon dia.
21: Bon dia, noi. Sí, avui us vull recomanar un documental molt especial que s'estrena aquesta nit a Movistar Plus. Es diu Què dicen los perros? Estarà en castellà. I és un documental que investiga si els gossos poden comunicar-se amb els éssers humans mitjançant dispositius tecnològics. Com a premissa, a mi ja em sembla superinteressant.
1: I had never heard her made a sound like that.
21: Aquest documental de poc menys d'una hora analitza si els 20.000 anys d'evolució compartida al costat dels éssers humans han donat als gossos un avantatge únic per utilitzar el llenguatge d'una manera que altres animals no poden. Amb la participació de les estrelles virals de les xarxes socials i un accés sense precedents a les troballes científiques més recents, que diuen els gossos, presenta els cans més intel·ligents del planeta, els seus orgullosos amos i els científics pioners que estan darrere de l'estudi sobre comunicació animal més gran realitzat fins la data. Sorprèn i molt aquest documental, que dicen los perros, que diuen els gossos, el tindreu disponible a Movistar Plus des d'aquesta nit.
0: 7 i 26 minuts. Jordi Fàbrega, cap d'Economia de la SER. Què tal? Bon dia.
2: Hola, bon dia, Marina.
0: Avui el Sabies què vens a explicar-nos que la crisi de l'habitatge, que fa que cada vegada tinguem més pes les herències, les donacions de pisos i cases, i que ara mateix un 21% de les cases que canvien de mans a Catalunya són per herències, no per compra-venda. Això vol dir que els que no tenen lloc per heretar tornen a quedar fora del mercat.
2: Sí, la majoria de les famílies quan aconsegueixen una casa en propietat ho fan comprant-la amb una compra-venda, però és veritat que cada vegada són més les que ho fan gràcies a una herència o a una donació, i això el que fa al final és incrementar les desigualtats. Si mirem el que portem d'any, a Catalunya s'han venut 65.000 habitatges i se n'han heretat 17.000, això entre gener i juny, en 6 mesos. Hi ha un 15% més d'herències en el que portem d'any que durant els mateixos 6 mesos de l'any passat, i més que la xifra, el més interessant que hi ha que explica aquesta tendència és veure que això està canviant el mercat, perquè hi ha molts joves que no tenen opció de comprar i que han d'esperar a heretar per tenir una casa en propietat, però com que vivim també cada vegada més anys, tardem més a heretar. Si fa 50-60 anys el normal era que les herències arribessin als 30 anys aproximadament, ara aquestes herències arriben de mitjana quan tenim ja 50 anys, o sigui que al final el que ens està dient això és que som propietaris, els que ho són a través d'herència, cada vegada més grans.
0: Clar. I una altra opció que també és cada cop més habitual, ens deies que és la donació.
2: Sí, aquesta és una via que també ha crescut. En una dècada hi ha un 25% més de donacions d'habitatge. L'any passat van ser 5.000, segons el Col·legi de Notaris. Això normalment són pares que el que fan és donar el pis en vida, i els notaris ens diuen que té a veure amb els problemes que tenen els joves per comprar. I el que crida més l'atenció és com la pujada de preus també està obligant a moltes famílies no a fer donacions de pisos, perquè no en tenen, però sí a fer donacions de diners als fills per ajudar-los a pagar l'entrada o una part del cost de comprar una casa. Sabem que hi ha cada vegada més donacions, 23.000 a Catalunya l'any passat, van créixer un 30%, i tot i que no sabem quantes d'aquestes són donacions exactament per ajudar a comprar habitatge, perquè també hi ha traspàs de diners, per exemple, per muntar un negoci, sí que els notaris ens diuen que la gran majoria d'aquest increment de donacions són per ajudar a una compra d'un pis o d'una casa. O sigui que entre una cosa i altra, entre herències i donacions, es mou gran part del mercat.
0: Clar, i aquí hi ha un detall que no és menor, l'hem apuntat, que només hereten i donen els que poden.
2: Sí, i això, com et deia, és el que provoca que es perpetuïn les desigualtats, perquè les famílies que ja tenen casa segueixen tenint casa, mentre les que no tenen casa per donar i per ajudar es queden igual. Ha fet un estudi FEDEA que diu que el 35% de les herències es produeixen entre el 10% de les famílies més riques, o sigui que això el que ens demostra és que els que ja són rics el que fan és passar la riquesa a una nova generació, i els que no ho són segueixen sense ser-ho.
0: Doncs sí, un clàssic, això. Jordi Fàbrega, gràcies, que vagi bé.
2: Bon dia.
0: Adéu.
22: Evita riscos i sancions per tenir una cuidadora sense contracte. Els teus pares es mereixen el millor. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
0: Són 2:15 del matí.

0: El primer que volem fer aquesta hora és saber quin temps ens espera per avui. Agafeu-vos, que ve més calor. Si heu passat calor aquest estiu, doncs tres quarts del mateix. Jordi Carbó, què tal? Bon dia.
1: Bon dia. Temps radiant, amb sol i molt bona visibilitat i més calor que ahir. Han pujat les temperatures nocturnes, 24 graus ara mateix de mitjana a Barcelona, també a Tarragona, 21 a Lleida, 20 a Girona. Tenim alguns núvols cap al delta de l'Ebre, marxaran ràpidament. El dia, com dèiem, en general serà assolellat i amb molt bona visibilitat i temperatura pujant ràpidament. Passarem dels 30 graus a tot Catalunya. Ens aproparem als 35 al litoral i els superarem a l'interior, sobretot de Girona i cap a Ponent, al Pla de Lleida, la Conca de Tremp i a l'interior de l'Ebre, màximes de fins a 37-38 graus. Durant la tarda, fins que arribi la nit, el vent de marinada bufarà de moderat a fort.
0: I per si heu d'agafar el cotxe, Ferran Aràndiga, com tenim el trànsit? Bon dia.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dijous amb un incendi de vehicle des de primera hora del matí a la AP7 a l'altura de Cerdanyola del Vallès, on fa poca estona es tallava la calçada per complet d'aquesta via, però a hores d'ara queden dos carrils de circulació tallats en sentit sud i tot plegat provoca retencions de fins a 10 quilòmetres. Per altra banda, comptem també amb un altre accident, en aquest cas a la Ronda Litoral, a la B10, que en sentit sud talla un carril de circulació a l'altura de Poblenou i deixa cues de fins a 4 quilòmetres. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Laura Estrada, què tal?
3: Hola, bon dia.
0: De què es parlarà avui?
3: A les 9 donarem en directe la compareixença esperada del president del govern, Pedro Sánchez, del Congrés, per informar de la gestió de la crisi a Ceuta, que se celebra en un ambient de màxima crispació política entre les crítiques de l'oposició i també dels socis de l'executiu i amb el focus posat en el paper del Marroc. Avui a Ceuta, per cert, la ministra i portaveu del govern, Elma Saiz, es reuneix amb el president de l'entitat SAMU, que és Carlos Álvarez. Quan s'acabi el ple al Congrés, segueix la comissió d'investigació de l'apagada del 28 d'abril del 2025. Avui, a més, està previst que la Comissió de Drets Socials al Senat debati i voti la reforma de les lleis de dependència i discapacitat, que és el pas previ a la seva aprovació al ple del Senat.
0: I avui reunió important a les 10 a la Conselleria d'Educació.
3: Doncs sí, perquè l'Esther Niubó es reuneix amb els sindicats USTEC i CGT. Mitja hora més tard comença la reunió d'inici de curs parlamentari de la Mesa del Parlament. També comencen avui les mobilitzacions convocades per CESIF fins al 17 de setembre davant de les prefectures de Correus a Espanya, a Catalunya, entre elles.
0: I dos judicis a tenir en compte.
3: A les Palmes de Gran Canària comença el judici contra els futbolistes Ferran Ruiz, Juan Rodríguez, Andrés García i Raúl Asencio pel cas del vídeo sexual que els tres primers van gravar i van difondre en grups de WhatsApp l'any 2023, presumptament sense el permís de les dues dones que apareixen a les imatges. Aquest matí, per altra banda, el jutge Santiago Pedraz interroga com a testimonis Cristian i Rubén Corbillo, que són dos germans vinculats amb el PSOE, en la causa per un frau d'hidrocarburs contra l'empresari Víctor de Aldama, ja que l'acusació popular considera que societats vinculades a ells van rebre pagaments milionaris procedents de les societats interposades que presumptament van participar en el frau de l'IVA.
0: I avui tindrem notícia relacionada amb els Oscars.
3: Doncs sí, perquè a dos quarts d'11 del matí l'Acadèmia de les Arts i de les Ciències Cinematogràfiques revela les tres pel·lícules preseleccionades per optar a representar Espanya en la 99a edició dels Premis Oscars en la categoria de millor pel·lícula internacional. Ho anunciarà l'actriu Míriam Garlo, de Sorda, acompanyada pel president de l'Acadèmia, Fernando Méndez Leite. També el Festival de Sitges presenta avui la programació de la seva 59a edició. També coneixerem a més la temporada del Teatre Poliorama de Barcelona. I Telecinco presenta el seu concurs Rueda la Letra amb Carlos Sobera, presentador del format. En parlava, de fet, dimarts aquí la Mariola Cubells, a més dels primers concursants, entre d'altres.
0: Avui que també és notícia, John Lennon. Per què és notícia, John Lennon?
3: Perquè ha nascut el seu primer net. El Sean Ono Lennon ha donat la benvinguda al seu primer fill. Li han posat Aurelius, de manera que el difunt John Lennon avui hagués estat avi.
0: Mira, enhorabona, allà on sigui.
3: Allà on sigui.
0: Desigual, al centre de la polèmica. Per què t'anuncis, escolteu?
4: Welcome to Barcelona. Let me show you around. Traffic is wild. We love.
3: En aquest vídeo promocional, amb un to sarcàstic, ensenyen situacions com el caos del trànsit, els robatoris dels carteristes als seus carrers, la quantitat de coloms amb els que els turistes es fan fotos i els preus cada vegada més abusius de la ciutat. Però clar, la xarxa s'han omplert de comentaris com la nostra lluita no és el vostre màrqueting o quina vergonya que rieu de la gentrificació i la impossibilitat de viure a la nostra ciutat.
0: És que es caguen directament en Barcelona.
3: Sí, sí.
0: L'escola pública de Nova York prohibeix la intel·ligència artificial a les aules de primària i de secundària.
3: Quan arrenquin el curs el dia 10 de setembre, els alumnes de la pública de Nova York, que són vora 1 milió, tindran prohibit fer servir la IA per les classes. Tampoc es permetrà als alumnes tenir dispositius en pantalla. I els professors tampoc podran fer servir la IA, per exemple, per corregir o posar notes.
0: I la banda sonora del dia aquí?
3: Pixies. Where is my... Perquè no sé si us heu preguntat mai si la personalitat s'hereda. Doncs
0: us porto... I tant, si m'ho he preguntat.
3: Us porto el que podria ser una resposta a això. Resulta que hi ha un estudi internacional amb més d'un milió de participants que confirma que existeix una vinculació entre genètica i personalitat que influeix en trets, per exemple, com ser extrovertit, ser amable o també tenir responsabilitat. Una anàlisi que combina dades genètiques i que han castat a 1,5 milió de persones. Ara bé, investigadors també diuen que l'efecte de la genètica no és igual en tots els casos.
0: Sereta, palo bueno y palo malo.
3: Exacte.
0: Mirian, va, 2 minuts i agafem els diaris.
5: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández. Ser Catalunya Barcelona.
6: Aquest dijous el llapis de memòria sonarà...
7: La nit de Sant Joan és nit d'alegria.
6: Nit de Sant Joan de Jaume Sisa és una de les cançons que ha escollit a l'exmembre de Degoll de Gom, Joan Lluís Botzo.
7: Mireu les flames del poc de Sant Joan.
5: Llapis de memòria, cada tarda de 3 a 4 amb Jordi Manau i durant tot el dia a l'app i web de la SER.
8: José Sacristán arriba aquest setembre al Teatre Romea per protagonitzar El Hijo de la Cómica. Un homenatge íntim i emotiu a Fernán Gómez en una peça sobre la identitat i l'ofici de viure sobre un escenari. Un relat tendre i profund amb una interpretació memorable. El Hijo de la Cómica al Teatre Romea. Entrades a teatreromea.cat i promentrada.com. Abans de comprar el teu cotxe a cegues, vine a Mundiauto i podràs tocar-lo, provar-lo i, per descomptat, endur-te'l. A Mundiauto tenim més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero amb finançament a mida. Mundiauto, el teu centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com.
9: Vols la cadira de rodes elèctrica perfecta? A Ortopèdia Premium tens totes les opcions i les marques líders del mercat. El

0: Cadena Ser i Ser Catalunya. El so de la vida. Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: És moment d'agafar els diaris, d'anar-nos anant a les portades. Joan Tejedor, Arnau Montserrat, què tal?
2: Hola, Marina.
3: Bon dia.
1: L'informe de la policia sobre el paper del Marroc en aquesta crisi de Ceuta, les manifestacions que hi va haver a la tarda monopolitzen totes les portades. Els titulars són per aquest informe, per aquest document de la policia, i les fotografies per les manifestacions.
3: Tots parlen de la tormenta política pel paper del Marroc, com titula El País, que destaca que, segons un document policial, els agents marroquins van guiar milers de persones i que Pedro Sánchez compareix avui al Congrés sense recolzaments. Per La Vanguardia, la policia veu connivència marroquina en un assalt planificat al detall. L'informe per la jutge no atribueix l'autoria a Rabat, però sí que relata indicis de participació. El periòdico subratlla que la policia sosté que agents de Rabat van guiar, és el verb entre cometes, els immigrants i que, segons l'informe, va haver-hi planificació prèvia per col·lapsar Espanya. L'Ara també assenyala que l'informe policial apunta al Marroc amb un paper actiu, diu ja en pàgines interiors, i deixa Marlaska en evidència i apunta al subtítol que la investigació desmunta el relat del govern espanyol quan avui compareix Pedro Sánchez. Tots ells destaquen que el govern manté que no hi ha proves per atribuir l'autoria al Marroc. No així El Mundo, que parla de les falsedats de Sánchez en evidència i cita no un, sinó dos informes d'intel·ligència que van alertar. Nota del traductor, són els mateixos informes, el que passa és que estan dins d'aquest únic informe policial que té la jutge. Passa si poses dos al titular, sempre crida una mica més l'atenció. Alertaven, diu El Mundo, d'entrada massiva i de col·lapse.
1: Aquests són els titulars, les imatges. Com dèiem, són per les manifestacions i ho haureu escoltat, n'hi havia, n'hi ha hagut, on s'han cridat proclames del tipus invasores o a por ellos EOE.
3: El titular també li dedica la razón a aquestes mobilitzacions. Ceuta porta al carrer la indignació d'Espanya contra Pedro Sánchez.
1: Ai, t'ha traït el subconscient parlant de la razón.
3: T'imagines que se'ls escapa una R? Amb la fotografia de la concentració de Cibeles, que també és la fotografia que hi ha al Mundo, la mateixa fotografia que hi ha al País, la mateixa que hi ha a La Vanguardia, també el periòdico posa la fotografia de Madrid, feta amb ull de peix, en el cas del periòdico. L'únic que il·lustra amb una foto la mobilització de Ceuta és el diari Ara.
1: I avui trobem una peça interessant al País sobre el paper de les xarxes socials en aquesta entrada massiva de migrants.
3: Nit de sal, l'últim que apagui el llum, entre cometes. Era un dels missatges que corrien. Desgrana com es van difondre els missatges primer a Facebook, Instagram i TikTok una setmana abans de l'entrada per acabar passant al WhatsApp a mesura que s'acostaven el 30 i el 31 de juliol. Segons l'informe de la policia, les xarxes van tenir un paper central, imprescindible i una rellevància extraordinària. Missatges com hi ha alguna sortida prevista, algú coneix algun altre grup a banda d'aquest per pujar a Ceuta, comparteix aquesta publicació el 30 de juliol, llançarem un atac contra Ceuta, serà el millor assalt, i a mesura que es anava acostant el dia i la conversa se'n va cap a WhatsApp, es converteixen els missatges en què cada grup es comuniqui amb escriptura a mà, que internet està monitoritzat, ens estem agrupant, sortirem en grups de 10, després del 30 els missatges ja pugen a aprofitar l'ocasió, la duana s'ha obert, som 1.000 i entrarem, indicaré el camí, i quan trepitgis Ceuta digues que no pots tornar al Marroc per problemes polítics, la tensió baixarà pel que tingui paciència i aconsegueixi quedar-se, qui sap què és això, no es deixarà retornar, s'amagarà una claveguera on calgui, segons la policia, una acció coordinada i organitzada que va transmetre el missatge d'oportunitat única.
1: Molt gràfic. Que tot això de Ceuta comparteix agenda avui amb l'apunyalament de Manresa, amb el crim que us vam estar narrant ahir, que deixa algunes de les opinions més interessants del dia. Sobre la seguretat, sobre l'origen dels detinguts, sobre les paraules de la consellera d'Interior assenyalant que són d'origen català, que tenen nacionalitat espanyola i fixant-se en els discursos d'odi.
4: No podem aprofitar fets greus que colpegen a la societat, insisteixo, per articular discursos d'odi i sobretot enfrontar la població.
3: L'Antoni Bassas a l'Ara titula Els presumptes homicides catalans. Pel periodista, humanament, policialment i políticament s'entén que la consellera d'Interior hagi volgut desmentir que no són menors no acompanyats, però el negar-ho amb aquesta afirmació que hem escoltat contribueix al debat com si el més important fos d'on venien, allunya del focus el respecte per la memòria de la víctima i el problema estructural de seguretat. Si la policia no hi està sobre de manera efectiva, diu Bassas, Els partits de l'odi guanyen terreny. I a la mateixa pàgina, en Per Moliner lamenta que no és rellevant que els assassins siguin musulmans, tampoc ho ha de ser que siguin catalans. És molt rellevant que ens ho diguin. Hem arribat a l'extrem on si llegim que un home ataca una ciutat

0: Anna, a Alemanya, ja sospitem d'on és l'home, perquè si fos català ho sabríem. No és rellevant, o potser sí, d'on són els assassins. El que és rellevant, el que és insuportable, diuen per Moliner, és en què s'està convertint Manresa. Cal aconseguir que els que passegem pel cor de Catalunya ho fem sense por.
1: I també hi ha qui fa l'exercici de comparar el moment convuls que estem vivint en l'actualitat amb la transició.
0: Ho fa l'Oriol Bartomeus al País, titula en català. Un sol poble contraposa aquesta noció dels anys 70, en què és català tothom qui viu o treballa a Catalunya, per la necessitat d'evitar la fractura d'un país plural quan érem a les portes de recuperar la democràcia i l'autogovern, però senyala que l'última fase del procés va donar lloc a una idea restrictiva de la catalanitat i que el discurs etnicista apunta un canvi de fons als corrents socials. Als anys 70, en un desafiament similar, Catalunya va optar per un projecte d'identitat compartida, oberta, inclusiva. Avui la part més dura del nacionalisme aboga per una identitat tancada i restrictiva, un club selecte i una fortalesa assetjada i remata que cal escollir entre l'optimisme de la necessitat i el pessimisme de la impotència.
1: I els digitals també opinen sobre això.
0: Quedo amb la del Pep Martí Vallverdú al Nació Digital. Apunyala la convivència, l'homicidi de Manresa ha reiterat que el discurs de l'extrema dreta no és cap solució al tema de la seguretat. Un altre element important és ser conscients de la importància de la seguretat. Com diem, l'ordre públic, si és realment públic, no és un valor conservador, al contrari. En cap cas, però, pot ser dels delinqüents. També les forces d'esquerra s'han de fer els deures en temes d'ordre públic. Un llegat autoritari massa feixuc ha generat una certa cultura de la indulgència en una franja del progressisme que també es plasma en àmbits com la immigració o l'escola. Missatges que acaben perdent credibilitat i contacte amb les majories i que poden oblidar de vegades l'empatia amb uns veïns que ahir van perdre un dels seus.
1: Tu agafes la Renfe?
0: No, m'evito d'aquest mal.
1: Tu sí, a vegades, Arnau.
2: Ara menys, però sí, em vaig canviar el metro, que funciona bastant millor.
1: Clar, dels trens que agafaves, quantes vegades anaven puntuals?
2: Si un de cada 10 era optimista.
1: Doncs avui tenim dades. Un 42% dels trens de Renfe arriba puntual. Qui ho diu, això?
0: A Catalunya, ho titula La Vanguardia. La notícia podria semblar aquesta, que hi ha un 42% dels trens que sí que arriben puntuals. Segons l'Arnau seria un 10%.
2: M'he quedat un pèl lluny, però vaja.
0: De carrer. Però la peça ve donada perquè és una rectificació de l'empresa ferroviària que hores abans havia comunicat que la taxa de puntualitat era del 82%, és a dir, 8 de cada 10 trens. La mitjana dels retards a Catalunya més és de 22 minuts. A les Rodalies a Madrid, per exemple, tenen un retard mitjà de només 12 minuts.
1: I a la premsa podreu llegir avui també els efectes de la regularització de migrants al mercat laboral.
0: El País apunta que ha servit per rejuvenir el mercat laboral amb més afiliats menors de 35 anys. Uns 340.000 dels regularitzats ja cotitzen a la Seguretat Social, mentre només 40.000 d'ells estan registrats a l'atur. La Vanguardia explica que amb aquesta regularització es van reduir a 162.000 els llocs de treball que es van destruir durant l'agost. Per tant, se n'han destruït menys. Per aquí titula també el periòdico. Malgrat tot, l'atur registrat ha tingut la pitjor dada des del 2019, i pel que fa a dades de l'atur, l'Ara titula perquè Catalunya lidera el repunt d'aquesta alça de llocs de treball perduts al 2019.
1: Ja que parlem d'economia, el problema de l'habitatge s'estén també per Europa.
0: No és només una problemàtica de l'estat espanyol. El sou mitjà de la majoria del continent ja no és suficient per comprar una casa de 75 metres quadrats. El 70% de la població viu en zones on ni tan sols amb una hipoteca a 30 anys és possible accedir a un habitatge estàndard. Madrid és el principal focus vermell en aquests preus, però també apareixen molt afectades França, Portugal o Grècia per efecte de la turistificació. És un informe de la revista científica Journal of Maps que han elaborat dos investigadors de la Universitat de Viena.
1: 7 de cada 10 persones viuen en zones on ni tan sols es poden permetre una hipoteca a 30 anys. Imagineu-vos. Avui, una de les històries que ens crida l'atenció té a veure amb el papa Francesc, amb el difunt papa Francesc i la seva oposició a l'Opus Dei.
0: És que l'altre dia, Marina, us explicàvem aquí la història que recollia el País del bisbe de Barbastre, que havia vist com l'Opus Dei havia agafat una verge de la seva diòcesi quan tenia una instrucció papal per ser-ne ell qui l'havia de custodiar.
1: I que doncs estava intentant recuperar-la.
0: I estava intentant recuperar-la, i si no, havia amenaçat amb la seva divisió. Avui, el País publica les dues cartes escrites a mà, puny i lletra, del papa Francesc al bisbe de Barbastre, en què li donava els poders per custodiar aquesta verge. Busco librarte de las intrigas mafiosas, és el titular. Gairebé l'hauria de llegir amb accent argentí, com hauria parlat el papa Francesc, el papa Bergoglio. És el missatge al bisbe de Barbastre que mostren l'oposició del papa a l'Opus Dei en aquesta disputa per aquest santuari de Torre Ciutat on hi ha aquesta verge. Bergoglio va retallar poder i influència als ultraconservadors. Amb Lleó XIV, l'ordre ha recuperat cert terreny en aquesta disputa. La carta de Bergoglio acaba amb un no cedas, no cedeixis en argentí aquest bisbe de Barbastre que ara ha amenaçat amb...
1: Lletra bonica que tenia el papa. Podríem fer-li una anàlisi grafològica ara, ja que la, que a veure si ens diu com era la seva personalitat.
0: Lletra de metge, perquè la meitat de la carta a mi em costa.
1: Les dones en edat fèrtil pateixen més els efectes de la calor.
0: Ho llegim també al País. La calor extrema desestabilitza la menstruació per canvis d'hàbits que provoquen alteracions hormonals. Per exemple, provoca períodes amb més sagnat però més curts, o la qualitat del sol, del son, com que és pitjor, també pot augmentar el dolor de la regla aquests dies.
1: Seguim parlant de calor, de la crisi climàtica, que amenaça les principals capes de gel del planeta.
0: La Vanguardia es fa ressò de l'alerta de l'ONU. Els experts veuen inevitable que l'escalfament superi el grau i mig en pocs anys, i a partir dels 3 graus d'escalfament, els glacials perdran un 25%, una quarta part de la seva massa, i es preveu que sigui a finals d'aquest mateix segle. Els impactes seran més ràpids, més intensos i duraran més temps.
1: Els addictes a l'Ozempic, sapigueu que a més d'aprimar-se també pot servir per viure més temps. Clar, ara tornarem a esgotar existències amb aquest titular.
0: La Vanguardia publica els resultats d'una recerca que la prova en ratolins d'aquest fàrmac, que conté aquesta sensació de gana i, per tant, el consum de calories, també ha allargat la vida en un 12% als animals de laboratori. Els investigadors pensen que aquest efecte antiedat també es pot donar en les persones.
3: Li agafo l'interfono, em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar?
4: Si ara jo obro la porta, em canviarà la vida.
3: I llavors em diuen, el seu marit s'ha mort. O sigui, per molt que et diguin que el teu pare o el teu marit o el teu germà s'ha mort, estàvem tots allà a l'habitació i no ens ho creiem.
5: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya.
6: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: A les pàgines esportives, Baby Barça.
2: A la portada de Mundo Deportivo, que a més el detall està en que han canviat la pilota de l'escut del Barça per un xumet. I és que la mitjana d'edat que ha quedat a la plantilla del conjunt blaugrana després del mercat de fitxatges és de només 24 anys i mig, i la més jove de la Lliga. A l'esport també fan repàs de com queda la plantilla blaugrana i assenyalen que va faltar la cirereta del pastís, Julián Álvarez.
1: La marca Deco.
2: A l'AS posen el focus en la figura del director esportiu blaugrana. Diuen que es fia més de la seva intuïció i en el que veu sobre la gespa que del Big Data, que ara està tan de moda.
1: L'opinió del dia.
2: La de Rafa Cabeleira, al País, i el símil que fa del Mercato. Diu, alguns mitjans es feien eco a la tarda de dimarts d'una de les operacions més comentades de tot l'estiu, la del possible retorn de Belén Esteban a Mediaset.
1: Carai.
2: Jorge Javier Vázquez podria comptar, per fi, amb un reforç de luxe. Remata dient que el mercat fa massa temps que funciona amb les mateixes regles que un cert tipus de televisió. Expectació desmesurada, exclusives a la carta, massa girs de guió.
1: L'entrevista.
2: A Luka Modric, tant l'AS com el Marca, tot i que titulen per dos temes diferents, a l'AS, aquest Real Madrid de Mourinho, m'agrada, diu l'actual jugador del Milan i l'ex del conjunt blanc, que té ja 40 anys. El Marca diu que el Madrid és casa seva i que li agradaria tornar.
1: La pregunta, necessari o masclista?
2: És la pregunta que es fan a La Vanguardia sobre l'acord pioner de la Federació Espanyola de Futbol perquè les futbolistes puguin congelar els seus òvuls i que suscita opinions favorables i contràries. En fan un recull, per exemple, Marta Corredera diu que continua faltant molt per les que vulguin quedar-se embarassades en actiu, la d'Alexia Putellas, que deia que qui vol ser mare no ho té fàcil encaixar-ho durant la carrera, o la de l'atleta Ana Peleteiro, que diu que es ven com a feminista i és profundament machista.
1: El titular per en Marta.
2: A veure, jo sóc fan de jugar amb els noms de les pel·lícules per fer titulars, però n'hi han algunes de pel·lícules que estan massa utilitzades ja, eh? Per exemple, Camavinga, futbolista del Madrid, que està a un nivell de rendiment baix des de la temporada passada, finalment es queda, i el Madrid té una missió, la titula l'AS, salvar el soldado Camavinga.
1: Ai, sí, aquesta ja està molt rebregada i molt vista, eh? I amb quina carta el director ens quedem avui?
0: Amb la del Ramon Vilà de Valls a La Vanguardia, sobre els peatges. Pagar encara més. La famosa P7 es va començar a construir el 69, fins al 80 no es va acabar. Quants cotxes hi havia aleshores a Catalunya? I ara, quants camions hi passaven? Cada diumenge es feia una bona cua al peatge de Martorell. El trànsit està multiplicat. Quants carrils nous ha posat l'Estat? Ara demanen que sigui una altra vegada de peatge quan som l'autonomia que més impostos paga. És que sembla que als catalans ens agrada pagar més. I avui et porto un bonus track.
1: Ai.
0: Estem pendents de que Pedro Sánchez avui comparegui al Congrés.
1: Sí, a les 9 del matí, ho seguirem en directe, per tant, vaja, anirem narrant tot el que ell digui i ho anirem analitzant, que és el més important, també.
0: Pedro Sánchez va néixer un 29 de febrer,
1: sí.
0: És peixos, sí. I els diaris porten horòscop.
1: Oh, m'encanta.
0: Diu la Vanguardia.
1: Com li ha d'anar el dia avui a Pedro Sánchez, segons el seu horòscop?
0: Diu la Vanguardia, gaudirà d'una gran agilitat mental, el seu comportament serà ràpid, el tracte amb els altres serà intensament perceptiu. En canvi, el periòdico li diu, si la teva relació ha caigut a la rutina, hi ha marge per recuperar la complicitat si mostres ganes de millorar. Controla la dieta, que el teu estómac avui estarà sensible.
1: Home, doncs absolutament necessàries totes dues. Necessita reteixir les de confiança amb els socis i necessita agilitat mental per poder driblar tots els darts que li tiraran des de l'oposició. Meravellós que llegeixi l'horòscop per agafar ganes avui en la seva compareixença, Pedro Sánchez. Gràcies. Arribarem a les 8 amb la cançó del dia.
6: Aquí, Catalunya. Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: Cristina García, hola, què tal?
7: Bon dia, Marina.
1: Què?
7: Si et sembla bé, aquesta temporada recuperem algunes de les molt bones cançons que fa sempre el Que t'hi jugues al nostre estimat Bermo, l'Albert Bermúdez. Ja saps que li posa sempre música i humor a l'actualitat del Barça i a l'actualitat esportiva. Avui recuperem una versió del mític Mambo No. 5 de Lou Vega, molt mític, que va fer ahir el Bermo al programa. De moment, tots som somriures a Can Barça perquè sou líders. A veure quan us durà això.
1: Sou, eh?
7: Sou. Jo confio plenament en el Mou, com bona merengue. Veurem, en aquesta cançó que escoltarem per arribar a les 8 del matí, Bermo explica, no t'escolto, Marina, que el Hansi Flick té solucions per tot. Que no teniu centrals, troba solucions. Que no teniu lateral, també. Que no teniu davanter, també. Escoltem-lo.
8: Deia que Hansi Flick converteix en or tot el que toca.
9: La nostra rei Mides.
8: Per això avui el Bermúdez, que s'ha enamorat
9: de qui?
8: Ha entrat a la redacció de Hansi Flick. A part de la lògica,
10: ja
8: a part de la lògica de Hansi Flick i també de la seva gata.
10: De dues persones.
8: Li ha dedicat una cançó.
10: Hansi Flick i la música.
8: La cançó és per Flick, no per la música.
10: Ah, vale.

0: aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: Bon dia a tothom, són les 8 i sense empatia, això és La Selva.
0: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.

0: Avui el so del dia ens arriba en forma d'indignació, de protesta, de protestes, de fet, a Ceuta i per Ceuta. Sí, ho heu sentit bé. Invasores, expulsión, a por ellos, EOE. Així va anar la cosa. I a Manresa, també protestes pel Carles, en aquest cas, pel pare de família assassinat a mans d'uns adolescents conflictius. Salvant les distàncies, que són moltes, les dues crisis estan travessades per un denominador que és comú. Generen malestar, inseguretat, fins i tot generen por, també, a la ciutadania. Quan una notícia toca les entranyes, com en el cas d'aquestes dues, comencem a trepitjar terreny pantanós, perquè aquest malestar, aquesta inseguretat, aquesta por, són emocions molt primàries i absolutament poderoses, tan poderoses que poden arribar a desactivar una capacitat humana indispensable per poder conviure en societat, que és l'empatia. I sense empatia, com us deia, això és la selva. Zetangana i Kiko Veneno tenen una cançó que es diu Los Tontos, que en un tros el que diu és «Hablas mucho, no te escucho, a ver si te calles ya». Ja veureu com aquesta acabarà sent la banda sonora d'avui al Congrés. D'aquí a un parell d'hores compareix Pedro Sánchez per oferir més explicacions de la crisi migratòria de Ceuta. Ja sabeu que ell té la tesi que el Marroc no li va jugar, que no li va jugar a Espanya, que no van orquestrar una entrada massiva de migrants i que això, també, sabeu, no s'ho creu gairebé ningú. A veure si el president aporta dades avui per convèncer algú, ni que sigui algun dels seus socis. I, sobretot, si a l'oposició el volen escoltar, que no fa la pinta. Ara són les 8:02 i esteu escoltant l'Aquí Catalunya. Guillem Favo, què tal? Bon dia, com estàs?
1: Hola, Marina, molt bé, què tal?
0: Molt bé, com a mínim millor que Pedro Sánchez.
1: Sí, segurament, sí.
0: Davant la seva compareixença més difícil.
1: Fins ara ha exculpat el Marroc de l'arribada massiva de migrants a Ceuta, però l'informe de la Policia Nacional assenyala la participació de gendarmes marroquins, cosa que deixa en molt mal lloc Grande Marlaska, que la compareixença al Congrés arrenca a les 9.
0: Un document policial que és un tresor, que és munició pel PP i Vox contra el president, contra Pedro Sánchez i el seu govern.
1: També dona empenta a PP i Vox les imatges de les manifestacions per Ceuta d'ahir amb consignes de suport a la ciutat autònoma, però també amb consignes contra els migrants i contra Pedro Sánchez. A Madrid hi va haver aldarulls davant del Congrés i a la contramanifestació antifeixista a Tarragona una dona va acabar sent detinguda.
0: Estem parlant d'instrumentalització, cosa que també volen fer els ultres amb el dol de Manresa.
1: Per avui, Vox prepara una nova mobilització de caire xenòfob quan s'ha confirmat que els dos detinguts per la mort de l'home de 45 anys són nascuts a Catalunya.
2: No tenim color, no tenim cap tema, de cap entitat. Simplement volíem mostrar el nostre respecte i el nostre, bueno, la violència.
1: Ahir, a banda del minut de silenci davant de l'Ajuntament, els veïns del barri on hi va haver l'assassinat van fer-li un homenatge amb una marxa silenciosa amb espelmes.
0: A casa nostra, en les últimes hores, un nadó mort i un altre de desaparegut.
1: Però aquí els Mossos també creuen que el trobaran sense vida després d'enxampar i detenir els seus pares quan pujaven a un autobús a València. El nadó mort l'han trobat en un bloc de pisos a la mina, a Sant Adrià del Besòs.
0: És 3 de setembre, menys d'una setmana perquè arrenqui el curs. Tornen a veure's avui Educació i el sindicat més guerrer, l'USTEC.
1: Sense marge per arribar a un acord in extremis i evitar que el curs arrenqui dimarts amb la vaga dels docents, la consellera reunirà per separat amb l'USTEC i també amb la CGT.
0: I l'Observatori Fabra ha bat un altre rècord. Un rere l'altre, ara el del mes de setembre.
1: I només portem 3 dies de mes. L'Observatori ha registrat aquest dimecres 33,6 graus i superen 6 dècimes l'anterior rècord del 1983. Aquest estiu ha estat el més càlid de tota la seva sèrie històrica, amb una temperatura mitjana de 27,1 graus.
0: I calcem-nos. Jordi Carbó, què tal? Bon dia.
3: Bon dia. Temps radiant i més calor que ahir durant la tarda. Ara tenim 24 graus a Barcelona, també a Tarragona, 21 a Lleida, 20 a Girona. Alguns núvols al sud de Tarragona aniran marxant. El dia es presenta radiant, amb sol i bona visibilitat i temperatura pujant ràpidament. Màxima per sobre dels 30 graus a les valls del Pirineu i a la línia de la costa, amb valors de fins a 32-33 graus. Al voltant dels 35 al prelitoral i a l'interior, passarem dels 35 a l'interior de Girona i sobretot a Ponent, a la Conca de Tremp, a l'interior de l'Ebre i al Pla de Lleida, màximes de fins a 37-38 graus. Durant la tarda i fins la nit, marinada de moderada a forta.
0: I qui no encadena rècords, sinó escàndols, és El futbolista Marco Asensio.
1: Avui comença el judici contra el jugador del Madrid per l'enregistrament i la difusió no autoritzada de vídeos de contingut sexual, però és que ahir va ser condemnat per conduir ebri a Gran Canària.
0: Com era allò? Et felicito, fill.
1: Així era.
0: És dijous. I a partir de les 10, aquí al programa, aquí a Catalunya... I és que aquí...

0: veure, que no és literalment aquí que la merda se'ns menja en el programa. Envia algú a la merda, haver trepitjat merda, ser un cagamandúrries. El Santi Jiménez ens demostrarà que els catalans efectivament som escatològics de mena. Si heu anat aquests dies a les festes de Gràcia, si veu anar-hi a l'agost, ja vau veure que a la plaça de la Vila feien un homenatge, això, a la merda. La Imma Susta, en canvi, ve més profunda, si el més important és tenir salut o no, si li estem dient a un malalt d'aquesta manera que ho ha perdut tot quan li manca la salut. I després la biòloga Evelyn Segura ens explica com és la foca que s'ha de reintroduir properament a Catalunya. Trucarem, a més, al videoaficionat que va gravar un banc de peixos impressionant a tocar el de l'Hotel Vela, on pensàveu que només hi havia plàstics, compreses, doncs mira, també hi ha bancs de peixos. Ens podeu seguir en directe des d'ara i fins a les 12 o en recupereu després a l'app de la SER o a la nostra pàgina web, a sercatalunya.cat. Ara passen 7 minuts a les 8 del matí i el més urgent ens porta a l'AP7. Així que si heu d'agafar el cotxe i passar per allà, tingueu en compte, hi ha dos carrils tallats a Cerdanyola del Vallès en sentit sud per l'incendi d'un camió, una altra vegada un camió accidentat a l'AP7 que genera problemes. Això fa que de moment hi hagi 11 quilòmetres de retenció des de Mollet i afectacions a diverses vies que van a parar cap aquí. Ferran Aràndiga, com ho tenim?
1: Bon dia, doncs actualitzem la informació sobre aquest incendi de camió a la AP7, doncs que a hores d'ara, en sentit sud, a l'altura de Cerdanyola del Vallès, deixa dos carrils de circulació tallats i recordem que aquesta incidència provoca encara 11 quilòmetres de retencions, unes cues que arriben fins a Mollet del Vallès. De retruc, deixa afectacions també a la B30. Recordem que com a alternatives, en sentit Tarragona i Lleida tindríem la C58 o la B40. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
0: Paciència, sobretot paciència. Quan passen 8 minuts a les 8, vol dir que d'aquí una hora Pedro Sánchez ja serà a la tribuna del Congrés, ha de comparèixer en una cita més que incòmoda. Us dèiem, ha de parlar de Ceuta, i ho fa amb un informe de la Policia Nacional al damunt de la taula que el posa entre l'espasa i la paret.
2: A Sánchez, i molt especialment al ministre de l'Interior, Grande Marlaska, a qui no li constava aquest document i pel qual ha demanat explicacions via carta al director general del cos. El document, reclamat per la jutgessa que investiga l'episodi, apunta que agents marroquins van incentivar l'arribada dels migrants i van guiar milers de persones.
0: El que veurem a partir de les 9 és un tots contra el president, perquè ni tan sols sumar al seu soci el govern li està fent costat en aquesta crisi. Cap de Nacional de la Ser, Guillermo Lerma, bon dia.
3: ¿Qué tal? Buenos días. Un pleno que va a retratar la soledad parlamentaria en la que se encuentra Sánchez por su posición y su gestión de lo sucedido en Ceuta. El gobierno recibirá las críticas habituales de la derecha y comprobará también el distanciamiento de buena parte de los socios. Lo ocurrido en las últimas horas por la polémica con el informe de la Policía Nacional acentúa aún más esa sensación de aislamiento y de falta de apoyos. Hay malestar en el Ejecutivo por el hecho de que la unidad a la que la audiencia encargó ese documento no haya informado de nada relacionado con su teoría en ninguno de los informes ordinarios que ha elaborado durante este mes. Desde la tribuna, el presidente seguirá defendiendo que no tenían datos que les hiciese prever una entrada tan masiva como la que se produjo a finales de julio y que tampoco hay pruebas sobre la implicación del gobierno de Marruecos en esos hechos. Aún así, la intención del presidente es matizar su discurso sobre Rabat, prometiendo, por ejemplo, que se tomarán medidas si se demuestra su participación.
0: Però tornem al contingut d'aquest informe policial, que segur que serà motiu de brega avui. I ha tingut accés a la SER, i hem tingut accés des d'aquí. El document no atribueix directament l'autoria d'aquesta crisi al Marroc. Això és important assenyalar-ho també perquè és un matís. Però sí que és veritat que alhora descarta que fos accidental, incidental, apunta a un procés predefinit per col·lapsar la frontera. Ens detalla el contingut el nostre company, el Javier Bañuelos.
4: ¿Qué tal? Buenos días. Sí, la policía no tiene dudas de que la entrada masiva en Ceuta se diseñó anticipadamente para buscar el colapso de la frontera española, pero desconocen quién lo organizó. Hablan de una autoría intelectual difusa. No señalan directamente al gobierno de Marruecos, no acredita su planificación en esta supuesta operación, pero sí la participación directa de las fuerzas de seguridad de Marruecos por su pasividad y su total permisividad con un despliegue sensiblemente escaso al que suele ser habitual. La policía también refleja en su informe que algunos gendarmes marroquíes participaron en el guiado activo de la masa a los que indicaban por dónde debían cruzar a España. La policía llega a esta conclusión a través del análisis de imágenes de fuentes abiertas, es decir, no son vídeos propios, sino grabaciones de las que circularon aquellos días. También han tenido en cuenta las entrevistas que hicieron a los propios inmigrantes. Casi de forma unánime relataron que los gendarmes les dieron indicaciones sobre cómo debían pasar aquel 30 de julio, dia de la Fiesta del Trono.
0: Així doncs, tenim una compareixença absolutament incòmoda per Pedro Sánchez i tot el contrari pel Partit Popular i per Vox.
5: Se va a saber quién lo consintió, se va a saber quién lo promovió y, por supuesto, ya sabemos quién nos mintió. Y quién nos mintió, con los informes de la policía en la mano, ha sido todo el Consejo de Ministros y el presidente del Gobierno.
0: Tenen munició per atacar el president espanyol amb això.
2: Segons Feijóo, i el mateix va dir poc després Santiago Abascal, Sánchez menteix. Tots dos també estan crescuts per les manifestacions d'ahir en solidaritat amb Ceuta. Un i l'altre van coincidir a la concentració més multitudinària, la de Madrid.
0: Allà s'hi van congregar 50.000 persones segons la delegació del govern.
2: En quasi totes les marxes hi va haver crits contra Sánchez i contra els migrants. Aquest crit, invasores expulsión, el cantaven els concentrats a Sevilla. A Madrid, l'organització d'extrema dreta Núcleo Nacional va voler arribar a les portes del Congrés i van ser reprimits per la policia. Hi va haver 4 detinguts i 4 agents ferits.
0: Fixeu-vos en com són les coses, eh? Pedro Sánchez a prisión és la nova versió del Puigdemont a prisión i la Por ellos, que l'hem escoltat abans també, ja no li canten als independentistes catalans, sinó als immigrants. Però vaja, al final les consignes són les mateixes. Aquí vam tenir la mateixa imatge similar a Barcelona, Girona i Lleida. En aquest cas hi va haver divisió en dues parts, la dels que seguien la convocatòria per Ceuta i una contramanifestació antifeixista. Xavier Balló.
6: Una desena de furgons policials enmig de Sant Jaume dividia la plaça a un costat ple de gom a gom amb moltes banderes d'Espanya, algun crit de suport a Ceuta, però sobretot contra la immigració, contra els musulmans i encara més contra el govern. I a l'altre costat, cap bandera espanyola, algunes estelades i banderes palestines i centenars de persones intentant contrarrestar els missatges que venien de l'altra banda de la plaça. La concentració de la dreta va ser més nombrosa i, malgrat la distància física, hi havia certa tensió a la plaça en aquest cara a cara. Uns van acabar fent proclames contra l'antifeixisme, mentre també es va viure algun episodi de tensió aïllat, amb algunes empentes prèvies a la manifestació quan es van trobar a la plaça de l'Àngel alguns manifestants ultras que es van encarar amb un grup antifeixista.
0: A Tarragona, la manifestació antifeixista també va acabar amb una dona detinguda. En el conjunt de Catalunya, només dos ajuntaments van unir-se oficialment a la convocatòria, són de color blau.
2: Els governats pel PP, efectivament, Badalona i Castelldefels.
7: Que allí se escuche con mucha claridad. Ceuta, Badalona està contigo.
2: A Badalona, prop de mig miler de persones van sumar-se a la crida que havia fet l'alcalde Xavier García Albiol, que va aprofitar el balcó de l'Ajuntament per llegir-hi un manifest.
0: I de les concentracions per Ceuta, les que hi va haver pel crim del Carles Vilajosana.

0: Era de nit quan hi va haver allà a Manresa una marxa silenciosa en record del veí apunyalat mortalment.
1: Una marxa molt solemne amb espelmes que van ser dipositades a prop del lloc de l'homicidi. L'homenatge estava organitzat pels mateixos veïns del barri on van tenir lloc els fets.
2: El Carles a casa meva tenia una vida, era un nano obert, un nano agradable, un nano que valia un imperi. I per desgràcia ens l'han matat.
1: I van voler deslligar-lo de qualsevol color polític en contraposició amb les concentracions promogudes per Aliança Catalana i per Vox.
0: Cap de Tribunals i Successos de Ser Catalunya, Andrea Villòria, bon dia.
3: Hola, què tal? Bon dia.
0: Les novetats en relació a aquest cas és que el jutge ha ordenat l'internament en règim tancat pels dos menors acusats d'aquest homicidi i per un d'ells ha decretat també tractament terapèutic. Com ha d'anar això?
3: Exacte, d'acord amb el que demanava la Fiscalia, el jutjat de guàrdia de menors ha enviat els dos detinguts de 15 i 16 anys a un centre d'internament en règim tancat i seran cautelarment mentre duri la investigació pel crim del Carles Vilajosana, aquest veí de 45 anys de Manresa. L'alcalde del municipi, Marc Aloi, d'Esquerra, ha demanat contundència al govern i sobretot als jutges.
4: Qui la fa, la paga. Volem que la justícia sigui implacable. Sabem que no era el primer cop que els presumptes autors delinquien. Si la justícia no és rigorosa i impecable amb els culpables, tenim un greu problema.
3: El consistori ha anunciat que es personarà la causa per homicidi com a acusació popular. Ho va dir ahir en una concentració on 200 persones van fer un minut de silenci.
0: Ara tornem amb tu, Andrea. Fins ara.
3: Fins ara.
0: La consellera d'Interior ha confirmat que els dos menors són nascuts a Catalunya. Això ja us ho vam anticipar ahir aquí al programa. Ens ho va explicar la Rebeca Carranco, la nostra companya del País. Però Vox, a Vox li és igual això. Vol continuar atiant l'odi i per aquesta tarda ha convocat una manifestació xenòfoba.
1: Que parteix de la falsa premissa que els dos arrestats són estrangers quan en realitat, doncs això, el que diem, són nascuts a Catalunya, un de pares catalans, l'altre de pares marroquins.
5: No podem aprofitar fets greus que colpegen a la societat, insisteixo, per articular discursos d'odi i sobretot enfrontar la població.
1: La consellera ha denunciat aquestes maniobres xenòfobes, afegia que alguna cosa està fallant perquè aquests menors acabin matant un home. Segons Parlon, les solucions no han de ser només policials.
0: És Vox i també és Aliança Catalana, òbviament. Que al País llegim avui que un dels dos detinguts acabava de sortir d'un centre d'acollida.
1: Feia un mes que n'havia sortit i havia entrat acusat d'haver clavat un tornavís al braç d'un cambrer en un bar de Manresa. Tots dos tenen antecedents, l'altre per robatoris de motos i el robatori violent d'un telèfon mòbil. Amb dos es mouen en contextos de pobresa i de delinqüència.
0: Clar, fixeu-vos, això ha passat quan tenien 15-16 anys, 15 i 16, aquest crim de Manresa, però si tenen antecedents vol dir que els han anat acumulant des que en tenien 12, 13, 14, nanos amb 12, 13, 14 anys, és que segur que us hi heu relacionat amb xavals de 12, 13, 14 anys, doncs imagineu-vos que s'hagin de moure en aquests entorns de delinqüència, és aquí on tenim el problema. Però avui la crònica de successos no acaba aquí. Els Mossos investiguen la troballa d'un nadó mort en un bloc de pisos de la mina, Laura.
6: Sí, van trobar-ne el cadàver dins d'una bossa de plàstic que algú va deixar al replà d'una escala. Els fets van passar en aquest bloc de pisos del carrer Llevant quan una persona va alertar de la presència d'una bossa de plàstic plena de sang en un bloc de pisos. A dins, la policia va trobar el cos sense vida d'una criatura de la que no han transcendit detalls, com per exemple l'edat.
0: I en paral·lel a això, hi ha un altre nadó, en aquest cas desaparegut a Santa Bàrbara, això és al Montsià. La Policia Nacional ha detingut els pares.
6: Els progenitors han estat arrestats a València. Els Mossos segueixen buscant la criatura a un habitatge precintat des del cap de setmana. Ara bé, fonts policials el donen per mort.
0: El pis el van precintar després d'haver rebut la denúncia de l'avi.
6: Dins del pis hi havia una trentena de gossos en molt mal estat, alguns morts. L'escena va fer que el jutjat ordenés la detenció dels pares, a qui la Policia Nacional ha arrestat a l'estació del nord de València. Segons ha avançat el diari Levante, els pares estaven a punt de pujar a un autobús.
0: Passant a 3 minuts llargs d'un quart de 9 del matí, recuperem la crònica política. Amb una notícia vintage, l'oficialitat del català a Europa torna a ser notícia, torna a estar damunt la taula de les institucions comunitàries, a veure si aquest cop sí. El govern espanyol ha demanat que a la reunió de ministres d'exteriors que hi ha d'haver aquest mes de setembre es torni a discutir sobre això.
1: Per veure si es pot, superar les reticències mostrades fins ara per alguns països. Fa més d'un any que la qüestió del català no es tornava a plantejar a la resta d'estats europeus, des del juliol de l'any passat, després de constatar que diversos països hi estaven en contra o amb molts dubtes encapçalats per Alemanya.
0: Clar, sabeu que aquest és un compromís que va adquirir Pedro Sánchez fa uns quants anyets ja, quan Junts el va investigar investir president, va dir sí, jo lluitaré per l'oficialitat del català a Europa. Doncs bé, aquest nou intent arriba malgrat les males relacions que hi ha entre la Moncloa i el partit de Puigdemont, que fa mesos que està tancada públicament.
1: El govern espanyol i l'alemany van decidir obrir un diàleg al voltant de la qüestió i ara es tornarà a obrir previsiblement el debat dels 27, tot i que previsiblement no es prendrà cap decisió, ja que Espanya no ha sol·licitat votar-ho. Espanya ja va proposar una implantació gradual de l'oficialitat del català, el basc i l'eusquera, i ara vol tornar a prendre el termòmetre als estats per veure si pot assolir la unanimitat necessària per aprovar.
0: I a Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cada vegada més acorralada per l'escàndol de la compra de l'àtic de Chamberí, resulta que ella mateixa l'havia anat a visitar i ella havia dit que no en sabia res d'això. Ergo, mentia.
1: Exactament, així ho reconeix, no ella directament, sinó al seu entorn, i això, com deies, xoca amb la versió que havia donat fins ara, que és que tot es va gestionar des de l'empresa pública que va fer la compra i que ella no en tenia ni idea. Un assessor de la presidenta el va anar a veure l'àtic abans de prendre la decisió d'adquirir-lo.
0: 8 i 20. No sé si recordeu el cas del pistoler de Tarragona. Doncs bé, el jutjat de Reus ha deixat a un pas de judici els dos Mossos, els dos agents, que el van neutralitzar. Clar, per si no és el cas que us en recordeu de què anava tot això, recordem.
1: Sí, recordem aquest cas. Es tracta del vigilant de seguretat que el 2021 va disparar als seus companys i es va trinxerar armat a una masia a Riudoms. Segons el jutge, la decisió dels policies de disparar-lo va ser desproporcionada.
0: I per la seva banda, la defensa ja ha anunciat que recorreran aquesta decisió. Torno amb tu, Andrea.
3: El jutge creu que l'actuació dels agents del GEI al grup d'elit dels Mossos va ser, i cito literalment, descontrolada, desproporcionada i que més que neutralitzar-lo el van acribillar fins deixar-lo paraplègic. Ho argumenta dient que els Mossos li van disparar 17 vegades quan l'agressor va fer-ho 5 cops i rebutja les declaracions dels agents que deien que estaven sota estrès en veure's disparats. La defensa ha anunciat a Ser Catalunya que prepara ja un recurs.
7: L'actuació dels GEIs va ser impecable, perquè cap dels trets efectuats pels agents del GEI van impactar en zones vitals del cos, que el van poder neutralitzar i el van traslladar a l'hospital.
3: Paraules de l'advocat José Antonio Vitos.
0: Clar, la notícia ha fet que tornin els fantasmes a les víctimes d'aquell pistoler. Tu has parlat amb una d'elles, és la Luisa Rico. A ella li van disparar dos trets pels que encara arrossega seqüeles. Parla de frustració perquè ella mai va poder fer justícia, diu, perquè l'acusat va acabar rebent l'eutanàsia abans d'anar a judici.
3: L'enllaç de la notícia li ha arribat per atzar al mòbil i diu que, com cada novetat del cas, inevitablement la sacseja.
8: Sento molta ràbia, impotència.
3: La fa tornar enrere i reviure-ho tot.
8: Torna tot a aquell dia. Aquell dia, en aquella hora i en aquell moment.
3: 5 anys després, encara avui segueix en tractament pel dolor a cames i braços, però sobretot al psicològic.
8: No acabo de sortir sol al carrer, no vull anar a llocs on hi hagi gent. Tinc molta por.
3: Un cos que recau en ella i la família. No han rebut cap indemnització perquè l'acusat, el pistoler, és mort i, a més, era insolvent.
9: Evita riscos i sancions per tenir una cuidadora sense contracte. Els teus pares es mereixen el millor. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo. Aquí, Catalunya. Amb Marina Fernández.
0: I ara obrim una finestra al món. A veure, hi ha números que si obrim una finestra al món acabem parlant de Donald Trump. Avui torna a tocar. Ara perquè opina que Veneçuela no està preparada, Sergi López, per una convocatòria electoral.
10: Trump no ho diu després de l'acord, per no dir-li imposició, a què va arribar amb l'actual presidenta del país per espoliar el petroli de Veneçuela, mantenint l'actual govern. Trump s'assegura que no guanyi les eleccions un partit que estigui en desacord amb aquest pacte. En definitiva, el president dels Estats Units no només s'apropia de bona part dels recursos del país sud-americà, sinó que ara decideix si s'han de celebrar o no s'han de celebrar eleccions en un altre país.
0: I l'actual presidenta titella de Veneçuela, la Delcy Rodríguez, està d'acord amb Donald Trump, diu que les eleccions ja es faran quan es donin les condicions.
11: He trabajado sin descanso para que Venezuela esté lista y preparada cuando corresponda ir a su proceso electoral, que lo habrá, no tengas duda de eso, habrá proceso electoral, pero en las condiciones en que Venezuela esté preparada, seguimos trabajando con las autoridades.
0: El president dels Estats Units, Donald Trump, que putineja a Veneçuela, però també al Pròxim Orient. Aquest que escolteu és el ministre de Defensa d'Israel, que ha deixat molt clara quina és la solució que ell considera òptima per Gaza.
10: El ministre va dir que el 80% de la població gazatí vol marxar i que ells estan disposats a treure'ls a tots, fins i tot utilitzant la força. Diu que si no ho han fet fins ara és perquè a Donald Trump no li sembla bé. Aquest dirigent del govern israelià té aquesta opinió, recordem, després que s'hagi destruït l'enclavament i que hagin mort ni més ni menys que 73.000 persones.
0: Clar, és que és molt gros que digui que podrien utilitzar la força, com si no ho haguessin fet fins ara. 73.000 persones són totes les que viuen, ara que hem parlat molt de Ceuta, és més o menys els habitants que hi ha a la ciutat autònoma de Ceuta. Això el dia que Salvador Illa i Jaume Collboni arriben a Ucraïna.
10: En un viatge de 48 hores, molt condicionat per la delicada situació del país en plena guerra amb Rússia. La comitiva del president català arriba a Kiev en tren, després d'haver passat per Varsovia, Polònia, on s'ha reunit amb el Consell per la Cooperació de Polònia.
0: I avui al país porten les cartes inèdites del papa francès que revelen la seva oposició a l'Opus Dei.
10: Segons aquesta informació, l'anterior papa es va posar de part del bisbe de Barbastre Monzó, Ángel Pérez Puello, en l'enfrontament que té amb l'Opus Dei pel control del santuari de l'obra a Torre Ciudad, que està a Osca. El 13 de juliol de 2023, el papa li va dir al bisbe que no cedís davant l'Opus. I en una altra carta, fins ara inèdita també, li va dir que buscava lliurar el bisbe d'intrigues mafioses.
0: Ara tornem a casa. Avui és quan tornen a veure's les cares Educació, la conselleria, la consellera i els sindicats de professors més beligerants.
1: La consellera Esther Niubó es reunirà aquest matí amb alguns dels sindicats convocants de la vaga de l'inici de curs. Ho farà per separat, primer amb la USTEC i després amb la CGT.
0: Clar, heu de saber per això que les dues parts veuen molt difícil poder acostar posicions que arribin a desconvocar la vaga prevista per dimarts que ve. Soledad Domínguez.
12: La mateixa consellera va explicar dimarts a representants del sindicat de professors de secundària, Comissions i UGT que ja han complert el 96% dels acords que van pactar amb ells i que s'havien de desplegar abans que comencés aquest curs. El govern reitera també que la contractació de 1.800 nous professionals o la creació de 90 nous grups als centres d'educació especial responen a les peticions de més mans i més recursos de les que els docents van fer bandera durant el curs passat. Però tant la USTEC com la CGT demanaran a la consellera que convoqui el comitè de vaga i que negociï millores addicionals, com ara la reducció del nombre d'alumnes per aula o una clàusula per actualitzar els sous en funció de com evolucioni l'IPC.
0: I escolta, si volteu per Lleida amb cotxe, fareu bé d'omplir el dipòsit. És la província amb les benzineres més barates. Moltes són propietat de cooperatives agràries que compren el carburant més barat i el poden oferir a un preu més baix. Maricel Benavarre.
13: Fins a 300 euros l'any arriba l'estalvi de fer benzina a Lleida que no fer-ho en una altra província, segons l'Organització de Consumidors i Usuaris. La possibilitat de posar carburant en benzineres gestionades per cooperatives que en compren en grans volums fa que surti més barat per al consumidor final. Josep Lluís Esquer, de la Federació de Cooperatives Agràries.
14: Intentem actuar com a plataforma de compres a posar efectes de poder tindre uns preus més competitius i oferir als nostres associats millors preus.
13: Si bé algunes cooperatives només venen carburant als seus associats, moltes també n'ofereixen a tercers, beneficiant tots els consumidors.
0: Parlant de carreteres, parlant de mobilitat, tenim aquest problema a l'AP7, a l'altura de Cerdanyola del Vallès, amb més de 10 quilòmetres de retencions per un accident d'un camió que s'ha incendiat. Però és que hi ha un altre accident que, segons podem consultar ara mateix, talla la B10, la ronda litoral a Sant Adrià del Besòs, en sentit sud, i que provoca ja 10 quilòmetres de retencions. Així que tingueu en compte també si heu d'agafar el cotxe, perquè està sent un matí absolutament complicat a les carreteres, als accessos a Barcelona. I més coses, l'empresa catalana Cirsa, la que es dedica al joc, les apostes online i les màquines d'escurabutxaques, serà absorbida per una italiana, per l'Automàtica, i malgrat això mantindrà, això sí, seu a Barcelona. Oriol Soler.
15: Aquesta absorció convertirà l'Automàtica en el segon grup més gran de tot el món en volum de negoci del sector del joc i les apostes, i després del procés, que ara ha de ser autoritzat per les juntes d'accionistes i les autoritats reguladores, Cirsa tindrà prop del 30% de les accions. Abans de fer efectiva la fusió, l'empresa catalana preveu distribuir un dividend extraordinari de més de 260 milions d'euros per als seus accionistes. Cirsa avui dia opera en 10 països amb 450 casinos, 85.000 màquines de joc escurabutxaques i 2.300 punts d'apostes esportives.
0: Els sindicats adverteixen, en paral·lel a això, que el repunt de l'atur a l'agost a Catalunya, el més alt de tot l'Estat, evidencia que la temporalitat és un problema, la precarietat també, i El govern i els ajuntaments han presentat el projecte urbanístic del nou Hospital Clínic. Ja sabeu que se n'ha d'anar cap allà a la Diagonal, a dalt de tot. Es construiran més d'un miler de nous habitatges i la meitat d'aquests seran protegits. Ens ho explica l'Àlex Calatrava.
16: Es dedicarà a l'atenció sanitària, a la docència, a la investigació, estarà ubicat als terrenys de la UB de l'Avinguda Diagonal i es construirà la nova Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació de la UB a Esplugues. El projecte preveu transformacions urbanes, per exemple, en el nus entre la Diagonal i la Ronda de Dalt, també a l'Hospitalet. David Quirós és l'alcalde.
17: Ens permet repensar un pla urbanístic que tenia la ciutat de l'Hospitalet, que allò considerava que estava desfasat des del punt de vista de la densificació al territori, que ens ha permès incrementar i incorporar zones d'activitat econòmica.
16: En concret, el pla preveu l'activitat econòmica a l'entorn dels tres municipis fins als 220.000 metres quadrats, on es podran establir tot tipus de negocis, com per exemple hotels. A l'Hospitalet es construiran 800 nous habitatges, la meitat protegits. Davant això, Esquerra Republicana demana que ho siguin tots.
0: Ara són 9:15 i en cultura... D'aquí a 2 hores exactes esperem el resultat de l'anunci de les 3 pel·lícules que optaran a representar Espanya als Oscars.
6: Sí, a 11:15 del matí l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques revelarà les 3 pel·lícules preseleccionades per optar a representar Espanya en aquesta 99a edició dels Premis Oscars en la categoria de millor pel·lícula internacional. Ho anunciarà l'actriu Miriam Garlo, la coneixereu per Sorda, acompanyada del president de l'Acadèmia. Entre les favorites, La bola negra, dels Javis, Amarga Navidad, de l'Almodóvar, i també la nova del Sorogoyen, El ser querido.
0: I en el tret de sortida del Festival de Venècia,
18: you know, when they tell you that you're gonna be getting a lifetime achievement award.
0: Un dels grans protagonistes ha estat aquest que escolteu, és el George Clooney, en una edició, això sí, amb pocs famosos, poques dones directores, us ho vam dir ahir, només n'hi ha 2, i amb noves friccions per raons polítiques.
6: Sí, George Clooney ha rebut el Lleó d'Or honorífic en aquesta sessió inaugural en reconeixement a la seva carrera, i pel que fa a la polèmica, com deies, la mateixa presidenta del jurat ha dit que existeix un problema sistèmic que perjudica les directores. Les seves declaracions han arribat després que el director del festival, Alberto Barbera, justifiqués el fet que enguany només hi hagi una directora en solitari a la competició principal, 2, si es té en compte la codirecció, assegurant que la selecció es fa exclusivament en funció de la qualitat. Poca presència espanyola, a més a més. Més enllà de Carla Simón com a presidenta del jurat de la Giornata degli Autori i la parella de Pereño, Penélope Cruz i Javier Bardem, que estan protagonitzant Búnker.
0: Parlant de pugnes polítiques en el món del cinema, més de 180 figures jueves de la indústria de l'entreteniment, entre actors, directors i altres professionals, han signat una carta en defensa d'un actor nord-americà, que és el Mark Ruffalo, després que Paramount l'hagi acusat de fer servir tòpics antisemites.
6: La polèmica va començar arran de les crítiques de Ruffalo a la proposta de fusió entre Paramount, Skydance i Warner Bros. Els signants de la carta, entre els quals hi ha Joaquin Phoenix, consideren que acusar Ruffalo d'antisemitisme és qüestionar l'operació empresarial i és una manera de silenciar les seves crítiques. L'actor també havia qüestionat els vincles de la família Ellison, propietària de Paramount, i havia acusat la família de ser còmplice del genocidi contra els palestins.
0: La Setmana del Llibre en Català torna a Barcelona. Serà del 18 al 27 de setembre amb una nova edició al Passeig Lluís Companys, que aposta pels podcasts diaris en viu i per l'ús de la llengua en l'àmbit digital. També s'ampliarà l'oferta de còmic i de manga per fer arribar la lectura i la llengua al públic més jove. Elia Pijuan.
19: La Setmana del Llibre en Català creix amb 98 casetes, 4 més que l'any passat, on es faran 200 signatures d'autors nacionals i internacionals. La programació d'enguany manté activitats com les rutes literàries, les converses o els recitals, però també aposta per l'ús de la llengua al món digital, amb trobades amb prescriptors literaris que seran entrevistats cada tarda a l'escenari 3. Allà també tindran lloc podcast diaris en viu, com La Contracoberta o Club Tandem. S'oferiran propostes traduïdes al català, com l'aclamada Odissea, i novetats d'autors com Albert Om o Sílvia Soler, tot i que tampoc faltaran els clàssics de Verdaguer o de Papa Seid. S'ampliarà l'oferta de còmics i manga per acostar la llengua al sector juvenil.
0: Kiko Veneno i Estopa s'uneixen per fer una rumba.
6: I podríem parlar d'una col·laboració històrica. Es titula Jo i mi manager.

0: Una cançó que recupera la rumba i que va néixer arran d'una trobada informal al camerino d'un concert de Setangana. El tema és el tercer avançament del nou disc de Kiko Veneno, el 21è de la seva carrera, que publicarà el 6 de novembre i en què als 74 anys torna a explorar la rumba des d'una perspectiva més contemporània.
1: Aquests són Kiko Veneno i Estopa. Després tenim l'última de la fila que ha convertit la seva gira en un disc.
0: El nou àlbum recollirà alguns dels grans èxits de Manolo García i Quimi Portet interpretats en directe durant la seva gira de retrobament, que va reunir més de 400.000 persones en 12 concerts, tots amb les entrades exaurides. Un disc que inclourà també la participació de músics que els han acompanyat durant els concerts i que arribarà amb material exclusiu, entre els quals un documental i també fotografies del backstage. La venda anticipada comença el 22 de setembre i el disc es publicarà el 20 de novembre.
1: Hi va haver febre per l'última de la fila i hi haurà febre a partir de demà amb l'Aitana, que ve aquí, que ve a Barcelona, arrenca la gira de concerts demà, aquí,

0: comença
1: però
0: per
1: la... Però és que, a més això, li hem de llegir la cartilla per una altra cosa.
0: Sí, avui, per la causa penal en què està investigat juntament amb tres exfutbolistes més del planter del Real Madrid, arran de l'enregistrament i la difusió no autoritzada de vídeos de contingut sexual gravats a Gran Canària l'any 2023. Una de les víctimes era menor d'edat en aquell moment. I com bé deies, Marina, també ahir va ser notícia perquè va ser condemnat per conduir ebri, també a Gran Canària, des d'on ell és d'allà. El defensa central del Real Madrid va donar una taxa de 0,90 en un control realitzat a Sant Bartolomé de Tirajana el passat 16 d'agost, gairebé quadriplicava la taxa permesa. Un jutge l'ha condemnat a pagar una multa de 14.400 euros i a la suspensió del carnet de conduir durant 8 mesos.
1: Hi ha hagut acord verbal entre el Girona i el Panathinaikos pel traspàs d'Unahi?
0: El conjunt grec pagarà uns 14 milions fixes i un en variables pel marroquí i el Girona es guarda un 20% d'una futura venda.
1: Al femení, el Madrid es classifica per la Champions. Aquí tenen un problema. No, vull dir que tenen un problema gran. El Roncerons havia dit, jo tinc enveja de les noies del Barça perquè, vaja, és ingovernable.
0: Sí, totalment. El Barça,
1: són intractables.
0: El Barça és l'actual campió d'Europa, el Barça femení. Es va imposar ahir 2-1 a l'Ajax per certificar la classificació per la fase Lliga, com dèiem, va caure eliminada la Real Societat i demà és el sorteig a partir de les 12, on hi serà, evidentment, el Barça.
1: Alcaraz supera la segona ronda de l'US Open.
0: Tot i cedir el primer set contra el portuguès Faria, 4-6, 6-0, 6-3 i 6-2 aquesta passada matinada. La sorpresa va arribar ahir amb l'eliminació de Rafa Hodar contra el xinès Wu. Victòria de Paula Badosa en el quadre femení.
1: I a la Vuelta, Enric Mas continua líder. Clar, no té Pogacar, ja.
0: No, Pogacar no, però l'apreta Roglic per sota, amb la mateixa distància, en una onzena etapa que es va endur el britànic Brennan.
1: I ara la notícia per comentar l'hora del cafè.
0: Marina, a tu t'agrada el formatge?
1: M'agrada molt el formatge, però detesto alguns formatges.
0: Ai, et porto un tipus de formatge que potser detestes.
1: Segurament.
0: El formatge Cabral és què tal?
1: Malament.
0: Malament?
1: Malament, no.
0: És boníssim. És a dir, no t'agraden els formatges forts.
1: Em fa mal a la llengua, fins i tot, et diria.
0: Et pica, no? Sí. És a dir, els formatges forts no et van bé. Vaja, doncs avui et porto...
1: Que algun fan del formatge et diria, llavors vol dir que no t'agraden els formatges.
0: Sí, també és veritat, això és el típic, no?, que també es diu. Vaja, en fi, que el millor formatge Cabral és de l'any s'ha venut per 37.500 euros en una subhasta celebrada a Arenas de Cabrales d'Astúries, establint un nou rècord Guinness mundial pel formatge més car venut en una subhasta. Això va passar en el 54è certamen del Queso Cabrales.
1: Rècord Guinness mundial. Sona a algú molt gros, eh?
0: Bueno, és que 37.500 euros per una peça que va estar elaborada per la formatgeria Ángel Díaz Herrero pesava poc més de 2 quilos. Per tant, no és allò un Cabrales, allò que t'imagines, allò una rodona enorme, no. Estava fet amb llet 100% de vaca i havia madurat durant 9 mesos en una cova natural dels Picos d'Europa, situada a 1.500 metres d'altitud. I dius, qui ha pagat això? Doncs el restaurant La Montera Picona de Ramon de Gijón, que va guanyar la subhasta, que partia de 5.000 euros i va acabar pujant fins als aquests 37.500 i va tallar la ratxa d'un altre dels restaurants que portava 6 anys consecutius guanyant aquesta competició amb uns preus més baixos.
1: Però això després t'ho has de menjar. O sigui, et menges 37.500 euros, te'ls acabes fotent.
0: Sí, en aquest cas, per primer cop, el guanyador ha decidit repartir aquest formatge en 3 establiments de Madrid. Per tant, si vas a Madrid en un d'aquests 3 establiments, podràs menjar.
1: Sempre acaba passant, això, eh? El peix vol tenen a Madrid, diuen, o només treuen pit.
0: Però vaja, la cunya està boníssima, jo crec. A tu no, però a mi m'encanta.
1: Puc saludar a aquesta hora la Sara González. Què tal? Bon dia.
2: Bé, bon dia.
1: I l'Ot Bou, tots dos periodistes, com esteu?
2: Molt bé.
1: No sé si sou formatgeros, vosaltres.
3: Molt,
1: eh?
3: Molt, i això de la llengua, a mi si em pot caure la llengua a terra, amb un Cabrales és fantàstic.
2: A mi qualsevol formatge, també, Cabrales, bris, o sigui, d'un extrem a l'altre, posa'm el que vulguis.
1: Eh? Ara, arriba a pagar 37.500 euros, no sé
2: no,
1: jo.
2: No, això ja no arriba si a les nostres butxaques. No. Sí, exacte.
1: També és veritat que això que et piqui la llengua està molt bé, però el Cabrales te'l sols menjar en un dinar i després has de fer migdiada i que algú se t'acosti a parlar després de llevar-te d'aquella migdiada després d'haver menjat Cabrales.
2: Això ja són danys col·laterals, és secundari.
3: Va. I sacrificis completament assumibles, exacte. Sobretot si el sacrifici és fer una migdiada.
1: Un parell de minuts i tornem ara ja sí amb l'anàlisi. Passarem per l'AP7 i també per la Ronda Litoral, perquè estem tenint problemes aquest matí i, òbviament, serem al Congrés i a Manresa.
4: Aquí, Catalunya. Amb Marina Fernández. Ser Catalunya, Barcelona. Curios, de Cirque du Soleil, el gabinete de curiosidades donde todo

0: Es posible por primera vez en Barcelona. Un alucinante viaje circense. Una celebración del poder de la imaginación. No te pierdas el mejor espectáculo de esta temporada. Más de 7 millones de personas lo han visto. Solo faltas tú. Curios de Cirque du Soleil bajo la gran carpa.
1: ¿Todavía pagas cada visita al veterinario? Eso se acabó. Ha llegado Ganitas, la seguridad social de tu mascota. Por solo 22,90 al mes tienes todo incluido. Sí, todo. Sin carencias, sin copagos, sin límites. Hazte socio ahora en canitas.com. La revolución veterinaria ya está aquí.
2: De clubs de lectura n'hi ha molts, i que et permetin conversar amb els autors dels llibres, només n'hi ha un, el Club del Quadern del País. Apunta't a la trobada mensual entre escriptors i lectors a l'estudi Toreschi de Ràdio Barcelona. El dijous 17 de setembre, a les 7 de la tarda, El Malentès, amb Màrius Serra. Una novel·la que mostra el pes de l'atzar a les nostres vides. Registra't al país.cat.
3: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
4: Aquest dissabte el Tot és Comèdia.
5: Acaba de passar alguna rambla, 5 ambulàncies.
4: Comencem temporada amb una de les grans actrius del país, Mònica López. Després de triomfar la sèrie Rapa, Premi Ondas, ara torna amb la pel·lícula Cronos sobre els atemptats de la Rambla. La tindrem aquí al programa. I també... Aquest dissabte farà 50 anys justos de la primera retransmissió de futbol en català amb en Puyal.
6: L'afany de traduir-les al català ens portés a dir valor peu o sacada de cantonada, naturalment.
4: En Puyal es va inventar un nou llenguatge per retransmetre futbol que comentarem amb l'escriptor Màrius Serra.
7: Tot és Comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo. Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida. Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
8: Són 3:15 del matí. So guns and sharp swords in the hands of young children.
9: Ho aprofiten per fer associacions oportunistes i, sobretot, xenòfobes.
10: No hay ninguna información por parte ni de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ni tampoco del Centro Nacional de Inteligencia que alumbre alguna duda sobre la participación de una u otra forma por parte de las autoridades marroquíes.
11: Se va a saber quién lo consintió, quién lo promovió y, por supuesto, ya sabemos quién nos mintió.
12: Que el gobierno miente.
13: Més construcció que confrontació. Ni l'educació pública ni l'alumnat en poden sortir perdent.
14: De l'1 al 10, quantes probabilitats hi ha que es desconvoqui la vaga pel primer dia de curs? 1. It's hard,
7: and it's hard. A l'Aquí Catalunya, l'anàlisi.
8: It's hard, és dura l'actualitat. Ara parlarem de Ceuta, ara parlarem també de Manresa, però abans d'anar amb tota la teca del dia hem d'actualitzar la situació del trànsit i per això obrim dues pantalles, la Ronda Litoral i, com no, un clàssic, la P7.
15: Sí, comencem per la Ronda Litoral, que a hores d'ara continua tallada al Morrot, això és a la banda de Montjuïc, en sentit Llobregat, amb aturades de més de 10 quilòmetres des de Sant Adrià del Besòs a la Ronda Litoral, que a aquesta hora també hi ha cua marina entre la zona franca i el Morrot han sentit Besòs.
8: I ara mateix heu de saber que hi ha dos carrils tallats a l'AP7 a Cerdanyola del Vallès, això és en sentit sud.
15: Dit d'una altra manera, només n'hi ha un de carril obert aquesta hora a l'AP7 a l'alçada de Cerdanyola del Vallès en sentit sud, és a dir, en sentit Tarragona, per l'incendi d'aquest camió que hem començat a explicar fa gairebé una hora. Hi ha retencions de fins a 13 quilòmetres des de Mollet del Vallès, la incidència que provoca també afectació viària a la B30, paral·lela a la P7 entre Badia i Sant Cugat. Els bombers de la Generalitat que s'han desplaçat fins al lloc dels fets amb 4 dotacions i treballant en l'extinció del vehicle incendiat.
8: La P7, eh? Una altra vegada, Sara González Otbou, us hem saludat abans, però vaja, comencem per aquí, perquè justament ha fet 5 anys que van desaparèixer els peatges a Catalunya. Torna el debat de si s'han de tornar a aplicar en format vinyeta, òbviament no amb les garites que estàvem acostumats a veure abans, però vaja, quan no és un all és una ceba.
16: Sí, absolutament. Forma part també d'aquesta reflexió que s'ha de fer sobre les infraestructures i fins a quin punt doncs, han quedat algunes d'elles obsoletes i algunes d'elles també falta de manteniment. Però és evident que l'aixecament dels peatges ha augmentat el flux de trànsit, no? No sé l'Ot, però jo que els caps de setmana doncs acostumo anar al meu poble, no? Que és Sant Celoni, veiem sempre doncs cues i a més punts de retenció en els mateixos quilòmetres. Aleshores, aquí és veritat que s'ha d'assumir una reflexió sobre la famosa vinyeta, no? Aquí és veritat que des de Brussel·les s'ha marcat una pauta i sembla com que és un meló que és impopular obrir, perquè que s'aixequessin els peatges i deixéssim de pagar és una cosa que, bé, va ser popular, no? Perquè als ciutadans ja ens agrada, no?, que no hàgim de pagar per l'ús de la carretera. Però aquí hem de tenir en compte també doncs, l'impacte contaminant que tenen els vehicles i que, per tant, té un sentit que es faci un pagament per ús i que també es redimensionin les infraestructures com cal. No? Em sembla que també a la P7 està plantejat un projecte més a mig i llarg termini per afegir doncs, un carril i, per tant, intentar esponjar. Ara bé, què seria l'ideal? Doncs intentar reduir al màxim l'ús del vehicle i que aquests vehicles, la flota de vehicles, fossin, tant com sigui possible, elèctric.
8: Però clar, però perquè això passi has de tenir un transport públic en condicions.
16: Clar, és que obrim el gran meló.
12: És el gran problema de la conversa sobre mobilitat i cada vegada que hi ha el problema dels peatges i de l'AP7 i dels camions de mercaderies que hi transiten, jo tinc la mateixa sensació, que és que la Sara, evidentment, té raó amb la reflexió de fons, però ens perdem en què no hem tingut un debat sobre mobilitat en aquest país en els últims 30 anys. Hi ha alcaldes en aquest país que fa dècades que reclamen ramals de mercaderies en les seves estacions de ferrocarrils, que porten com a projectes completament desatesos i en un calaix de DIF de no sé quina oficina de Madrid sense que ningú els atengui. No? I el mateix per les persones, és a dir, la manca de fiabilitat de la xarxa ferroviària de Catalunya fa que sigui impossible somiar o prendre seriosament la possibilitat de tenir una xarxa com Déu mana i una alternativa de transport a la saturació de les carreteres i les autopistes i evidentment s'haurà de resoldre la qüestió de la P7 en un sentit o en un altre, amb el retorn dels peatges o amb les vinyetes o amb el que sigui, però no es pot evitar tenir-ho o decidir-ho sense tenir el debat de fons de què ha de passar amb la mobilitat en conjunt i després sense replantejar una mica econòmicament el sentit que té, perquè una cosa és que faci de desincentiu per la saturació, l'altra és que continuï sent la P7 o que torni a ser la gallina dels ous d'or per les grans empreses d'aquest país com ho havia estat abans.
8: Clar. I l'altre debat és què passa amb tot el transport de mercaderies, no? Al final fa anys i panys que es reclama un corredor mediterrani, que això és transversal, és a dir, ho van demanar molt als partits independentistes, sí, però també governs d'altres colors. Si hi hagués un transport ferroviari de mercaderies en condicions, es podria relaxar alguna mica la circulació de camions per la P7.
16: Absolutament, és que al final està tot lligat. És a dir, tenim una xarxa de rodalies, i penso en la R2, per exemple, on en les mateixes vies que circulen passatgers resulta que també circulen mercaderies. Clar, això provoca un tap en una xarxa ferroviària que no s'ha tocat en els últims 40 anys i que està concebuda per la Catalunya dels 6 milions, resulta que som 8 milions i la xarxa ferroviària no està sobredimensionada a la quantitat de població que tenim, a la quantitat de mobilitat que tenim i a més de no estar dimensionada com cal, resulta que els trens o no arriben o quan arriben ho fan tard. I que a més, des de la crisi de l'accident de Gelida, doncs vam descobrir, es va deixar al descobert, que també hi ha una falta de manteniment que fa que la xarxa, tot i que sigui molt segura, a la que plou, tothom estem mirant ja al cel pensant quina catenària en aquests moments no funcionarà o quin tren deixarà de funcionar.
12: Hi ha una persona que a mi m'agrada molt escoltar sempre sobre aquests temes, que és el senyor Joan Amorós de Ferrmed, que a més sempre avisa que la Unió Europea demana que en els pròxims anys el trànsit de mercaderies per ferrocarril arribi al 30%. Aquí estem al 4% o al 5% i el govern espanyol, precisament per la mancança, com tu assenyalaves, d'infraestructures com el desenvolupament del corredor mediterrani, ha hagut d'assumir que com a molt arribarem al 10%. Si, com diu la Sara, aquesta coincidència entre els trens de passatgers i els trens de mercaderies no s'adreça d'una altra manera, hi haurà un moment en què tornarem a tenir un col·lapse increïble en la xarxa de rodalia d'aquest país i ens tornarem a demanar com ha pogut passar i si no es va preveure i com és que no s'ha planificat, i jo crec que és perquè no tenim els debats quan els hem de tenir.
8: No tenim els debats quan els hem de tenir. Això ens serviria probablement per el drama que s'ha viscut a Manresa aquesta setmana, aquest crim del Carles Vilajosana. Permeteu-me que saludi aquí estora l'alcalde de Castellnou del Bages, el David Canyadó. Alcalde, bon dia.
17: Hola, bon dia.
8: Bon dia i gràcies per atendre'ns, perquè ens consta que vostè està molt tocat per la mort del seu vehicle. Estem parlant de Castellnou del Bages. El crim va passar a Manresa, però ell era d'allà, de Castellnou, el Carles, un municipi de 1.500 habitants, per tant, on us deveu conèixer bastant entre tots.
17: Sí, sí, és així. La informació és aquesta, és la correcta. Ens coneixem aquí tots. Però, bueno, el Carles també feia molta vida a Manresa i jo, de fet, he nascut, he estudiat, m'he criat a Manresa i em sap molt greu tot el que està passant a Manresa. Vull dir, Manresa està perduda. La gent aquí cada setmana ve veïns i veïnes a preguntar-me sobre Manresa, gent a empadronar-se que marxa de Manresa. Manresa necessita, com aquestes grans ciutats, necessita aquí un canvi de radicals. Sí, no. Es tornarà a repetir això.
8: Es tornarà a repetir això, ens deia, perdoni, és que justament en algun moment s'ha tallat la connexió, vostè ens deia Manresa està perduda i això es tornarà a repetir. Entenc que m'està parlant d'una crisi de seguretat garrafal en aquesta capital de comarca.
17: Fa poc, bueno, un parell de mesos em vaig haver de sortir corrents perquè també no vull ara també semblar jo aquí el racista, però sí que és veritat que no m'agradi que em va empaitar la vetència mèdica que refugiava una clínica dental, i això és veritat, vull dir, tampoc no estic gens orgullós de poder dir això, però...
8: Yes. Estem tenint una mica de problemes amb aquesta trucada, em diuen que té poca cobertura l'alcalde allà al municipi, clar, que hi ha problemes de seguretat a Manresa, és evident, això ho expliquen els veïns, altra cosa és que es vinculi delinqüència amb immigració, que això acostuma a ser un pas fàcil, no? Ot, Sara, crec... mentre recuperem la trucada amb l'alcalde.
12: Sí, jo crec que...
17: És un tema de seguretat, és un tema de que no és una percepció. És un tema de que hi ha vingut molta gent, més igual si són catalans, si són d'aquí, són de fora, però que hi ha molta delinqüència. És un fet.
8: Uh-huh. Clar, però era vostè que estava relacionant, d'alguna manera, per això li deia que vostè ha dit a mi em va perseguir un magrebí. És veritat que en aquest cas, en aquest crim, la consellera de l'Interior va confirmar el que ja se sabia de fons policials, que és que tots dos havien nascut a Catalunya, que un sí que és fill doncs de família marroquina, però que l'altre és fill de pares catalans. Em refereixo que al final acabem posant el focus en això i probablement no, que seria el més important en aquesta crisi de seguretat, en com uns xavals de 12, 13, 14, 15 anys poden acabar relacionant-se amb tot aquest entorn de la delinqüència.
17: Com pot ser que els nanos de les 4 de la matinada portin ganivets? Jo em pregunto això, perquè nosaltres quan eren joves això era impensable. Quan van matar el Carles és on vivia jo, on he viscut tota la vida, aquell mateix carrer, aquella mateixa zona. Era impensable fa 30 anys. Digui, m'és igual si és blanc, negre, vermell, groc, sempre jo dic el mateix, això m'és igual. Però que hi ha un tema de seguretat, sí, un tema de seguretat. I això s'està mirant de, no sé, de fer-ho veure d'una altra manera, però s'ha de mirar d'atacar, s'ha de treballar.
8: I vostè, què planteja? Quina solució creu que seria l'adequada? Perquè ens deia Manresa està perduda. Què faria vostè? No sé si n'ha parlat també amb l'alcalde de Manresa.
17: Això ja és un altre tema que és molt més complicat. Això és una cosa molt complexa i jo tampoc ser la persona precisament especialitzada en això. Però aquí s'hauria de reunir doncs, els alts càrrecs, gent, polítics ferms i prendre mesures com la llei del menor, que el que no pot ser és que aquesta mateixa persona, que sí, que aquesta mateixa persona pot ser d'aquí, i dic que m'és igual, si que des de fora, fa 2 setmanes aquesta mateixa persona estava detinguda. Fa 2 setmanes estava detinguda i està tornant una altra vegada al carrer. És que això tornarà a passar, o sigui, tornareu a trucar a mi, a un altre alcalde, a una altra persona, a una altra ciutat. És que tornareu a trucar. I ara, les lleis s'han endurit per tothom. I això ja li vaig transmetre ahir a la consellera i al president. Per tothom. Això s'està anant de les mans.
8: I què li van dir?
17: Que estan treballant amb això.
8: Sí, sí, de fet, el president de la Generalitat fa uns mesos enrere, quan hi va haver aquell crim a Barcelona, coincidint amb la visita del Papa, ja va dir que s'havia de tenir més madura amb les persones que portessin armes. En aquell cas era armes de foc, però vaja, que hi ha un problema amb les armes, amb les armes blanques, també ho han assenyalat des dels Mossos d'Esquadra. És veritat que si fan la comparativa amb temps passats, segons dades oficials dels Mossos, ells diuen no està anant a més. Això també és una realitat.
17: Bueno, això pregunteu-ho als caps dels Mossos d'Esquadra si es diuen el mateix.
8: Sí, sí.
17: Jo tinc molts amics meus que són Mossos d'Esquadra, eh?
8: Doncs, David, alcalde de Castellnou del Bages, suposo que vostè n'ha parlat amb el veïnat i que aquest deu ser el tema de conversa, òbviament.
17: Sí, sí. Jo, si veiéssim el meu número de mòbil i els meus whatsapps que m'arriben, fan por.
8: Què vol dir quan diu que fan por?
17: Pues que sí, perquè són els comentaris que em posa la gent, pues fa por. Perquè això acabarà malament.
8: Però no sé si pot ser més concret amb això d'acabarà malament.
17: El foc, les brasses estan a punt de que això s'encengui. I només falta una altra desgràcia perquè s'encendrà. Al final això acabarà malament.
8: David Canyadó, confiem que no acabi sent així pel bé de tots. Alcalde de Castellnou del Bages, gràcies.
17: Gràcies.
8: I una abraçada. Adéu.
12: És molt... Sí, i jo hi estic pensant molt. Ahir vaig parlar amb una amiga manresana i amb uns quants amics manresans, de fet, i aquesta sensació que transmetia l'alcalde i que transmeten també per les xarxes socials i en declaracions que han fet els mitjans, molta gent de Manresa, molta gent dels pobles del voltant, que hi ha un estat de... O sigui, que això no és un episodi, sinó que s'enmarca en un estat de degradació de la ciutat, és un sentiment que tenen d'una manera tan profunda que costa molt qüestionar-ho des de Barcelona, no? I jo crec que s'ha d'atendre i s'ha d'intentar entendre aquest sentiment de pèrdua de la ciutat, de degradació de la ciutat, dels canvis socials que s'han produït en la ciutat en els últims anys. I el que és interessant és intentar... ser una mica pacients amb intentar tenir més informació sobre què ha passat amb aquest assassinat, però sí que podem tenir igualment la reflexió sobre què li ha passat a Manresa, i a Manresa li ha passat com a moltes ciutats mitjanes d'aquest país, que és que hi ha un problema de desindustrialització, de desconnexió, una mica connectat amb el debat que teníem abans, no? En les infraestructures de mobilitat, són ciutats que s'han quedat aïllades perquè tenim una xarxa ferroviària que no funciona, que la gent de Manresa, de tota la vida, que es voldria quedar a viure a Manresa o que voldria tornar-hi a viure, segurament ho té molt complicat perquè treballen a Barcelona o perquè treballen en altres parts del país, i la mobilitat diària simplement no és una qüestió assumible, i a més el preu de l'habitatge també entra en aquestes dinàmiques i fa que molta gent que voldria viure a Barcelona però que pot viure amuntegada o ha de viure amuntegada en una habitació o en un pis, s'hagi desplaçat cap allà. Això provoca canvis poblacionals. Això, evidentment, té efectes molt seriosos sobre la cohesió social de la ciutat, i la cohesió social, evidentment, transmet als veïns que hi han viscut tota la vida i els que no, però sobretot els que hi han viscut tota la vida, la sensació que la ciutat s'ha transformat profundament i que ja no és a les seves mans. Perquè ha passat això? Llavors, jo sóc una mica reaci a la qüestió de vincular-ho exclusivament a la delinqüència. Una cosa és la delinqüència, i aquí hauríem de ser capaços, per difícil que sigui, perquè els ànims estan caldejats, a atendre les dades, i l'altra cosa és la sensació d'inseguretat. I la sensació d'inseguretat no és una cosa absurda, és una cosa que està connectada amb la pèrdua, amb la sensació, la constatació que hi ha una pèrdua de la cohesió i del teixit social de la ciutat, no? I el problema, com deia el mateix alcalde, és que són coses que no se solucionen amb dos dies o amb tres dies o amb un mes o amb un any. Són coses que, en la mesura que s'han anat covant durant dècades, trigaran dècades a resoldre's.
8: A mi el que m'ha deixat en alerta és una mica l'avís que feia, dir, és que això acabarà malament, no? Una mica com si anticipés una guerra de trinxeres.
16: I és altament perillós. És a dir, la ciutat, òbviament, ha canviat la seva fesomia, com ho han fet tantes altres en els últims anys, I aquest és un fet desgraciat que, òbviament, provoca una commoció i un xoc emocional molt gran en els veïns de Manresa, molt comprensible. Aleshores, crec que aquest malestar, aquesta sensació d'inseguretat és real i els responsables polítics han d'atendre-ho. Han d'atendre-ho en la mesura que, en el moment en què deixes un buit i no dones respostes, aleshores sí que deixes una autopista, abans parlàvem de la P7, no? Doncs obres una P7 perquè relats simplistes i de confrontació doncs, arribin amb solucions o amb possibles solucions que en realitat no són com a tal, no resolen el problema de fons, però sí que donen explicacions a situacions que són molt complexes, no? Perquè aquí el que ens hem de preguntar realment és com uns joves de 15 a 16 anys surten al carrer amb navalles o amb armes blanques, no? Per què tenen aquests antecedents delinqüencials? Què ha passat, no? Quin fracàs com a societat acumulem perquè hi hagi dues persones tan joves, no?, que tenen tot el futur per davant com perquè acabin cometent un crim així? Jo crec que s'han de donar respostes a aquestes preguntes. És veritat que en aquests moments, doncs, la commoció és el que domina tot i és normal, no?, perquè hi ha molt de dolor a Manresa i això s'ha d'atendre i s'ha d'acompanyar, però més enllà del càstig penal que corresponguin a les persones que han perpetrat el crim, crec que justament en termes de prevenció s'ha d'anar molt més enllà i s'ha d'anar a mirar com està Manresa. I ara justament estava buscant i estava intentant corroborar, perquè la dada de taxa de pobresa, de risc de pobresa que em sortia de Manresa és del 85,2%.
8: Imagina't.
16: No? Em surt superalta, estava intentant doncs comprovar que això em sortia en referència a l'IDESCAT, eh? Si hi havien algunes dades, diguem-ne, alternatives, però si la dada és aquesta, és altament preocupant. I aquí també hi tenen molt a dir els responsables polítics, no?
8: La pregunta que també... l'alcalde de Castellnou del Bages deia Manresa està perduda, ho ha dit així de clar.
16: Clar, doncs l'estar perduda s'ha de veure en les causes de per què està perduda i s'ha d'atendre. També em pregunto si un alcalde, sigui de Manresa o sigui d'una ciutat mitjana o petita, té les eines suficients com per poder revertir una situació de precarietat de la seva població que s'ha convertit de caràcter estructural. No? Perquè també hem d'anar a ampliar el focus. En un moment on realment l'economia, la macroeconomia, se'ns diu que va bé, realment aquest va bé té una translació a la vida de la gent, als nostres municipis especialment, més enllà de la capital de Barcelona i de l'àrea metropolitana, on també hi ha una bretxa salarial i de precarietat molt gran. És a dir, que realment hi ha moltes preguntes de fons que sembla que no hi tinguin res a veure, però que sí que hi tenen a veure. Tot i que, insisteixo, la prioritat en aquests moments és atendre el dolor, acompanyar el dolor, intentar que no hi hagi una confrontació i que no hi hagi qui aprofiti aquest fet desgraciat per... que trobi un caldo de cultiu que faci dividir encara més la població de Manresa.
8: Això necessita, és el que està passant ara.
16: Exacte, necessita una vigilància absoluta per part de les institucions.
8: Que per qui s'ho estigui preguntant, després de la conversa que hem tingut a l'alcalde, pot ser que algú a casa estigui dient i aquest de quin color polític és, no? Doncs ell és representant de Castellnou Es Mou, és un partit independent d'allà d'aquesta localitat que va guanyar majoria absoluta i que té a l'oposició Esquerra Republicana i després la tercera força allà va ser Junts. Ho dic per fer una mica el mapa de qui governa allà i d'en boca de quin partit parla, no?
12: Sí, jo crec que un dels problemes que tenim és que aquesta sensació que transmet l'alcalde és una cosa que va ja més enllà del color polític de cada partit. En
8: sí,
12: el cas de Manresa es veu d'una manera
8: que és
12: claríssima.
8: Molt, i sobretot que al final són emocions molt primàries, no? Jo deia primer del matí que quan una notícia toca o remou les entranyes, entrem en un terreny molt pantanós, perquè la por, la inseguretat, són molt poderoses i que al final acaben o poden acabar guanyant la partida o aniquilant una altra emoció absolutament necessària per viure en comunitat, per conviure, que és l'empatia, no?
16: Absolutament. Sí, sí, és que també hem de veure en un moment de tant de situació dramàtica a Manresa, de commoció, de xoc emocional, és completament refractària aquesta emoció a que tu vagis i li diguis a la població de Manresa que és que els furs han disminuït. és que de què serveix davant d'una emoció tan forta, mm-hmm. no? Com la que en aquests moments tenen, i que, insisteixo, s'ha de bressolar, s'ha d'acompanyar, és normal, només faltaria. Crec que aquestes anàlisis de dades, òbviament, s'han de posar sobre la taula, potser ara no és el moment per fer-ho, però just després sí mm-hmm. que s'han de treballar en aquestes qüestions més de fons, insisteixo, per intentar que no torni a passar, que hi hagin uns joves que vagin amb ganivets pel carrer, o que hi hagin uns joves que, o sigui, en unes edats que ens semblen impensables, estan delinquint, i no és la primera vegada que delinqueixen, no? I això hem de veure d'on ve, no? Quina situació familiar tenen, quina és la situació de precarietat o no que tenen les famílies, però hem de ser capaços d'entendre per què està passant això, per poder evitar que torni a passar.
8: I sobretot no caricaturitzar segons quines percepcions o segons quines opinions. Al final és fàcil i tots ho fem, o determinats mitjans en un exercici de responsabilitat, i en vigileu perquè l'extrema dreta us està instrumentalitzant, però el veí de torn, que ara ha sigut l'alcalde, però el veí de torn que es pronuncia d'aquesta manera, probablement no té la sensació de ser un ultra, no?
12: I probablement no ho és. És que jo crec que una cosa molt important, una cosa molt important que hem d'entendre en els pròxims anys és que com ha passat en la immensa majoria de països europeus, i aquí a Catalunya també passarà, el creixement de l'extrema dreta no és fruit exclusivament, almenys, d'un procés de radicalització i de fanatització d'una bossa de votants a gran escala. Almenys en el curt termini, no dic que després no es pugui, aquesta fanatització no es pugui consolidar. Però d'entrada també hi ha la canalització d'un vot més visceral de protesta contra el fet que el sistema ha deixat de ser eficaç en molts aspectes de la vida dels ciutadans. I en el cas de Manresa i de moltes ciutats mitjanes, això en termes de l'equació social es nota d'una manera claríssima. Mm. La missió, jo crec, que tenim tots plegats com a societat és convèncer la gent com l'alcalde de Castellnou del Bages, que ara en aquests moments és normal que reaccioni d'aquesta manera, que no hi ha cap barri de Catalunya que estigui perdut, que l'aspiració col·lectiva que hem de tenir és transformar-los i solucionar-hi els problemes, però perdut no ho està enlloc aquest país.
16: És important atendre el que deia Lot, perquè al final el factor fonamental que canalitza el vot cap a l'extrema dreta acaba sent la desafecció, la desconfiança en els sistemes públics, en els serveis institucionals, la sensació de tu com a ciutadà arribar a la conclusió que aquells que han governat o que estan governant fins ara no han resolt el fet de que tu, doncs, puguis tenir l'ajuda que necessites per poder pagar el lloguer, o no han resolt que tu tinguis un salari millor, o que no han resolt que tu rebis quan toca l'ajuda de la dependència, o que no han resolt que tu t'hagis d'operar i resulta que t'has d'esperar molts mesos quan la teva operació és realment urgent. És a dir, aquí el que fa l'extrema dreta és una solució molt fàcil, i és dir, els serveis, els recursos són limitats i per tant no n'hi ha per tothom. Mm. En comptes d'assenyalar, no?, que hi ha hagut uns responsables governamentals que potser, després de les retallades, perquè venim d'on venim, resulta que no s'han recuperat aquests serveis públics, que no s'han sobredimensionat com cal, quan estàvem creixent poblacionalment. El problema no és créixer poblacionalment, el problema és que els serveis públics no estiguin a l'alçada que han d'estar, que no estiguin dimensionats com toquen i que no rebin els recursos suficients com perquè donin resposta a la vida de tothom, i més en una societat que cada vegada, entre el preu de l'habitatge i els salaris, està més precaritzada.
8: Ara passen 12 minutets de les 9 del matí. Sabíeu que a les 9 arrencava la compareixença de Pedro Sánchez al Congrés en relació a Ceuta, aquesta crisi migratòria.
18: El dia 30 de julio se empezaron a ver numerosos grupos de jóvenes que se dirigían hacia la ciudad autónoma de Ceuta a pie o en coches desde las localidades cercanas a esta ciudad. Y poco después, estos mismos jóvenes comenzaron a cruzar el espigón del Tarajal, la mayoría a nado. Para que nos hagamos una idea, señorías, por esa vía accedieron, de hecho, 4 de cada 5 migrantes aquel día. 4 de cada 5 migrantes llegaron a nado por el espigón del Tarajal. Ante esta situación, los agentes españoles desplegados en la frontera tuvieron que tomar una decisión. dejar pasar momentáneamente a la gente o intentar contenerla a la fuerza en el estrecho del espigón y también en el mar, algo que evidentemente hubiera provocado muy probablemente una tragedia mayor aún de la que vivimos el 30 y el 31 de julio, con cientos de ahogamientos, antes he hecho referencia a ello, muertos, 141 muertos jóvenes, pero también niños y niñas. Esos ahogamientos y esas muertes por aplastamiento se dieron también, por desgracia, esos días 30 y 31 de julio. Por tanto, lo que quiero decir con esto, señorías, y también a los españoles y españolas que estén siguiendo esta comparecencia, es que nuestros agentes tuvieron que tomar una decisión operativa en pocos minutos. Tuvieron que elegir, o bien, entre garantizar momentáneamente la estanqueidad de la frontera o defender la vida humana. Y eligieron defender la vida humana. Eligieron defender lo segundo. I crec que esto es muy importante, señorías.
8: Estem escoltant Pedro Sánchez una mica posant l'èmfasi en la diferència en la gestió d'una entrada massiva de quan va passar amb governs del Partit Popular. Tots recordem també aquelles imatges de la Guàrdia Civil disparant als migrants que intentaven entrar nedant. Això va passar fa uns quants anys enrere. Guillem Favó, tu l'estaves escoltant des del principi. Què més ha dit el president?
15: Doncs es manté en una línia molt similar de la que li vam sentir dilluns en l'entrevista amb l'Aimar Bretos. Ha dit que des del dia 10 de juliol fins al 25 hi havia una mitjana d'arribades de 37 persones nedant, una xifra lleugerament superior a l'habitual, però que el canvi sobtat va ser al matí del 30 de juliol, que és quan les xarxes, ha explicat, es van omplir de vídeos que animaven a creuar la frontera, tornat a reafirmar aquesta teoria, aquesta versió de la sentència del Suprem tergiversada a les xarxes, que segons la qual impedia les devolucions en calent si entraves al Marroc nedant. Ha explicat també que els agents van haver de prendre una decisió, deixar-los passar momentàniament o detenir-los, i va ser descartada aquesta segona alternativa perquè hauria provocat una tragèdia més gran.
8: Ara anem al fons, però sabeu què em crida l'atenció de les formes? Què em grinyola a mi de les formes en un debat d'aquestes dimensions, d'aquesta gravetat? Els aplaudiments, la claca. Em sobra la claca. Estem parlant d'una hora greu, no? D'una crisi majúscula. Com perquè hi hagi d'haver aplaudiments que futbolitzen d'alguna manera la política, no? Per mi, vaja, és una sensació molt personal, sí, però no és el que esperava jo avui d'això.
12: És una manera d'enterrar sota la propaganda i sota muntanyes de propaganda l'enorme problema polític que té Pedro Sánchez, no? I la moralina d'haver triat els drets humans que sentíem ara en aquest fragment que heu posat és tres quarts del mateix. No cal ni tan sols remuntar-se a governs del PP. El 2022, amb Fernando Grande Marlaska de ministre de l'Interior, la massacre del Melilla va deixar 23 morts i el govern del PSOE i Podemos n'era responsable i estava al poder. Vull dir que no sempre els governs socialistes han tingut l'actitud que té ara Pedro Sánchez perquè li convé de manera oportunista en termes de la batalla moral que planteja electoralment. Jo crec que Pedro Sánchez té un problema polític extraordinari, que és que li han tocat per primera vegada de manera probablement letal un dels flancs més importants, que és Fernando Grande Marlaska. Hem repetit durant els últims mesos i mesos que el senyor Pedro Sánchez era Ábalos i Cerdán. En l'aspecte personal potser és veritat, però en l'aspecte polític el senyor Pedro Sánchez és Fernando Grande Marlaska i Margarita Robles, que són els ministres que li han mantingut la casa més o menys tranquil·la amb un període polític convuls i d'una gran deslleialtat a l'exèrcit i a la policia, que són dos polvorins que se li podrien haver descontrolat en qualsevol moment. I Fernando Grande Marlaska, suposo que els pròxims dies anirem sabent amb més detall per què, però s'ha posat tot sol en un laberint del qual és molt difícil que pugui sortir a partir d'ara.
8: A més, avui tenim aquest informe policial que va una mica a la contra de la tesi de la Moncloa, que és no, el Marroc no està al darrere, no és qui ha empès aquesta entrada massiva de migrants, no ens l'han jugat, no és així. En canvi, hi ha un informe policial que apunta a tot el contrari. És veritat que no ho diu amb tota la contundència directament, el Marroc està al darrere d'aquesta acció, però vaja, dona a entendre que és així. També crida l'atenció que això vingui d'un informe policial, no del CNI. No?
12: Per això parlava de laberint, perquè o el senyor Grande Marlaska va mentir perquè va ometre informació, perquè tenia por de les conseqüències polítiques que tindria, encara que això li impliqués un enfrontament obert amb Margarita Robles, que és una persona importantíssima dins del seu propi govern, o no té control dels circuits informatius de dins de la seva pròpia policia?
16: Sí, tu deies, s'ha posat en un laberint, tinc dubtes de si s'ha posat o l'han posat.
12: En tot cas,
16: ja són dubtes raonables.
12: Ella ha deixat que li entressin.
16: Sí, en tot cas, sí que és veritat que Robles i Marlaska són els dos ministres que no ha tocat Pedro Sánchez des de que va entrar a governar l'any 2018, això és significatiu, i una prova, no?, d'aquest polvorí que deies tu, no?, que són l'exèrcit i els cossos policials i els centres nacionals d'intel·ligència. Ah, sobre els aplaudiments que deies, Marina, al final és la translació del «amb mi o contra mi», no? De forma crítica, tant pels uns com pels altres, traslladat al Congrés, i convinga amb tu que davant d'uns fets tan desgraciats sorprèn, no? Perquè al final no estem assistint a un partit de futbol on uns guanyen i uns perden, sinó el que esperem dels responsables polítics i més d'un govern és que doni les explicacions a la ciutadania sobre exactament què ha passat, on som i sobretot cap a on es va. Perquè jo crec que el que hi ha ara és un desconcert absolut. Pedro Sánchez és un felí i segur que té més de 7 vides, jo crec que ho hem constatat, no?, en els últims anys especialment, i no sé si aquesta serà la crisi definitiva que posi fi a aquest govern, però sí que com a mínim acumula 3 crisis de les quals són molt difícils de sortir. La primera és una gestió deficitària d'aquesta crisi humanitària i d'aquesta crisi migratòria. Jo crec que el relat de fets parla per si sol. 22 dies en sistematitzar una ajuda a unes persones que porten quasi un mes dormint al ras, de veritat? Un mes en situar un comandament únic per intentar coordinar la situació en la que es troben aquestes persones? Un mes i no sabem exactament el cens de persones que estan allà al ras i quantes d'elles són menors? Sí, de veritat encara ens hem d'estar fent aquestes preguntes que jo crec que són bàsiques. Després el xoc de versions entre ministres, entre Robles i Marlaska, trasllada una sensació de desgavell dels teus propis ministres de portes en fora i també davant dels teus socis de govern, Sumar, que també haurem de veure fins quan poden resistir. I deia, la tercera, aquest informe policial que el que fa és posar en escac la credibilitat del govern. Uh-huh. I la credibilitat del govern en aquests moments és molt important, ja no tan sols pel propi govern i pel propi Partit Socialista, sinó també pels seus votants. Perquè el problema és que aquesta credibilitat ja comença a fer forat, aquesta falta de credibilitat comença a fer forat en les pròpies agrupacions del Partit Socialista, no?, que veuen, doncs, el que deia abans, que com a mínim la gestió ha estat deficitària a totes llums.
8: Per relligar una cosa amb l'altra, Manresa, amb aquesta crisi a Ceuta, al final, sobretot, el focus hauria d'estar posat en les persones que des de fa més d'un mes continuen malvivint a les platges, perquè són persones, encara que els assenyalem com a culpables del que sigui, i en els xavals. I ara el que no vull és victimitzar uns assassins, però és veritat que al final també el problema el tenim aquí. D'alguna manera segur que han sigut víctimes d'un sistema que els ha expulsat, que quedi clar que no estic justificant res, òbviament, Déu en guard, però al final tots aquests xavals que s'estan veient expulsats del sistema tampoc són els últims responsables de la seva situació, no?
12: La lectura que les coses passen perquè hi ha mal, jo no la comparteixo, el mal no existeix. El que s'ha de mirar d'entendre és per què passen les coses. I les coses passen normalment per raons molt complexes que són difícilment compatibles amb discursos polítics que ofereixen solucions simples. Mm. No? I evidentment era interessant la discussió que teníem sobre si el gran de Marlaska que s'ha posat tot sol en un laberint, no, sobre si l'han empès a dins del laberint i ara ell s'hi ha atrapat, perquè té una mica a veure amb això. O sigui, evidentment hi ha una operació de, ells en volen dir, perquè els interessa políticament retratar-ho, la Internacional Ultra. Hi ha qui en diu el Madrid DF, hi ha qui en diu una mena de connivència o de cooperació entre les forces i cossos de seguretat de l'Estat que són deslleials al govern espanyol, una caverna mediàtica amb uns interessos determinats i tota una sèrie de mandarins del règim espanyol que volen fer caure Pedro Sánchez i que probablement hi ha una coordinació per fer-ho, que passa perquè hi hagi una part de la policia que enviï un informe només a la jutgessa per posar el senyor Grande Marlaska en problemes, però això no vol dir que no hi hagi una base d'errors no forçats per part de Grande Marlaska que tinguin a veure amb la seva manera de gestionar, i en el cas de Manresa, tres quarts del mateix. Hi ha, evidentment, una instrumentalització de la violència i una instrumentalització del relat per part de la senyora Sílvia Orriols, per exemple, que l'altre dia va directament mentir i després no s'ha ni mutat respecte d'aquesta mentida, perquè va dir que els assassins eren menes i no ho són, mm-hmm. És una mentida objectiva, i això no vol dir que no hi hagi un problema a Manresa de cohesió social que té moltes conseqüències, entre les quals la sensació de molta gent que han perdut la seva ciutat i que s'ha tornat una ciutat insegura, i que això s'ha d'adreçar per múltiples bandes. És a dir, en qualsevol d'aquestes crisis, i de les que segur que vindran en els pròxims mesos i més en un curs polític tan caldejat, haurem de saber veure que hi ha vegades que moltes coses són veritat alhora, i que hi hagi gent que faci servir la realitat de manera interessada i amb fins i tot contra la dignitat humana o per alimentar la violència, no vol dir que no hàgim d'atendre les qüestions de fons i que no hàgim de ser exigents amb els altres.
8: Avui, en el repàs de premsa que fem cada dia cap a quarts de vuit del matí, el nostre company, el Joan Tejedor, li llegia l'horòscop a Pedro Sánchez per veure com li aniria aquesta compareixença al Congrés. Deia, agafava el del periòdico, Sara, deia, si la seva relació ha caigut a la rutina, encara hi ha marge per recuperar la complicitat amb els seus socis, la necessita, si mostra ganes de millorar, controli la dieta, el seu estómac estarà avui molt sensible. I el de La Vanguardia deia, gaudirà d'una gran agilitat mental, el seu comportament serà ràpid, el tracte amb els altres serà intensament perceptiu, una mica lliga amb la imatge del felí que tu deies. Eh?
16: Sí, jo m'he preocupat perquè també soc peixos, m'agrada més la lectura de La Vanguardia i tenir avui agilitat mental que no pas l'altra, no?
8: Que no et senti però... diari.
16: Però vaja, ho té molt difícil Pedro Sánchez en aquests moments, i sobre el que deia l'Ot també em sembla interessant, i crec que venim d'on venim està justificat que ho fem. Aquest informe policial, que pot estar basat en alguns elements que puguin tenir certa credibilitat o que puguin ser raonables, arriba en un moment molt oportú, arriba a les portes, justament es publica quan Pedro Sánchez té una estratègia i una compareixença al Congrés dels Diputats, i val a dir que els companys que han analitzat l'informe també apunten, no?, que està fet en base a imatges, sense fons sobre el terreny. Per tant, també és legítim que ens preguntem, hi ha algun interès espuri en que aquest informe hagi sortit precisament ara, en aquests termes, i sense que hi hagi conclusions fermes sobre qui ha provocat aquest assalt de persones a la frontera?
8: Molts interrogants que queden encara per anar resolent, ho anirem fent al llarg de les properes setmanes. Us esperem aquí. Moltíssimes gràcies als dos, Ot Bou, Sara González.
16: Gràcies a vosaltres.
8: Sabeu que estem seguint la compareixença de Pedro Sánchez, ara hi tornarem, però abans voldríem aclarir també tot aquest rum-rum que hi ha en relació als canvis que hi haurà a partir d'ara a l'aplicació de La Meva Salut. No sé si n'esteu o no al cas, hi ha hagut enrenou i creiem que val la pena dedicar uns minuts a esclarir-ho tot. Saludem l'Elisenda Serra, la directora de l'àrea ciutadana, innovació i usuari del Servei Català de la Salut. Què tal? Bon dia. Elisenda Serra, bon dia. Vaja, la teníem preparada i ara sembla que alguna cosa falla, però no passa res. Fem una cosa, tornem a connectar amb el Congrés, tornem a connectar amb el que està dient Pedro Sánchez en la seva compareixença sobre Ceuta.
18: Se emitió la sentencia del Tribunal Supremo el pasado día 8 de julio. Es decir, que reaccionó al único cambio real, reaccionamos al único cambio real que se produjo en el escenario migratorio en ese periodo. Incrementamos la vigilancia marítima en la zona del Tarajal con 70 efectivos adicionales. Desplegamos nuevas embarcaciones en el litoral, incluyendo, por cierto, un buque de altura y una patrullera de alta velocidad. Y, por cierto, empezamos también a trabajar en el diseño de una instalación de unos elementos de contención física que permitieran el rechazo de la línea fronteriza conforme a esa nueva sentencia del Tribunal Supremo.
8: Seguirem connectant amb el Congrés, però ara sí, Elisenda Serra, directora de l'àrea ciutadana, innovació i usuari del Servei Català de la Salut. Bon dia.
19: Bon dia.
8: Estàvem parlant del malestar que ha generat, o de la inquietud, sí. Seria més precís segurament parlar d'inquietud en relació a aquests canvis. El departament ha anunciat que eliminarà progressivament l'accés amb contrasenya a l'aplicació. Tots els que la teniu, segur que veieu que quan entreu teniu l'opció contrasenya o l'opció IDCAT mòbil, i segurament potser només entregueu per una, per la porta d'entrada de la contrasenya. Això s'elimina a partir del 15 de setembre. Clar.
19: No s'elimina a partir del 15 de setembre.
8: Val, com anirà això, doncs?
19: No. Mira, primer us explico quina és la motivació per la que es fa això i després el calendari, si us sembla.
8: Val.
19: La motivació és: la meva salut és un espai personal de salut digital, això ho sabem tots, i ha de ser un espai segur i confidencial, perquè les dades de salut, segons normativa europea, catalana, espanyola, etc., són unes dades que són, tenen una categoria especial, són sensibles, i s'ha de protegir amb mètodes d'identificació digital segurs l'accés allà on les tenim guardades. Llavors, a partir d'aquesta motivació, nosaltres durant ja portem una trajectòria llarga que hem anat incorporant noves formes d'acreditar-te, d'autentificar-te per entrar a La meva salut. Entre elles, l'IDCAT mòbil, que fa un any que ja està funcionant i tens aquests dos accessos, la contrasenya amb doble factor o l'IDCAT mòbil. El que estem treballant ara és amb un calendari d'uns 4 mesos, és a dir, des d'ara al setembre fins a primers d'any, nosaltres hem d'anar evolucionant perquè tothom acabi entrant a La meva salut a través d'aquest sistema, que és el sistema vàlid, que et certifica que estàs accedint amb una eina certificada, sigui l'IDCAT mòbil, el certificat digital, etc. Llavors, no ho fem d'ara per ara, és a dir, ningú es quedarà sense poder accedir amb contrasenya, no deixarem a ningú enrere i, per tant, serà un procés paulatí. Què comença ara? Una bateria d'accions de comunicació, de difusió, de dinamització per promoure que la ciutadania es faci, es doni d'alta de l'IDCAT mòbil.
8: Però llavors no desapareix la contrasenya.
19: La contrasenya no desapareixerà fins que no tinguem solventat el tema que ha generat, diguem-ne, més inquietud, que és aquest tema de quan les persones estan gestionant la salut d'un tercer, un adult, un pare, un avi, un germà amb problemes. Nosaltres això, el que estem fent és, al mateix temps que estem fent aquesta, diguem-ne, transició o intentant que tothom vagi accedint a través de l'IDCAT mòbil, que per cert, són 2 minuts fer-se l'IDCAT mòbil, estem treballant també amb l'Administració Oberta de Catalunya, amb el Consorci de l'Administració Oberta de Catalunya, per incorporar dins de La meva salut el sistema Representa. El sistema Representa és un sistema de delegació a tercers. De manera que aquestes persones que estan gestionant ara, hores d'ara, la salut del seu avi, doncs podran fer-ho igual, però ho faran a través del sistema Representa i a dins de La meva salut.
8: I això què implica? Quina gestió, quin tràmit han de fer aquestes persones? Perquè és veritat que han contactat amb nosaltres diversos oients que ens diuen com ho hauré de fer.
19: Com ho hauré de fer, exacte. Bé, nosaltres, part d'aquesta campanya que fem d'anar acompanyant perquè la gent es faci l'IDCAT mòbil, hi haurà un moment en què començarem a parlar de com has de fer aquesta feina, o sigui, aquest accés al Representa, d'acord? Això encara no ho tenim del tot, el Representa funciona ja.
8: Però això és una altra app? Això és una altra aplicació?
19: No, el Representa és un sistema de l'Administració Oberta de Catalunya, de la Consorci AOC, que ja està funcionant per altres delegacions a tercers. Nosaltres el que fem és incorporar-ho dins de La meva salut, amb la qual cosa les persones que vulguin delegar que les gestions els hi faci un altre, entraran a La meva salut, li donaran la delegació a una altra persona a dins de La meva salut, és a dir, els dos estaran dins d'un espai segur, i l'altra persona podrà gestionar el que està fent ara amb La meva salut del seu pare dins de La meva salut, i serà com si fos un portal, La meva salut, en el que tu tindràs diferents perfils. És a dir, més fàcil, més integrat i més àgil. I més segur, perquè l'accés a través de l'IDCAT mòbil és més robust que l'accés a través d'usuari i contrasenya.
8: Per tant, d'alguna manera, sí que han decidit ajornar-ho una mica, perquè s'havia parlat d'aquest termini del 15 de setembre.
19: Sí, però el termini del 15 de setembre era quan nosaltres començàvem tota aquesta bateria d'accions de comunicació. Vale. És a dir, no pensàvem tancar l'accés amb usuari i contrasenya. a partir del 15 de setembre. Això ho hem de fer de forma paulatina i ho hem de fer de forma escalada i ho anem fent des d'ara, per això donem tot aquest quatrimestre, per anar treballant i que la gent vagi entrant a través de l'IDCAT mòbil. I per també, al mateix temps, tenir consolidat el representa dins de la meva salut per aquests casos de la delegació Tercers.
8: Aclarit, doncs, Elisenda Serra, directora de l'Àrea Ciutadana, Innovació i Usuari del Servei Català de la Salut. Consideràvem important això davant dels dubtes que ens havien expressat, del neguit que ens havien expressat alguns oients, doncs aclarir, i queda aclarit que en principi no desapareixerà la contrasenya fins que es garanteixi que qui s'està fent càrrec d'algun adult dependent podrà seguir-ho fent.
19: Ah, exacte. Moltíssimes
8: gràcies. Que vagi bé.
19: A vosaltres.
8: Bé. Nosaltres, marxem un parell de minuts a la tornada al Pol Morillas, el director del CIDOP, per fer una mica el mapa de com tenim la geopolítica, perquè si aquí la tenim agitada, el món ja no us ho explico.
7: Ser Catalunya, Barcelona.
20: I que duri per sempre.
21: Gran Casino Costa Brava s'omple de sons íntims i emoció. Casino Acoustic Nights presenta...
22: Roger Pedrosa amb Ti voldries quedar. El 26 de setembre, un concert amb els seus temes més destacats.
21: Sopar amb actuació per 49,95 euros. Pàrquing inclòs. Reserves a gscb.com. Només majors de 18 anys.
23: El ventilador a tope. Y tú sin dormir.
24: ¡Qué calor!
23: El problema no es el calor, es tu colchón. La tienda Home. 120 noches de prueba, sofás personalizables, descuentazos y envío gratis. Calle París número 172, en pleno centro de Barcelona. Latiendahome.com.
25: José Sacristán arriba aquest setembre al Teatre Romea per protagonitzar El hijo de la cómica. Un homenatge íntim i emotiu a Fernán Gómez en una peça sobre la identitat i l'ofici de viure sobre un escenari. Un relat tendre i profund amb una interpretació memorable. El hijo de la cómica al Teatre Romea. Entrades a teatreromea.cat i promentrada.com.
26: Si t'avorreixen les retransmissions convencionals...
27: Sí, sí, saó.
26: Escolta el que t'hi jugues, Barça.
28: Això és clau.
26: Descontrol i animació, presentat per Sique Rodríguez amb la narració de l'Albert Bermúdez.
29: Aquest diumenge, València-Barça. A partir de les 3 de la tarda a SER Catalunya o a l'API web de la SER.
26: Segueix tots els partits amb nosaltres. El que t'hi jugues...
30: Barça!
26: Amb Sique Rodríguez a SER Catalunya.
21: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank que et vol acompanyar dia a dia.

0: Cadena Ser i Ser Catalunya. El so de la vida. Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: És moment ara d'actualitzar-vos com tenim la circulació, l'entrada a Barcelona, perquè us estic dient des de primera hora, us ho estem explicant, que no està sent fàcil. Primer, per un accident a la Ronda Litoral, al Nus del Llobregat, a l'altura de Sant Adrià del Besòs. Continua tallada la Ronda Litoral en sentit sud i això genera 10 quilòmetres de retencions. Per tant, tingueu present això. I tingueu present també, si aneu per la P7, que està tallada, ara només és un carril, havia arribat a estar tallada completament, després s'havia anat reobrint, ara són dos carrils que estan oberts, per tant, un de tancat a Cerdanyola del Vallès, a Santa Perpètua de la Mogoda, 10 quilòmetres de retenció en sentit sud. Aquesta és l'actualització ara mateix, quan són les 9:37 i tornem cap al Congrés.
2: He dado orden de publicar un dossier con todos los informes, todos, para que los medios de comunicación y la ciudadanía puedan examinarse por sí solos y por sí mismos.
1: Llem, l'acabem d'enganxar en el moment en què anuncia que farà públics aquests informes controvertits, exacte, segons els quals el Marroc podria haver estat al darrere d'aquesta entrada massiva de migrants.
3: Són aquestes notes que elabora el Centre Nacional d'Immigració i Fronteres i que remet a la Policia Nacional. Ha dit Pedro Sánchez que hi ha hagut molta especulació en les últimes hores i que per això valia la pena detenir-se uns instants a explicar-ho bé. Sobre aquestes notes informatives, ha dit que aquests informes el que deien és que el ritme de les arribades no era determinant, però avisava d'un increment progressiu. El que ha dit Pedro Sánchez just abans és que les arribades estaven pujant, però que en cap cas es podia preveure la situació excepcional i sobtada que es va viure els dies 30 i 31 de juliol.
1: Doncs això és el que està donant de si de moment aquesta compareixença del president del govern espanyol en la crisi més gruixuda que està havent d'afrontar. N'hi ha tingut diverses, al llarg de la legislatura, Pedro Sánchez, però aquesta és de les grosses, porta mitja hora llarga intervenint i seguirem actualitzant-vos-ho.

0: els actors nacionals, no? Per tant, és un exemple molt clar de la interconnexió inevitable que hi ha entre el món i casa, no? I aquesta lògica que les fronteres cada cop són més difuses, no? Pel que fa a la incidència dels temes internacionals. El que destaco d'aquesta crisi en particular a nivell internacional i de la posicionament del govern espanyol respecte a l'agenda internacional és que fins ara el govern ha sigut prou hàbil en identificar el sentit, el pols de la opinió pública o de la concepció ciutadana sobre els temes de l'agenda internacional i la posició del govern espanyol, no? Per exemple, respecte a Trump, no? Hi ha hagut una clara posició de confrontació davant del que és efectivament un bully, no? un abusador del sistema internacional com és Trump, i per tant el govern de Sánchez s'ha plantat davant de certes coses. Amb la guerra a Gaza, una clara referència al genocidi de la població civil, a l'ús excessiu de la força d'Israel a Gaza i també a Cisjordània, i alhora una oposició frontal a la guerra d'Iran, no? I això també ho entén la ciutadania. Amb Ucraïna, una defensa clara d'Ucraïna pel que és una agressió sense precedents de Rússia amb la invasió del país des del 2022. Per tant, tot això, hi ha hagut una connexió clara entre agenda internacional, posició del govern espanyol i sentir de la ciutadania. I ara, per primera vegada, està passant una cosa diferent, i és que la posició que adopta el govern espanyol respecte al possible origen de la crisi a Ceuta no està connectat amb bona part del sentit de la ciutadania, que creu que el Marroc pot haver tingut, per acció o per omissió, un paper bastant més determinant del que se li atribueix des del govern. I és lògic que des del govern no se li vulgui atribuir clarament una responsabilitat per un motiu principal, i és que s'estan negociant fins ara el retorn de la immensa majoria dels arribats a Ceuta, però per altra banda d'aquells que queden per sortir, un cop analitzats els casos específics que donen dret a asil o que són menors no acompanyats, no?
1: Clar,
0: que tenen
1: llavors,
0: una legislació pròpia.
1: Pel que estàs dient és, no anem a emprenyar-los perquè els necessitem.
0: Els necessitem ara en la gestió de la crisi immediata, i també els necessitem perquè no volem que una crisi de situació similar es pugui produir en el futur. I si efectivament hi ha alguna involucració de Marroc, insisteixo, per acció o per omissió, perquè també pot ser que les forces de seguretat senzillament fossin més laxes en aquell moment. I per tant, si això va succeir, res et garanteix que enemistant-te amb Marroc no et pugui tornar a succeir, si és cert.
1: Clar,
0: que estava darrere d'aquesta crisi.
1: Però
0: això,
1: si el ciutadà representa que som adults, també es podria explicar directament així, no?
0: I aquesta és la gran contradicció amb la que es troba el govern espanyol. Que la raó d'estat, no? Quan parlem de diplomàcia, quan parlem de relacions internacionals, moltes vegades fem referència a aquesta raó d'estat, que són forces de causa major, que a vegades no es poden explicar, inclús perquè no són públiques, però que determinen la política exterior del país. Si la raó d'estat demana una bona col·laboració amb Marroc, però alhora la ciutadania demana que, si s'ha parlat d'un atac híbrid, es digui qui hi ha darrere, qui és el responsable d'aquest atac
1: híbrid. Aquí Pedro Sánchez apunta a Rússia i Israel. Això és versemblant?
0: Sí, i la internacional reaccionària que efectivament...
1: Però en canvi no diu res dels Estats Units.
0: No, ja n'ha dit prou sobre els Estats Units, probablement. Però perquè probablement el que hi hagi és una voluntat d'aquests actors, Rússia has mencionat, també aquesta internacional reaccionària, de la qual Trump n'és un promotor actiu, vulguin beneficiar-se de manera, ni que sigui poc tangible, del caos i de la divisió europea que ha suscitat aquesta crisi. I això és una bona notícia per aquesta internacional reaccionària, per Rússia o per tots els actors que volen una Unió Europea dèbil.
1: Però cosa és que sigui bona notícia, altra cosa és que estiguin al darrere d'això.
0: M'has tret la paraula de la boca.
1: Perdona.
0: És exactament això. Una cosa és que se'n beneficin i altra cosa és que estiguin darrere. Estar darrere d'un atac de desinformació, d'una amenaça híbrida, és per definició de difícil atribució. Mm-hmm. És a dir, molt probablement pots tenir un bulo, no? que genera una conxorxa, que genera entorn d'una interpretació de la sentència al Suprem, no? I allò fa possible que tota una sèrie de joves amb voluntat d'emigrar trobin el forat, l'escletxa, per la qual ara és millor moment que ahir, per exemple, no? I això, a través de xarxes socials i de més,

0: s'amplifiqui. I això és un clàssic exemple de desinformació que té poc a veure amb la realitat, potser, perquè efectivament, diguem, la sentència del Suprem hi és, però hi ha disputes sobre la seva concepció, el seu significat real.
1: Aquesta sentència del Suprem, per qui no la recordi o no la conegui, que en principi sentenciava que si entres nedant a territori espanyol no pot ser retornat de manera immediata.
0: Exacte, perquè no hi ha una frontera física evident com és el salt d'una valla, per exemple. No? I per tant, hi pot haver aquesta interpretació, hi pot haver tot un sistema que es posa en marxa a les xarxes socials que incentiva el moviment de la població i que fa que en lloc dels 10.000 que van ser fa uns anys, siguin 70-80.000 persones les que creuen. I això esdevingui, en un moment, molt difícil de controlar. Perquè si aquesta informació que s'està generant des de fa uns dies no troben les autoritats marroquines, que són qui garanteixen el pas irregular en primera instància, no troba una resposta adequada, ja. La pilota s'ha fet prou gran com per no poder-la aturar. És a dir, jo no nego el fet que aquesta màquina de desinformació existís. Però això no significa trobar l'origen de la instrumentalització d'aquesta màquina de desinformació, ni la complacència o la no acció suficientment decidida per part de les autoritats marroquines d'aturar aquest
1: ser. De tot el que ens has explicat fins ara, de moment jo interpreto dues coses. Una, que pot ser que no acabem de saber mai l'origen real de tota aquesta entrada massiva de migrants.
0: És probable.
1: I la segona cosa que interpreto és que pot haver estat una mica de tot, que tingui una mica de raó Pedro Sánchez en el que diu i que probablement aquest informe que hem conegut de la policia també tingui visos de tenir un ancoratge en coses que realment han passat, perquè a més recullen testimonis de migrants que van entrar i que diuen que sí, que els van ajudar els gendarmes del Marroc.
0: Testimonis i vídeos que eren públics i que ja corrien el mateix dia.
1: Camió, no? On s'obren portes i hi ha un gendarme al darrere que els deixa
0: fer. I per tant no és un informe d'intel·ligència reservat que es faci amb fons d'intel·ligència sobre el terreny, sinó que és un informe basat en xarxes socials, en vídeos que hem vist tots i de més. No? Per tant, probablement per a conèixer bé l'origen calen aquests altres informes, no? Els informes més d'informació reservada i d'intel·ligència sobre el terreny que vegin quines són les articulacions d'aquesta... Però en el fons, Marina, tot això és secundari respecte a l'impacte de la crisi tant a nivell intern, no? Ho estem veient, evidentment, de la política que se'n farà i de la lectura política que se'n fa de la gestió de la crisi i del paper del govern, però sobretot també en clau internacional, perquè en el fons la geografia no canviarà i aquesta instrumentalització de les migracions que s'ha fet anteriorment per part del govern de Marroc s'hagi fet de manera, insisteixo, explícita o implícita per acció o per omissió, en aquesta ocasió també pot tornar a succeir. Perquè la geografia no canvia i el teu veí és complicat.
1: Però això vol dir, i permet-me l'expressió, que permanentment a Espanya o el governant de torn, el president de torn a Espanya, estarà agafat pels ous, pel Marroc.
0: És una expressió molt il·lustrativa d'una situació en la qual descriu qui té la paella pel mànec d'una relació eminentment desigual pel que fa al control migratori. El que sabem de les polítiques de control migratori és que les fronteres, la frontera física, aturar l'Europa fortalesa, que se n'ha parlat moltes vegades, té una efectivitat relativa, perquè sempre hi ha escletxes per la qual es puguin produir aquestes entrades. I això té molt a veure amb la inherent desigualtat entre Europa i Àfrica, i Marroc com a porta d'entrada a Europa d'Àfrica, evidentment, punt número 1 fonamental, però també té molt a veure amb que Europa últimament, i no parlo només d'Espanya, parlo de la política europea en general, ha optat per una política migratòria no només restrictiva pels impactes a la política domèstica que té, això ja ho sabem, sinó també per una política que posa sobre de la taula com a mesures principals dues elements fonamentals. Un, l'entrada i l'expulsió han de ser gairebé immediates i, per tant, s'han anat relaxant tots els criteris que deien la criba personalitzada pels casos d'asil que siguin necessaris i que pugui requerir refugi. Tot això s'ha anat diluint molt en l'imaginari de les migracions europees. I dos, l'externalització i la confiança, i ara veiem desconfiança, amb els tercers estats.
1: Clar.
0: Marroc, Líbia, Tunísia, Turquia, tots aquells estats que són porta d'entrada i en els quals hem externalitzat no només el control fronterer, sinó també la voluntat de retorn. I aquí és la contradicció. Com que volem que ens els acceptin de retorn, hem de tenir bones relacions. Ja, i com que hem de tenir bones relacions, ells saben que tenen la paella pel mànec d'aquesta gestió. Clar. És tot una gestió molt complexa d'un fenomen que és altament divisiu a les societats europees i que explica per què genera crisis com la que estem veient ara.
1: Clar, fixa't que hem estat una bona estona, gairebé 10 minuts assenyalant o buscant o conversant sobre la responsabilitat, els culpables, d'alguna manera, i ara hem començat a obrir la via de les solucions, de com se soluciona això, i tu apuntaves, anem a un enduriment de les fronteres en un context mundial, però també europeu. I ara et voldria relligar un tema amb l'altre, hem estat parlant molt de Manresa, estem veient com al final, quan s'inocula el verí de la incomoditat, de la por, de la sensació d'amenaça, al final és un sentiment molt primari que tenen, que pot tenir un ciutadà qualsevol, no? I això és el que ha anat fent créixer els extremismes arreu del món. Aquí estem condemnats a que passi el mateix.
0: És el projecte de la por o el projecte de la il·lusió com a les dues forces motores de la política, no? I el projecte de la por té a veure moltes vegades en la por externalitzada, no? Respecte a l'altre, respecte al nou vingut, respecte a aquell que genera disrupcions a la nostra manera de viure. I per tant això és sempre ha estat un element mobilitzador per part de forces polítiques, i ara en particular de forces polítiques d'extrema dreta, que instrumentalitzen un cas, moltes vegades, com la general, no? És a dir, fan del cas específic una tendència general. I hi ha casos que, efectivament, això es dona. I no hem de negar l'evidència. No hem de dir que hi ha problemes específics de delinqüència, d'agressions sexuals, de tot tipus de comportaments que són delictius. I, per tant, fins ara, en bona part, hem mirat cap a una altra banda davant l'existència d'aquests fenòmens que són puntuals i són esporàdics, davant de la major, però que existeixen. Evidentment, aquí la força punitiva i la millora dels sistemes de seguiment, de lluitar contra la reincidència, tot això són eines que qualsevol estat democràtic, estat de dret, té a la seva disposició per fer-hi front. I segurament és una part de la recepta. El problema és quan, a banda d'aquesta recepta, s'aporta en el debat general un sentiment de que Espanya, Catalunya, Barcelona, el que sigui, és un caos en la gestió de la migració. I això no és cert. Això no és cert. En general, la gestió de la migració és positiva. Mm-hmm. Però hi ha casos que no, insisteixo, hi ha casos que no. Per tant, com intentem no instrumentalitzar aquests casos per condicionar el debat polític és una cosa que no només és aquí, ara ho estem vivint amb Aliança Catalana pujant a les enquestes d'una manera molt clara, però que és un fenomen europeu, no? A tot arreu està passant el mateix, com intentem separar el gra de la palla. Uh-huh. I no és fàcil, per una banda són polítiques restrictives i per una banda són polítiques punitives i per altra banda són polítiques d'inserció, de polítiques socials i econòmiques d'estat del benestar que són les grans absents de tot això. És a dir, veiem una degradació clara dels estats del benestar, de les ajudes socials, de les famílies amb necessitats, des de fa molt temps, autòctones i forànies, i el que veiem ara és una lluita entre pobreses.
1: Però et vull demanar, anem a que els governs que es diguin o que es reconeguin com a progressistes endureixin també les seves polítiques? Penso en Dinamarca, no? Això ho hem vist allà, i si aquí se salva els mobles el Partit Socialista amb un miracle en unes eleccions que han de ser aquest any vinent, serà també per aquesta via?
0: Clar, el problema és que Dinamarca, a banda de ser més restrictiva en les entrades i ser molt dura amb el fenomen migratori, que és una posició poc socialdemòcrata convencional, no? Sinó que s'apropa més a la tesi general de la dreta i l'extrema dreta europea, a banda d'això, ha caigut en una fal·làcia molt gran respecte a la crisi de Ceuta, per exemple, en la qual ha atribuït aquesta crisi un greuge cap al conjunt d'Europa i de l'espai Schengen inexistent. Que ho faci Meloni ho entenem, perquè és el capital polític que té, en bona mesura, és el discurs anti-immigració. Però clar, que ho faci Dinamarca, que més enllà de ser un govern socialdemòcrata, diguem, no? Caigui en l'error de traslladar a la seva opinió pública a Dinamarca, però també a la Unió Pública Europea, que els ciutadans, diguem, de Ceuta tenen el mateix tracte que qualsevol ciutadà de l'Espanya peninsular pel que fa a Schengen, és fals. Sabem perfectament que hi ha uns preceptes clars que les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla, dintre del sistema de Schengen, és a dir, el lliure moviment de persones dins d'aquest espai Schengen a la Unió Europea, té uns elements específics i són controls, bàsicament, per accedir des de Ceuta a l'Espanya peninsular. Mm. I des d'allà, efectivament, sí que hi podria haver un trànsit als altres països Schengen. Però és que això no s'ha donat. Llavors, què passa amb Dinamarca? Que, per una banda, té una recepta nova, novedosa, pel que fa a la socialdemocràcia, respecte control fronterer estricte i política migratòria restrictiva i estat del benestar fort, no? Aquesta és la combinació que Dinamarca fa servir, però també cau en fal·làcies a l'hora que explica coses sobre Ceuta que no són certes.
1: Imagina't que jo tenia aquí tot un guió de coses que et volia demanar sobre eleccions que venen, però ho haurem de fer en un altre episodi d'aquí un mes quan tornis, però per acabar de tancar aquest tema de Ceuta amb coses que ha dit Pedro Sánchez i que lliguen amb això que estàvem comentant, diu que no es pot determinar que darrere dels missatges a les xarxes hi havia perfils del Marroc, tampoc de Rússia o d'Israel, que això ho han descartat els serveis d'intel·ligència, assenyala màfies i comerciants que van alimentar la situació per vendre material i assistència en el creuament, i sí que assenyala campanyes de desinformació i que Europa ha documentat perfils associats a ecosistemes informatius rus i pro-Israel, i que això s'hi va sumar, i tu ho deies, l'extrema dreta internacional i també l'espanyola. Molt ràpid, apuntem, fem un petit tastet del que vindrà i ja ho analitzarem en propers dies. Una de les coses més importants que han de venir són les eleccions a midterm que hi ha d'haver als Estats Units, però no només, hi ha eleccions també a França, Alemanya, Rússia...
0: Són eleccions que posen sobre la taula l'efectivitat del patriotisme com a nova força política per articular una alternativa a l'ordre conegut, no? I és el cas de Trump, és el cas de Le Pen, és el cas de les regionals d'Alemanya amb Alternativa per Alemanya, és el cas de Meloni i la seva competència a la dreta que li ha sortit, però per altra banda també són eleccions, especialment les d'Estats Units, que mostraran el fre en aquest gran moviment patriòtic global, dels quals aquests exemples en són representatius, perquè precisament en l'exercici del poder i en l'exercici de la política exterior de Donald Trump hi ha totes les seves contradiccions.
1: Hem vist aquesta setmana com Alemanya acusava Rússia de guerra híbrida, d'estar al darrere d'un atac amb drons en un dels seus aeroports... Això és versemblant?
0: Segur, perquè a més hi ha informes, en aquest cas sí, detallats sobre rastres d'ADN per part d'uns ciutadans particulars que tenen vincles clars amb Rússia, i per tant hi ha una clara mostra de que aquests ciutadans van estar presents a l'aeroport de Leipzig manipulant explosius. I per tant sí que sembla que hi ha clarament la mà de Rússia darrere d'aquest acte de sabotatge, no? Una altra amenaça híbrida, de l'aeroport de Leipzig.
1: I això quines conseqüències pot tenir?
0: Doncs això...
1: En la relació Occident-Rússia.
0: Ara s'està parlant ja de terrorisme d'estat, no? Promogut per un estat, en aquest cas Rússia, contra Europa, contra Alemanya i, per tant, contra un país de l'OTAN, i això puja un grau al sentiment o la sensació de confrontació no només amb Rússia pel que fa a la guerra d'Ucraïna, sinó per les amenaces que Rússia suposa per Europa. Per Europa i pels països de l'OTAN.
1: Una guerra a la d'Ucraïna que s'està enquistant. Putin, clar, ell ven que va guanyant.
0: Sí.
1: Quant de real és això?
0: No va guanyant perquè no augmenta, diguem, el control de territoris ni aconsegueix ni s'apropa a l'objectiu que és bàsicament el derrocament del govern de Zelensky i un règim marioneta, no? I el control total d'Ucraïna. Això no està passant. Per tant, si aquest és el barem que ell mateix va posar a l'hora de justificar la invasió, doncs no està guanyant en aquest sentit, no? Però tampoc Kiev està guanyant el 100%, que vol dir el retorn de tots els territoris ocupats i demés. És una guerra que molt probablement s'està enquistant en la part bèl·lica, en la part material de la guerra, entorn a un, quan sigui possible, cert armistici, certa situació de consolidació inestable sobre el terreny i unes negociacions que fa temps que haurien d'arribar i que no arriben perquè cap dels dos actors, i sobretot Rússia, està poc interessat en aquestes negociacions. En tot cas, són la convergència entre amenaces híbrides, n'hem parlat, Leipzig, Ceuta, etcètera, per la seguretat europea, i amenaces físiques, amenaces convencionals, si vols, com és les derivades de la guerra d'Ucraïna, que ara mateix convergeixen en un context de seguretat europea molt més disruptiu del que hem viscut en els últims temps.
1: I no ens oblidem que continuen massacrant la població palestina a Gaza, d'això també n'haurem de parlar, perquè aquí es va vendre un alto al foc inexistent.
0: I és un altre element fonamental per entendre la seguretat, la inseguretat, la guerra en el dia d'avui, i és l'element moral i normatiu de quin és els límits a l'ús de la violència per part, en aquest cas, d'Israel. I és evident que s'han vulnerat tots aquests límits amb total impunitat.
1: Pol Morillas, director del CIDOP. És un gust escoltar-te.
0: Moltes gràcies.
1: Gràcies i fins aviat. Tornem que aniràs tornant al llarg d'aquesta temporada.
0: Molt bé,
1: que vagi
0: gràcies.
1: Bé, adéu.
2: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: Hem arribat de les 10 del matí. És moment d'actualitzar les notícies més destacades aquesta hora amb el Sergi López. Què tal?
3: Què tal? Bon dia, Marina. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, anuncia que el govern publicarà tots els informes sobre l'entrada massiva a Ceuta.
4: Que he dado orden de publicar un dossier con todos los informes, todos, para que los medios de comunicación y la ciudadanía puedan examinarse por sí solos y por sí mismos.
3: I assegura que no tenen indicis per preveure una entrada de migrants d'aquesta magnitud. No els tenien, de 70.000 persones, la majoria a través del mar, que ni el CNI, ni la Policia Nacional, ni Frontex ho van poder anticipar. Anem fins al Congrés dels Diputats. Julia Molina, des del Congrés. Bon dia, buenos días.
5: Bon dia, buenos días. Sánchez ha insistido en algunas de las ideas vertidas por sus ministros, que no hay pruebas de que Marruecos diseñó o ejecutó la entrada de miles de personas, pero ha asegurado que el gobierno no tendrá miedo a enfrentarse con el país vecino si se demuestra lo contrario. Dice Sánchez que responderán con contundencia si encuentran pruebas. El presidente ha anunciado además que se compartirán todos los informes que tiene el gobierno a su disposición para que la ciudadanía pueda contar con la información con la que ellos contaban. Reitera Sánchez que ninguno de ellos fue capaz de prever la gravedad de lo que finalmente se produjo. El presidente ha revelado además que el día 21 de agosto se convocó a la embajadora de Marruecos, que es un dato que desconocíamos hasta ahora y que ayer mismo le pedía que hiciese la oposición. También que España va a pedir la presencia permanente de Frontex, el Cuerpo Europeo de Protección de Fronteras, en el Espigón. Lo ha contado hace unos minutos en esta intervención, que se alarga durante una hora y que ha empezado con la reivindicación del presidente de la españolidad de Ceuta y de Melilla.
3: L'alcalde de Castellnou del Bages alerta que fets com el de Manresa, quan un home va morir per ferides d'arma blanca a mans de dos menors, tornaran a passar. En una entrevista en aquest programa, David Canyadó diu que s'han de prendre mesures contundents per acabar amb successos com aquest, Judit Caselles.
6: L'alcalde de la població d'on era la víctima ha recordat que un dels agressors feia pocs dies que havia estat detingut, alerta que cal endurir les mesures contra els autors de fets com els de Manresa.
7: El que no pot ser és que aquesta mateixa persona, que sí, aquesta mateixa persona pot ser d'aquí, dic que m'és igual, si que des de fora, fa dues setmanes aquesta mateixa persona estava detinguda. Fa dues setmanes estava detinguda i està tornant una altra vegada al carrer. És que això tornarà a passar, o sigui, tornareu a trucar a mi, a un altre alcalde, a una altra persona, a una altra ciutat. Les lleis s'han endurit per tothom, i això ja li vaig transmetre ahir a la consellera i al president, per tothom. Això s'està anant de les mans.
6: L'alcalde ha dit que rep missatges que mostren que els ànims estan molt escalfats entre la població i tem l'evolució que pugui tenir la crispació actual.
3: Dia especialment complicat per a la circulació al voltant de Barcelona. Un camió bolcat talla la Ronda Litoral en sentit Llobregat.
6: El tall provoca 8 quilòmetres de retencions mentre els bombers treballen per treure'l del mig. L'accident s'ha produït a 8:15 al pas de la Ronda per Sants Montjuïc. Trànsit ha efectuat talls de totes les entrades a la Ronda en sentit Llobregat i només hi ha obertes les sortides perquè els cotxes que ja puguin sortir d'altra banda per un incendi de vehicle. Hi ha un carril tallat a l'AP7 a Cerdanyola del Vallès en sentit sud que genera 10 quilòmetres de retencions.
3: Complicacions també a Rodalies.
6: Com a causa d'una incidència tècnica en un tren entre les estacions de Plaça Catalunya i Arc de Triomf, ja resolta, els trens de la línia R4 circulen amb demores que poden superar els 20 minuts de mitjana entre Sant Vicenç de Calders i Terrassa i els 60 minuts entre Terrassa i Manresa.
3: Aquesta hora de començar la reunió de la consellera d'Educació, Esther Niubó, amb els sindicats d'educació per mirar d'aturar la vaga prevista pel primer dia de curs escolars, dimarts vinent. Primer es reunirà amb USTEC i després amb la CGT. Des del govern defensen que ja han complert un 96% dels acords pactats amb ells.
6: Niubó vol convèncer els sindicats que desconvoqui la vaga prevista per dimarts vinent per al primer dia del curs escolar. La consellera defensa que aquest any hi haurà 500 noves aules d'acollida i 1.800 nous professionals, també 90 grups nous als centres d'educació especial. Des d'USTEC, però, no tenen previst moure's.
3: I molt pendents de l'anunci de les tres pel·lícules que optaran a representar Espanya als Oscars en la categoria de millor pel·lícula internacional. Només falta mitja per saber quines seran les escollides.
6: Sí, exacte, mitja hora per saber quines seran aquestes pel·lícules escollides. Entre les favorites, Sergi, hi ha La bola negra de los Javis, Amarga Navidad de Almodóvar i també la nova de Sorogoyen, El ser querido, ho anunciarà l'actriu Míriam Garló, de Sorda, acompanyada pel president de l'Acadèmia, Fernando Méndez Leite.
3: Avui, Marina, hem de fer una recomanació general.
1: A veure.
3: Saps quina és?
1: Que no circuli la gent per la P7 i que vigilin segons quina línia de Rodalies hagin d'agafar.
3: Aquesta és concreta per unes quantes persones. La nostra és general. Val? Que la gent vagi neta.
8: No me quiero bañar, no me quiero bañar. Así cochina me voy a quedar.
3: Aviam, no seguiu el consell de la cançó i de manera molt especial avui, que és el Dia Mundial de la Higiene.
1: És que ric molt amb aquesta cançó perquè, clar, un dia va arribar a casa la meva filla cantant-la. Jo no la coneixia, no coneixia aquesta cançó. M'impacta, la primera vegada que et canten això, clar.
3: Doncs ja sobretot som, si és una dos, de 6 som anys. Dos que estem en la mateixa situació. Jo també vaig passar pel mateix. Aquesta data hem de dir que la de mantenir la higiene hauria de ser una mica, com dèiem ahir, amb el de la criança...
1: Respectuosa.
3: Que estaria bé que es faci cada dia, sí. Que no cal que sigui avui, que
1: també
3: la gent vagi neta.
1: Sí, sisplau, aneu nets, que no costa res. Sobretot, si heu de socialitzar, si esteu a casa sols, mira, feu el que us roti.
3: L'autobús al metro és de greu.
1: Gràcies, Sergi.
3: A tu.

0: aquesta hora ja, racó de pensar. Santi Jiménez, què tal? Ben tornat.
1: Moltes gràcies, ben tornat a tu. I portava molt temps aquí.
0: També és veritat.
1: Què tal? Molt bon dia.
0: La primera a la frente, gràcies. Imma Sus, què tal, com estàs?
2: Molt bé, moltes ganes de tornar.
0: Que et veig morena, moreníssima.
2: Pues sí, amb energia, contenta, com sempre, bon humor. Però he fet una mica una merda per dintre, ja ho explicarem després.
0: Ah, sí, eh? I amb una samarreta que posa pirada.
2: Sí. Sí, me la va regalar la Margarita Puig.
0: Declaració d'intenció.
2: Sí, sí. Ah, que sí que mola.
0: Pirada, sí. És guai. Santi, comencem amb tu.
1: Ah, bueno.
0: Vinga, va.
1: Vinga.
0: Comencem amb tu.

0: avui començarem la nova temporada. Ja li vaig dir a la Cristina, un tema de merda, literalment.
1: Bé. I jo estic fet una merda, tot lliga.
0: Sí,
1: eh?
0: Quan ho has dit,
1: tot encaixa.
0: Quan ho has dit i m'ha pensat, dic, hòstia, mira, li mirà bé la Imma. Però sé que segurament ens en anem a la merda, però el que no havíem pensat mai és que...
2: Com a humanitat, vols dir?
0: Com a humanitat, sí. Això està claríssim, no?
1: Vols dir que no hi som ja, una mica?
0: Mira, hi som. Però hi som. És que no, és que no, hi, no només hi som, Imma. És que estem, venim de la merda. I això és el que m'ha fet pensar aquest estiu, perquè he estat descobrint que som merda. Sí, que venim de la merda.
2: No som pols d'estrelles, que sona més romàntic.
0: No.
1: Soy un ser de luz, soy un ser de caca.
0: És que som sers de caca. Som sers de caca.
2: No serà que la teva font d'inspiració hagi estat la decoració de la plaça de la Vila de les Festes de Gràcia?
0: No, trepitjo.
2: Ho dic perquè ve molt a cuento, perquè
0: ah, sí?
2: Era tota una decoració amb motiu de la caca, és a dir, no només hi havia una caca gegant, sinó que hi havia vàters, hi havia...
1: Perdona, t'hagués encantat, eh? Tota la plaça de la vida plena de merda, els papers de vàters, xulíssim.
0: Ah, doncs aleshores, és que això, és que l'escatologia és molt catalana, eh? Perquè tenim, bueno, evidentment, quan ve algun amic de l'estranger o d'alguna part que no conegui la idiosincràsia escatològica dels catalans, que li parlem del tió i de fer cagar el tió, els hi parlem del caganer, el pessebre, i després la quantitat de riquesa lèxica que té el català per explicar el terme i l'acció de cagar. Segons el diccionari de la llengua catalana hi ha 40, però segons l'Alcover Moll, que era un senyor que es dedicava molt a això de les paraules,
2: val,
0: diu que hi ha 170 mots que inclou moltíssimes variants que parlen de merda i parlen de caca, sí, des de cagamandúrries o cagabandúrries, que aquí els dos termes, si teníeu el dubte, són acceptats, que vol dir una persona de poc seny, irresponsable, gens formal, un cagadubtes, la cagarela, un cagadeus, un cagamiques, que és un home ric i avar, cagar-se en les calces, cagar-se de por, bueno, hi ha moltíssims. Però això, dèiem que això ens distingia com a país, com a poble, com a nació, com a unitat de destí en l'universal, però no!
2: Ah, no.
0: Resulta que això és universal. La caca és una ciència.
2: Com que una ciència? Sí. Què vol dir que és una ciència?
0: Sí, sí. És que això et va bé de que vaig llegir el 4 d'agost al País una notícia a la secció de ciència. De ciència, no a la secció de costums i caques. No, ciència. Que es titulava La revolució fecal del Càmbrico. Això ja em va cridar molt l'atenció. Wow. Dos punts. Cacas de hace millones de años revelan su importancia en la mayor explosión de vida en la Tierra.
2: Parlar de caca i d'explosió en una mateixa frase.
0: Sí, i de revolució de la vida. Per tant, aquí entendreu per què venim de la caca. I com a substitut diu, las heces fueron claves para fertilizar todos los mares y la diversificación de formas y tamaños de los seres vivos.
2: Però amb això estàs volent dir que ni dels Homo sapiens, ni d'Adam i Eva, ni...
0: Home, abans dels Homo sapiens hi havia la caca. Adam i Eva ja els...
1: Però què feia la caca? Qui la feia la caca?
0: Aquí ho dic, unes petites bactèries.
1: Ah.
0: No estem amb el cagalló d'Adam i Eva, ni amb el cagalló...
1: És una altra caca.
0: Ni amb el cagalló de l'home de Tapuerca.
1: Però sí que és cert que si tu vols que els teus pebrots, el teu hort urbà i tot això funcioni bé,
2: fem
1: els
2: caca.
1: Fem de tota la vida. Sí,
0: caca.
1: Sí.
0: Caca. Perquè, a veure, jo us ho explico. A l'inici de tot, no hi havia caca. Déu no va crear la caca.
1: El Big Bang no ve d'una caca. No
0: ve d'una caca. Va ser una cagada? Probablement. Però no ve d'una caca. Estic parlant de fa 540 milions d'anys, que és dir, eh? La vida es limitava a extensos tapets bacterians en el fons del mar, però en una vintena de milions, vintena, eh? Tampoc sembla poc, van aparèixer femta amb espiral. Tal varietat d'excrements reflecteix que els científics diuen l'explosió de vida al Càmbric. Els éssers vius van augmentar, éssers vius, petitonets, molt petitonets. Però que feien caca! Ja feien caca, aquests éssers vius petitonets. Amb formes i grandàries creen ecosistemes amb tota mena de relacions tròfiques, es menjaven uns als altres, i va ser el període de major innovació de la història de la humanitat. I així, a base de la caca apareixen els primers esquelets, els ulls, les mandíbules i organismes nedadors. Això ho va descobrir un senyor que es diu Julian Kimming, responsable de la secció de paleontologia i evolució de l'Institut de Tecnologia de Karlsruhe, Alemanya, que és el coautor d'un article meravellós titulat La revolució fecal del Càmbric. publicat a la Trends in Ecology and Evolution, i el treball analitza centenars de cropòlits. El cropòlit és la caca molt antiga.
1: Ai, m'encanta!
0: Sí, un cropòlit és la caca del senyor de Taporca, dels homo sàpiens...
1: Pues mira, quan em costi ficar, que diré, tinc un cropòlit dintre?
0: Tens un cropòlit dintre que no puc... Si tens... Estàs estranyit? No. És molt més fini.
2: Home,
0: tinc un cropòlit.
2: És molt més nostrat, i tant.
1: Cropòlit, m'encanta.
0: 37 jaciments repartits per tot el planeta Terra i... No, només s'ha trobat un fòssil a la part final de l'Adriàtic amb sistema digestiu que era molt simple. El primer sistema digestiu era un intestí cilíndric recte que connectava la boca amb l'anus.
2: Recte, eh?
0: Recte, sí.
2: Quina velocitat, tu.
0: Entrada i sortida directa.
2: Allà sí que no anaven
0: restrets. I així no es podia evolucionar perquè no milloraven. Aleshores, la ciència, tot era tan intel·ligent que va començar a donar-li voltes, fer-los en espirals, fer-lo tal, perquè la caca es corbaven, zigzaguejaven, i això donava fet a que apaguessin les primeres mandíbules i unes protodents per poder menjar.
2: Clar.
0: Aquí ja apareixen les glàndules digestives. Ell també diu, el químic aquest, que... Els cropròlits també aporten informació sobre l'evolució dels hàbits alimentaris que hi havia. I hi ha un que és molt conegut. El cropròlit més famós del món.
2: Hi ha un cropròlit famós?
0: No, és que no crec que... No em puc creure que no el coneixeu. El cropròlit de York?
2: No el conec, no.
0: Vamos a ver.
2: No tinc el gust. Tu tens el gust, Imma?
1: No.
0: Bueno, el gust
1: de fet,
0: no seria...
1: jo pensava que era cropròlit. I veig que no, que és cropròlit.
0: Cropròlit.
2: Cropròlit.
1: Ah, merda, eh? Cropròlit.
2: Cropròlit, no? Són dues erres o no?
0: Ara, sí, crec que sí.
2: Cropròlit.
0: Aquí m'he liat jo.
2: Anem a buscar-ho bé,
1: No, és que jo vull...
0: Cropròlit.
1: Cropròlit.
0: A veure, el més famós del món és la caca d'un viking. D'un viking. També és conegut com la caca de York o la caca del Lloyds Bank. Per què se li diu la caca del Lloyds Bank? Perquè és el cropròlit, la caca humana, antiga, més gran que s'ha trobat mai a la història. Uns arqueòlegs? No, es fa molta gràcia, són molt catalanes perquè això de parlar de caca es fa molt. Estaven investigant una excavació a l'assentament viking de Jorvik. Jorvik és l'actual ciutat de York, a Anglaterra. Va ser trobat el 1972.
2: Ah, no fa gaire.
0: No, l'excavació d'un solar en el qual no estaven buscant caca. Volien fer una sucursal del Lloyds Bank a York. Van començar a remoure i es van trobar un tros de femta humana perfectament conservat per la turba i la humitat que hi havia en aquell moment.
2: Però això vol dir que era tendre encara.
0: No, estava endurida i, de fet, devia ser complicat treure-la, perquè...
1: I tendre... Ara m'ha fet una angúnia.
0: No era... Tendre era al voltant. El fet que ens ocupa està bastant sòlid.
2: Escolta, que els que caminem per Barcelona sempre més a favor de la caca seca que la tendre.
0: Molt millor. Pues aquesta era seca, però diguem-ne...
1: El cropòlit ja se sap.
0: Important. Us estic parlant d'una deposició que es va guardar durant 1972, 1200... Pues imagina't, durant més de gairebé 800 anys, de 20 centímetres de llarg. No és poca cosa, un perfect gairebé. 5 centímetres d'ample i que pesava 227 grams.
2: Mira, el que compro jo quan vaig a comprar...
0: Exactament, pernil, 227.
2: 227, no, però dic, si passa una mica no passa res, posa'm 200 grams de pernil.
0: Segle IX, i el troben al segle XX. Poca broma. El seu productor, un home amb una bona digestió, menjava habitualment... carn ni pa. No, clar, evidentment no coses esferificades i coses d'aquestes que no et fan treure res. Això. Així mateix va ser detectada la presència d'un centenar encara estaven, ous de paràsits, la qual cosa suggereix que el pobre home, el pobre nostre viking cagador, sofria una infecció intestinal per cucs.
2: Ai, pobre. Escolta,
0: bueno, de dir que és un normal, si tu t'alistes amb un vaixell viking, diguem-ne que la...
2: Que algun paràsit se't coli.
0: Ara que parlaves de la higiene, no era, diguem-ne, el seu fort.
2: Que per continuar-ho dient bé, diu la Laura Estrada que és cupròlit.
0: Sí, cupròlit.
1: Cupròlit.
2: No,
1: ho he fet...
2: cupròlit.
0: Cupròlit.
1: Cupròlit.
2: Bueno, cupròlit. La R darrere de P.
0: Copro.
2: Copro.
0: Copro de caca.
1: És que jo que soc dislèxica, això ja em pega el cap.
0: És que vaja dos que ens hem juntat.
1: Cupròlit.
0: Vale. Ell, el que passa és el més sorprenent i més fascinant de tot és el que va passar amb la caca del viking.
2: Què va passar amb la caca del viking?
1: La caca del viking. On està? Quin museu està la caca del viking?
0: Està al Museu de York, si la vols anar a veure.
1: M'encanta.
0: Però no està com estava.
2: Està sarificada.
1: L'han tocat?
0: L'han tocada i l'han trencada.
1: No!
0: Sí.
1: Jo volia el xurro entero.
2: Però això algun visitant gilipolles, perquè, com acostumen a passar?
0: Bueno, si diem gilipolles als nens, sí. Era una visita escolar...
1: Sí,
0: al...
1: Podem dir gilipolles als nens,
0: sí. Sí,
1: a favor.
0: Això ho diu vostè, però sí, realment jo apoyaria la teva emoció totalment. Clar, el seu descobridor va parlar de que aquesta troballa era per ell més important que les joies de la corona d'Anglaterra. O sigui, deia que era... Està super... El senyor es deia Andrew Jones. L'espècimen, com dèiem, va ser posat a l'exhibició en el Centre de Recursos Arqueològics de la ciutat de York, una institució administrada per la York Archaeological Trust, on va sorprendre durant anys a generacions d'estudiants fins que el 2003 es va trencar en tres peces després de que uns estudiants fessin allò de la caca, i bam, va caure i es va trencar en tres tossos. Des de l'any, si t'interessa, Imma, està més o menys juntada, però amb... Que bonica música. Amb això que, diguem-ne, posen quan et trenques un os, que són aquestes grapes que posen...
2: M'ho estàs dient de debò, que la van recordar així.
0: La podeu buscar, la podeu buscar a internet, poseu imàgic el coprolito de York i el podeu...
1: Coprolito de York, ostres, és molt
0: o del Lloyds Bank. I ahí està la història de...
2: Mare de Déu, l'estic veient.
0: I què?
2: Busqueu-la, que des de casa...
0: Que això... Treure això...
1: Ostres, però Déu-n'hi-do, no?
2: Això, ja, no, ara això... entenc quan deies perfecte. No és la típica caca enrotllada.
0: No, no. És de...
1: A veure, tu tampoc fas una caca enrotllada. Que fastidis. Jo, la caca de l'arare no la fa ningú.
2: Jo no faig coses brutes.
1: La caca
2: a mi no m'agrada gens parlar de
1: caca.
2: Jo no suporto parlar de caca.
1: No, eh?
2: I no suporto la gent que... hi ha confiança, em tiro un pet al teu costat. No.
1: Perdona.
2: No.
0: Diguem-ne que el viking...
1: Molt mal. No podríem ser companyes de pis, tu i jo, eh?
0: El senyor viking aquest...
2: M'ofèn que la gent es tiri pets a prop meu. M'ofèn.
1: Pues jo segur que he metgat algun i t'has enterat, eh? Ja t'aviso.
2: Si ho has fet bé...
1: Soc molt pedorra, jo.
2: Si ho has fet dissimuladament, no passa res.
0: Estàs avisant d'alguna cosa que hagi de passar actualment?
1: No, perquè a més jo sóc molt sonora. Sóc molt sonora.
0: Ah, això m'agrada.
1: Vull dir, mira, si me'l tiro, me'l tiro.
2: Millor pet sorollós que podem.
1: Exacte, jo pudor no, perquè jo vaig de ventre cada dia.
0: Ves de cara.
1: Sí, bueno. Jo sempre, com el meu caràcter, jo sóc així. Hasta per tirar-me pets. No enganyo.
2: Tu de cara.
1: Sempre.
0: O de cul.
1: També.
0: Doncs seria...
2: Quina manera de començar, Santi.
0: Sí, un tema de merda.
2: No, bé.
1: Pues m'ha agradat i ve a cor amb mi, eh?
2: Sí? A tu què t'ha fet pensar?
1: Jo aquest estiu he pensat molt en la salut, ho he passat fatal.
0: Ostres.
1: Ja que parlem de l'evolució, t'he de dir que jo, que sempre he sigut de bon cagar, m'està costant aquest estiu. Per què? Perquè tinc una lumbàlgia terrorífica i ho estic passant fatal. Però bueno, és el que hi ha, és el que m'ha tocat. Per sort estic rodejada de bona gent i de bons amics, que m'han cuidat molt, però va començar tot a l'aeroport de Barcelona. Saps allò quan te sentes al terra a l'aeroport que dius, ui, tinc mitja hora, vaig a veure una sèrie o vaig a mirar Instagram, t'estires al terra perquè no hi ha cadires.
0: La culpa és de les xarxes socials.
1: Espérate, llavors dius, m'aixeco, i t'aixeques i dius, crac, i no et pots aixecar. I
2: em vas quedar clavada.
1: No, em vaig quedar clavada, que em va tenir que aixecar una senyora. No, vaig agafar l'avió, vaig seure.
0: Molt bé els seients de l'avió per la
1: lumbàlgia. I a més, la finestra, allò que dius allà, acorralada, horrible. Vaig arribar a Menorca.
0: Encara que era curt.
1: Exacte. Vaig arribar a Menorca i vaig dir, nois, aquí la Sus, bé lesionada, no podré fer res. També és veritat que estàvem molts amics, molt bona companyia. Després em va tocar una setmana per França amb els meus nebots. Això ja va ser més complicat.
0: Segurament. Quants nebots?
1: Dos.
0: Dos.
1: I la meva germana, pobra, que ho va tenir que fer tot, perquè li vaig dir, jo no puc fer res. És que no puc fer res. Els meus massagistes de guàrdia estaven tots de vacances i, clar, això es va anar allargant, es va allargant. I jo no parava de pensar. Mentre estava allà...
2: Estaves gastant, per això, és veritat.
1: Sí, i jo estava allà amb la meva lumbàlgia, prenent ibuprofens i paracetamol i tot el que podia.
0: Això és molt poc, eh?
1: Esperant que m'arribés la setmana a Barcelona per poder anar al metge.
0: Hasta que t'arribés el tramador.
1: No, vaig arribar a Barcelona directe a urgències, eh? Resonància, i em van dir, però com vens tan tard? Dic, nois, no sé, tinc que viure. Què voleu, també? Jo he pensat molt en aquella frase mítica, no? De la salut és el més important. Saps aquella frase?
0: Sí, i tant.
1: Doncs he pensat que se'm fa molta ràbia, i he estat pensant, i crec que no és veritat.
0: No és veritat.
1: Mira el que us dic, crec que no és veritat.
2: No és el més important per tu, la salut.
1: Obro debat. He estat pensant que el més important, i ho dic molt en sèrio, són els diners.
0: I les drogues.
1: També.
0: Perquè...
1: Però clar, necessites diners per comprar drogues.
0: Sí, bueno,
1: estem d'acord?
0: Sí, estem totalment d'acord.
1: Clar, tu però... no passes igual un mal d'esquena o qualsevol cosa... amb drogues o sense drogues.
2: Quan parlem de drogues, parlem de medicaments, sisplau. Sí, home, clar, no estem fent sí, apologia sí, de res sí, des d'aquest sí, programa.
1: Parlem de medicaments que si entres a la web de La Meva Salut, ja dic jo que no te'ls donen, no, eh? Que no, m'ha agradat però... molt l'entrevista perquè dic, per favor, jo... estic desquiciada amb la web de La Meva Salut, eh? Però desquiciada.
0: No és molt fàcil d'utilitzar.
1: Per favor, o sigui, jo sempre vaig amb l'ICAT mòbil, però faig un incís aquí, vull dir, d'acord amb el que deien, ICAT mòbil, tothom,
2: ICAT
1: mòbil, sisplau, tothom, però clar, com no ho has de gestionar per la teva mare o pel teu pare, que és el que em passa a mi, bueno, és per acabar desquiciat. En canvi, si tens diners, vas a la farmàcia i dius, dongui'm això, que val una pasta. M'és igual, pago.
0: Però és que el que passa és que
1: necessito.
0: Les coses, la mandanga bona no te la donen si no t'han fet una recepta.
1: Sí, ja, però si tu tens una mútua privada, te la fan ràpid.
2: Ara estem fent apologia de les mútues
0: pues
2: privades
0: sí,
2: en contra de la sanitat pública.
1: No, no, en contra mai, en contra mai. Simplement amb diners tot és més ràpid. Jo vaig anar a urgències amb una mútua privada i aquí els haters que vinguin em matin, però és així, i en mitja hora tenia una ressonància ja programada. Vale? Me la van fer, em van mirar, em van curar, després van mainar el meu metge, el Jordi, que és el millor massagista de Barcelona, em va fer un massatge, m'he deixat una pasta amb massatges i estic gairebé curada.
0: Gairebé.
1: Per tant, els diners són el més important. I després dels diners, perquè sempre hi ha allò de salut, dinero i amor, després dels diners em diràs la salut. No, jo crec que després dels diners ve l'amor.
2: Després dels diners ve l'amor.
1: Sí, i no l'amor de romàntic, l'amor en general, tots els tipus d'amor. Perquè és bonic tenir xarxa i amics i gent que t'estima. Jo vaig arribar a Menorca destruïda, però tenia una colla d'amics que un dia em feia un massatge a un, l'altre dia a l'altre, em cuidaven, em feien sopa, em portaven al dinar. O sigui, en sèrio, m'he sentit molt ben cuidada. Això és molt important.
0: Vas prendre sopa a 40 graus?
1: Bueno, qui diu sopa diu una altra cosa. Però és perquè entengueu el concepte d'estic malalt i em portes una sopa.
0: Exacte.
1: Saps? No és el mateix estar a casa a 40 de febre i no tenia ningú que et cuidi.
0: Això és molt important.
1: Per tant, és molt trist.
2: Salut, amor, com segueixes?
1: No, no, salut, amor.
2: Ai, no, perdona, diners, amor.
1: Amor i llavors sí, la salut. O sigui, em sembla un horror aquesta mania nostra de repetir que la salut és el més important com si fos una veritat universal. Jo què sé, jo sóc un exemple amb això de l'esquena, però també amb la menopausa, per exemple. Jo amb la menopausa vaig passar un any terrorífic amb la perimenopausa i, bueno, pago una doctora privada, una ginecòloga, em dona hormones, progesterona, ves a La Meva Salut que et donguin progesterona, estrògens, vamos. És impossible, o sigui, acabes d'esquiciada ja. Jo entenc la gent gran d'antes, eh? Això és un altre racó de pensar d'un altre dia, que parlarem de la meva perimenopausa i de la menopausa i de les senyores d'abans que deies que abans totes eren velles i estaven amargades. Què cony, tenien la menopausa? I ningú els hi deia. Era això el que passava.
0: No, ningú els hi deia i ningú les entenia.
1: Va, per favor. La salut no és només la salut que et toca, també és la salut que tu et pots permetre pagar. Eh? Sí o no? I això passa amb moltes coses. Les dents, la fisioteràpia, la salut mental, la vista, eh? Lo que valen unes ulleres progressives.
2: I tant, som uns discapacitats, els calcs miops.
1: Totalment.
2: I això, no, no. I t'has de gastar la pasta. Per quan? Ulleres subvencionades, tu, escolta.
1: Total. Jo això m'indigna, eh? Jo em gasto molts diners amb ulleres, eh?
2: Clar.
1: És molt heavy.
2: No, no, a veure, i que no
1: o cal
2: que si tu vols l'última muntura més moderna del món hagis de pagar una mica més, però com a mínim que estigui finançada una part de les ulleres que has de portar.
0: I a més, quan tothom acabarà així, ja.
1: Tothom,
2: ja,
1: et diré una cosa.
2: Més
1: fins i tot morir-se, si tens diners, és millor.
0: Jo vull que m'enterrin amb les meves ulleres.
1: No, no, però ja no que t'enterrin, o sigui...
2: amb totes.
1: En sèrio,
0: no, només
1: eh?
0: Tinc un, bueno, tinc unes... Hòsties, però la veritat, em va passar una cosa, perdona...
1: No, no, tanqui.
0: Que vaig perdre les ulleres amb un taxi a Istanbul.
2: Mm-hmm. Ulleres de veure, ja de vista.
0: Les ulleres de veure. I em vaig donar compte que ja no podia treballar sense ulleres. I havia d'estar 4 dies treballant a Istanbul. Ostres. I no veia ni el...
1: Vas anar a una farmàcia a comprar-te unes lupes?
0: No, és que... Vaig anar primer una òptica, però en turc és molt complicat, eh? A més, tenia diarrea aquell dia, parlant
1: sempre,
0: de salut.
1: Sempre has d'anar amb dues ulleres,
0: no, clar, des quan viatges. Des d'aleshores vaig amb dues ulleres.
2: És que la gent no miop o que no té problemes a la vista probablement no estarà connectant amb això, però tots els que sí que ho són, que segur que són
0: jo sabia que tenia problemes, però no tan greus.
2: És horrorós,
0: que no tan greus.
2: Ja.
0: I aleshores vaig comprar-me unes d'aquestes
2: de la farmàcia.
0: De farmàcia, això. Que a més vaig descobrir que diarrea, com també estava aquí, en turc es diu igual.
1: Ai, que m'encanta, en sèrio?
0: Sí, vaig entrar i vaig dir, diarrea, i el tio em va dir, pam, em va posar un pot i mano de santo.
2: Potser és que et va veure la cara.
1: Exacte, vés a saber, sí. Ho has contrastat, això, que es diu igual, igual no, eh?
0: No, sí, sí, perquè
2: una cosa és que t'entengués.
0: Perquè li vaig dir, diarrea...
1: Et va entendre, però no es diu igual, vés el que vulguis.
0: Aleshores, el tio, vaig informar-me, perquè diarrea ve del grec.
1: Ah, amigo.
0: I els turcs i els grecs tenen moltes paraules
1: molt
0: en comú.
1: Molt bé, ostres, quines coses. Però, bueno, hi ha una altra cosa de la famosa frase de la salut és el més important, que encara em molesta més.
2: A veure.
1: Si realment la salut és el més important, què estem dient a les persones que no tenen bona salut? que els estem dient, que la seva vida ja és una merda, que no cal que facin res, que l'amor, els amics, els diners, la feina, riure, ballar, passar-s'ho bé ja és secundari?
0: No, senyora.
1: No, és veritat o no? Tens tota la raó. Hi ha moltíssima gent al món que està malalta. Qui no té una, té una ceba, tothom té alguna cosa. Per no parlar de gent que té malalties molt heavy, i faré exemples super mainstreams i clars perquè ens entenguem,
0: ja,
1: no?
0: Ja, no, totalment.
1: El Stephen Sondheim, no, ai, Sondheim.
0: El Stephen Sondheim segurament també ho tenia.
1: La meva dislèxia també com és, eh? Ostres, dius, aquest home va, amb una malaltia neurodegenerativa va resoldre misteris sobre l'univers. La Frida Kahlo, que va tenir aquell accident tan bèstia.
0: Ostres, sí, pobra.
1: I la tia no només pintava com els àngels, es va enamorar, va ser feliç, era bisexual en aquella època. O sigui, pots viure la vida encara que estiguis malament. I jo tinc amigues que són diabètiques, per exemple, no? I que la diabetis és una putada. I sembla que sigui una cosa tan normal. I dius, bueno, doncs tenen dret a ser feliços i a passar-ho bé i no estar amb aquest estigma tota la vida. I després altres xorrades, no? Les migranyes. La gent que té migranyes?
0: Ah, gent que té...
1: La salut és important. Joder, doncs viuen la vida i ja està. O la fibromialgia o el dolor crònic.
2: Sí, però
1: o...
2: segurament aquestes persones que tenen aquests problemes, i ara penso en la migranya, per exemple, segurament et dirien, clar, que la salut és més important perquè la meva vida milloraria substancialment si no les tingués. Vull dir que al final tot és relatiu, no?
1: Tot
2: de com,
1: és relatiu,
2: com ordenes la llista.
1: No vull ser frívola, tot
2: no
1: és relatiu,
2: no sé,
1: evidentment.
2: Tu com ordenes aquesta llista?
1: Però, ostres...
0: Jo posaria la salut primer, sí, sí. Però,
1: sí, eh? Però sí. Imagina't una salut de ferro amb... sense un duro i sense persones boniques al teu voltant.
0: Clar, aleshores, és que aleshores ets un desgraciat.
1: És que és això. Sí. És que ets un desgraciat. Jo perquè crec que si això tenia algú...
0: Perquè si tens un privilegi, que és tenir una bona salut...
1: A part que això és impossible.
0: Dintre els paràmetres de bona salut... generals, perquè ningú té una bona salut.
2: No, no,
0: és
2: que la salut... Hi ha una altra cosa que debatíem ahir, que segurament això de situar la salut com el més important en aquesta escala canvia amb els anys, no? Que com més gran et fas, en el teu cas ha passat
1: jo sempre
2: revés,
1: vaig al revés del món, jo sempre
2: però,
1: la vaig al revés.
2: Però que segurament li vas donant més valor a la salut amb els anys, no? Que tu quan ets adolescent, això de tenir salut i de situar la salut com el més important, segurament posaries els diners, no?
0: Ser,
1: la salut
2: o quan estàs en desamor i t'acaben de trencar el cor, posaries l'amor, però la salut segurament no te n'en recordes en aquell moment.
1: Us dic una cosa, la salut perfecta és com el sexe segur, no existeix. Vale?
0: No, salut perfecta
1: no. Existeix. O sigui, el sexe segur no existeix. Hi ha sexe més segur, menys segur, però sempre hi ha un risc.
0: O no hi ha sexe.
1: O no hi ha sexe, però sempre hi ha alguna cosa. Però jo inclús soc tan desgraciada que sense vida sexual he pillat un papiloma. Vull dir que la vida et pot venir igual, saps què vull dir?
2: Què vol dir que agafes un papiloma sense vida sexual?
1: Sí, però el papiloma se't queda al teu cos i pot aparèixer quan vulgui.
2: Però bé d'alguna raça sexual.
1: Però
2: et pot sortir
1: amb els anys. El trist que et surti en una època que tens la vida sexual de sequera, dius, en sèrio? Ara vens tu a fastidiar-me la vida?
0: A recordar-me altres temps?
1: Exacte,
2: així tens temps de netejar, no?
1: El què?
2: Vull dir, el papiloma.
1: Sí,
2: clar,
1: sí,
2: vull dir-te que també està bé que, bueno, que et vinguin saquera.
0: No és que tingui temps de desejar-lo 6 vegades.
1: No ho sé, tu. Jo, el més important potser és construir una vida que valgui la pena amb la salut que t'hagi tocat viure.
2: Doncs...
1: Perquè tots tenim alguna cosa. Qui no té un all té una ceba.
0: Crec que... Estic totalment d'acord.
2: Crec que amb aquesta sentència...
1: I amb l'alegria, també t'ho dic, amb l'alegria. Avui he esmorzat amb l'Amparo Moreno, que és una tia molt divertida.
2: Ah,
1: que pobra,
2: mira, per què no ens la portes un dia?
1: Pues la porto
2: programa.
1: Com vulguis. Ah. És veïna meva.
2: Home.
1: I es va dir, esmorzem, vinga, faig el cafè tu.
2: Quin mit, Amparo Moreno.
1: L'Amparo Moreno és meravellosa. I he estat xerrant i dic, mira, ara veig que va a la ràdio. I m'ha inspirat també perquè li he dit, tia, és que el sentit de l'humor és tan important. Ella acaba de perdre el seu home i està allà, divertida, xerrant, a mi esmorzant. Escolta, què vols? L'amor és el més important. Pues mira, se l'amor al marit i allà estem les dues fent el cafè. Vull dir que l'actitud és molt important. I això vull enviar un missatge al meu pare, que té una otitis i sembla que s'estigui morint. Que aquesta és l'altra. Que dius, els nens de 4 anys tenen otitis. Papa, no passa res. Podràs suportar-ho.
2: Sobreviuràs.
0: Si és la primera otitis...
1: I ara et diré una cosa, i no t'enfadis, estimat. Les dones, ho sento, ara faré una declaració d'embrisme màxim, amb el tema de salut, som clarament superiors.
0: No, no,
1: aguantem
0: no,
1: el dolor, aguantem les malalties, aguantem molt més que la majoria d'homes.
0: Jo no m'enfado per res, perquè estic totalment d'acord.
1: Si hi ha una dona amb una grip, s'aixeca, espera el que sigui, va treballar, porta els nens al col·le, vinga, l'home amb un grau de febre, ja, ai, que no puc, que em moro.
0: Estic totalment d'acord amb tu.
2: Estimats, us desitjo salut, us desitjo amor i els diners
0: I
2: ja us els pagarà la Cristina García quan sortim d'aquí la tenda.
0: A veure, dintre d'això, com diners tenim a patades.
1: A patades.
0: Anem a buscar la salut i l'amor.
1: I la diversió. Jo el que vull és passar-m'ho bé.
2: Insultantment rics. Nosaltres sí que som insultantment rics de tenir-vos. Gràcies, Imma Sus, Santi Jiménez, que vagi bé.
3: Aquí, Catalunya. amb Marina Fernández.
4: Tornar a la rutina costa, però a Bonpreu i Esclat costa menys. Aprofita les més de 1.500 ofertes que t'hem preparat i, amb la targeta client i l'app, gaudeix de descomptes personalitzats i supera els reptes que et faran estalviar encara més. Perquè a Bonpreu i Esclat, tornar costa menys.
5: Canvien els governs, l'economia, el clima i amb ells tota la resta. Estar informat no és només entendre què està passant, sinó també el que vindrà. Subscriu-te a El País per tenir accés il·limitat a notícies, investigacions i anàlisis en profunditat. Entra a elpaís.com o descarrega't l'app i subscriu-t'hi.
6: Torna a la rutina amb la tranquil·litat i la seguretat de comptar amb un cuidador contractat legalment. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo.
3: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
2: 3 minuts passen de 2:15 del matí. És moment de tornar al Congrés. Allà hi ha la compareixença de Pedro Sánchez. Ell ja ha acabat, ara és el torn del cap de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo.
7: Humanidad. Humanidad es gestionar bien, es abrir las vías legales, es acabar con las regularizaciones masivas e incondicionadas y exigir la integración. Es que las fronteras sean fronteras, es decir, un paso digno, ordenado y legal. Y en tercer lugar, recuperar la política firme y sensata con Marruecos. Buscaremos una relación estable y leal, transparente y recíproca. Uno de ellos es que Ceuta, en esas relaciones ha de quedar claro, Ceuta y Melilla son España. No es una cuestión pendiente, ni una cuestión negociable. Son España y en coherencia España tendrá capacidad autónoma para proteger sus fronteras. España no subcontrata su soberanía a nadie. Y en cuarto lugar, esclareceremos completamente el caso Pegasus. Nunca más habrá una sombra de duda sobre la libertad del presidente del gobierno de España. Por cierto, ahora que va a sacar un dossier sobre lo que ha ocurrido, supongo que en ese dossier estarán las conversaciones de Pegasus. Y por último, las grandes decisiones en política exterior serán debatidas en este Parlamento. Señorías, Ceuta es la culminación de una forma de entender el poder. Señor Sánchez nunca supo lo que es una nación, ya se lo preguntaba el señor Pachi López, pero tampoco sabe lo que es un Estado. El Estado es la ley, es la justicia, es la seguridad, es la continuidad, es la frontera. Es lo que permanece cuando los gobiernos cambian.
2: Doncs això és el que està dient ara mateix Alberto Núñez Feijóo, amb contundència, amb un to crispat. Continuem al Congrés com si fos un camp de futbol, ja sabeu, amb aplaudiments a banda i banda quan una bancada o l'altra considera que el seu ha marcat un gol. En fi, ara recapitulem tot el que està donant de si aquesta compareixença, però abans tenim última hora, perquè mentre ens fixem en Ceuta, a les Canàries, Salvament Marítim ha rescatat un caiuco. Hi ha 80 morts, Guillem Favo.
8: 80 morts, efectivament, entre els quals un nadó, segons les dades de l'ONG Caminando Fronteras. L'embarcació feia gairebé un mes que estava en alta mar, 27 dies per ser exactes. Havien sortit de Gàmbia i havien posat rumb a l'arxipèlag. L'activista Elena Maleno ha donat l'avís fa uns minuts.
9: Estamos informando a las familias y bueno, pues es una situación muy complicada porque todos quieren saber si su ser querido está entre los vivos o entre los muertos.
8: Només han pogut recuperar 5 cossos. El mal estat de la mar ha impedit trobar-ne la resta, almenys de moment. Els supervivents són 44, els quals han estat traslladats a Gran Canària, 3 en helicòpter.
2: Aquesta és la cara més crua del drama migratori. Un mes, imagineu-vos, un mes en un caiuco per alta mar i que la cosa acabi així en tragèdia. 80 morts de moment. Aquesta és l'última hora que ens porta a les Canàries, mentre, com dèiem, l'ull, l'agitació política continua concentrada en la crisi humanitària a Ceuta. Què ha dit Pedro Sánchez durant tota la seva compareixença, que ha durat més o menys una hora, abans de la intervenció de Feijóo, que ara estàvem escoltant?
8: Doncs Sánchez ha dit que entén que se sospiti del Marroc, que se sospiti que hi havia la mà del Marroc en aquesta crisi migratòria. Se'n fa càrrec, ha dit, però el president del govern defensa d'actuar amb rigor i amb evidències. Ha fet una referència a les declaracions d'aquest estiu d'Aznar, ha dit que vol fer el contrari que ell, que és no presentar-se, no trepitjar Ceuta i reivindicar l'operació Perejil. civil. Segons Sánchez, ha volgut deixar-ho molt clar, no hi ha proves que permetin concloure que va ser dissenyada o executada aquesta arribada de migrants massiva per les autoritats marroquines. Com deies, Marina, la intervenció de Sánchez ha durat una mica més d'una hora. Des de fa 10 minuts està intervenint Feijó, que s'ha adreçat de la següent manera al president espanyol.
7: Ha venido a decir hoy aquí que no se enteró de nada. La argumentación de su comparecencia es demoledora. No nos enteramos de nada y, por tanto, no tenemos responsabilidad ni culpa alguna. Si la verdad, si esta es la verdad, dimita por incompetente, y si es falso, dimita por cómplice, señor Sánchez.
8: Per incompetent o per còmplice, però dimiteixis. El que li ha demanat Feijóo Sánchez, el que ha dit és que cap informe alertava de la magnitud del que estava a punt de passar, però segons el líder del PP, Sánchez no es va assabentar de res. Feijóo, a continuació, li ha dit quin document o conversa o indici hi ha al seu mòbil perquè tingui por al Marroc. Què sap el Marroc de vostè? Espanya no pot tenir un president sota xantatge, ha reblat Feijóo.
2: Doncs aquesta és una de les pantalles que hem obert a aquesta hora. N'hem d'obrir una altra, que ens porta al món de la cultura. Perquè us dèiem que a partir de 2:15 és quan s'havia de conèixer el primer sedàs de les candidates als Oscars.
10: Dirigido por Rodrigo Sorogoyen, se presentó internacionalmente en la sección oficial a competición del Festival de Cannes. El ser querido está protagonizada por Javier Bardem y Victoria Luengo, y cuenta la historia de un aclamado director de cine y su hija.
2: No es podia saber, el ser querido, una d'elles, Laura Estrada, ni hem de conèixer dues més, encara.
11: Exacte, dues més, aquestes són les més votades. El 16 de setembre en sabrem la definitiva.
2: A veure, seguim escoltant, a veure si diu les altres dues.
10: Javier Ambrosi y Javier Calvo. La bola negra narra las vidas entrelazadas.
2: La bola negra, tenim el ser querido, la bola negra dels Javis,
11: una de les favorites,
10: El deseo, el dolor y la herencia. Inspirada en una de las últimas obras inacabadas de Federico García Lorca. La película está protagonizada por Guitarrica de la Puente, Miguel Bernadeu.

0: Néixer, la notícia en directe, us l'hem donat. Aquestes són les tres pel·lis, les heu de veure, eh? Les heu de veure. Los Domingos, clar, ja sona més vintage,
1: sí.
0: Perquè fa més que la van estrenar.
1: I sorprèn d'aquella manera, però la que també era candidata era la d'Almodóvar, Amarga Navidad, que aquesta no ha estat seleccionada.
0: Doncs aquesta és l'actualitat, aquestes són les últimes hores. Vinga, seguim.

0: Evelyn Segura, biòloga, divulgadora, col·laboradora d'aquest programa. Què tal? Com estàs? Ben tornada.
1: Molt bé. Moltes gràcies. Moltes ganes de tornar, tot i que encara puc assaborir una miqueta l'estiu, però...
0: I ho fem obrint un meló que vam avançar aquí a Ser Catalunya. El govern vol reintroduir la foca monjo a les seves costes. El projecte de reintroducció s'ha de començar a preparar el 2027. Clar, 2027 sonava molt lluny, però
1: ja no,
0: d'aquí 4 mesos ja hi serem. I un dels llocs que es considera més adequat per poder recuperar aquesta espècie és el Cap de Creus, que tu te'l coneixes bé, el Cap de Creus.
1: Sí.
0: Com es torna a portar una espècie que fa més de 50 anys que no veiem a les nostres costes? D'on vindrien aquests animals? Per què necessitem que vinguin i es quedin aquí? Comencem explicant què és aquest animal, què és la foca monjo.
1: Foca monjo, vell marí, que també se'l coneix així. Tu saps que aquest projecte jo el porto escoltant i empapant-me i il·lusionant-me que es vegi la llum des de fa, potser et diria 15 anys.
0: Imagina't.
1: Sí, sí, de fet, fa molt de temps que se sent. Però anem a situar una mica perquè la gent, clar, quan parlem d'una foca, a veure quina imatge es fa, no? Parlem d'un animal que és dintre del món de les foques, parlem d'un animal mitjà. Però sí que és veritat que el tamany dels adults pot arribar als 2,5 metres, pesar entre 200-300 quilos i tenen, sobretot són d'un color bastant gris, tonalitats diferents entre mascle i femella, i sobretot en el cap com molt rodonet i el musell, el morro, petitet, o sigui, és curt.
0: Tenen la cara xata.
1: Sí, tenen la cara una miqueta xata.
0: I com viu aquesta foca? Què necessita en el seu entorn per poder sobreviure?
1: Sobretot necessita... A veure, és un animal que passa pràcticament tota la seva vida al mar, però necessita les platges, necessita la costa per descansar, per fer les mudes i també per criar. Quin tipus de platges? Doncs originalment el seu hàbitat són platges obertes. Però què passa? Doncs que, com que les platges ja sabem, i més venint de l'estiu, que les ocupem molt, doncs diguéssim que han anat buscant racons on poden sobreviure i s'han quedat amb caletes rocoses més petites i més aïllades. I això és molt important, perquè les platges aquestes obertes originalment que necessiten han de ser molt tranquil·les, sense presència humana, vull dir que tenen una sèrie de necessitats que no sé si acaben de trobar.
0: I els hi és igual que siguin de sorra, eh?
1: Sí, sí, sí, de fet, les originals es prefereixen de sorra, vull dir, com a mares, si hem de parir, més còmode que no pas en un lloc de pedres. Per tant, les platges obertes eren el millor, però cada vegada n'hi ha menys disponibles.
0: Clar, si ens hem d'imaginar que aquesta foca vivia abans també aquí a les costes catalanes, perquè estem parlant de reintroduir, vol dir que ja hi era, podem intuir que part del problema hem estat nosaltres, ara ho deies tu, platges tranquil·les, amb... No és el cas ara, no?, d'aquestes platges llargues. Ha estat l'activitat humana el que les va fer fora?
1: Ha sigut l'activitat humana i la pèrdua d'aquests espais tranquils per poder criar, com et deia, descansar i mudar la pell, la pèrdua d'aquests espais ha sigut una de les causes, però no la única. La principal causa de pèrdua d'aquest habitant de les nostres costes, perquè el nostre company, com deies, va desaparèixer fa poc més de 50 anys, va ser una persecució directa. I ho dic suaument com a persecució directa, vull dir que els mataven directament. Com ho feien? A veure, òbviament hi havia captures accidentals per part dels pescadors, que quedaven emmallats a les xarxes o eren capturats d'alguna manera així, perquè aquests animals s'alimenten de peixos i cefalòpodes, vull dir, pops, sípies... Clar, la interacció amb pescadors era bastant, bastant habitual. Llavors, els pescadors consideraven que era una competència directa i, a més, també se'n feia una explotació de la seva pell i el greix. Estem parlant de segles enrere. Llavors, aquesta pressió directa era la captura d'aquests animals. Se'ls matava amb armes de foc. Se'ls capturaven xarxes, fins i tot es dissenyaven trampes específicament per capturar aquests individus. Hi ha documentats atacs a exemplars que els mataven a cops de garrot o de pedra o fins i tot utilitzaven dinamita.
0: Marada.
1: I a més, era el que es feia antigament, no? Quan capturaven un bitxo d'aquests, es feien la foto com dient, mira quin exemplar que hem matat. No?
0: Com la pel·li de tiburon, gairebé.
1: Una mica, sí.
0: I desapareixen de les nostres costes als anys 70, deies, fa 50 anys. Quantes en queden al món?
1: Ara en queden molt poquetes. Ha anat oscil·lant la població, però actualment s'estima que hi ha una població d'uns 500 exemplars, que ja sona a molt poc. Estem parlant d'una espècie.
0: I on són?
1: Estan concentrats en petits nuclis, principalment al Mediterrani Oriental, val? El que seria des de la punta de la bota d'Itàlia cap a l'est. Allà estan concentrats sobretot a Grècia, Turquia i Xipre. Al Mediterrani Oriental, que seria on pertanyem nosaltres, aquí no pertanyem.

0: segurament és, no n'hi ha. I a l'Atlàntic n'hi ha a Madeira i a Cap Blanc.
1: Mm? I què senyalo, és Cap Blanc?
0: Cap Blanc està entre Mauritània i el Sàhara Occidental.
1: Val.
0: I per què te'l senyalo així especialment al Cap Blanc? Perquè és la clau de tot aquest projecte, la clau i l'origen de tot aquest projecte de reintroducció de la foca monjo a Catalunya. Perquè la població d'allà és la més nombrosa, allà es concentren uns 300 individus, tot i que no sempre ha sigut així, perquè l'any 97 va haver-hi una mortalitat del 80% de la població. Clar, què passa? És allò que diuen, que no posis tots els ous en la mateixa cistella. Yeah. Que si et cau la cistella, adéu al sopar, no? Que se t'esgarra tot. Com que tenim molt pocs individus i la majoria estan en un sol lloc, l'any 97 va haver-hi una mortalitat molt gran perquè hi ha dues hipòtesis, o unes toxines d'unes algues o un virus que va fer que s'escampés i es contagessin. Llavors, si tens la major part de la població d'una espècie concentrada en un sol lloc, si passa alguna cosa allà, xau. És que sí. Les possibilitats de supervivència d'aquesta espècie es posen en risc.
1: Això és el que ha passat fins ara. Uh-huh. Ara projectem el futur, projectem això d'aquí 4 mesos, a partir de l'any que ve, tornarem a veure aquestes foques a la costa catalana?
0: No encara. A veure, el que es començarà a fer a partir de l'any 2027 és començar a preparar el terreny. Perquè, clar, no és fàcil. Estem parlant de la reintroducció d'un animal que és un depredador, és un gran mamífer, té unes necessitats d'hàbitat molt concretes. El món de fa 50 anys a l'actual no té res a veure. Uh-huh. Per tant, doncs, bueno, hi ha una certa, diguéssim que s'ha d'estudiar molt bé i s'ha de veure molt bé quins són els llocs més adequats perquè torni, com el podem acollir, si estem preparats, si no, etc. I a més, és un projecte per fases. Cap Blanc és l'origen, com et deia, i el projecte el que pretén és agafar uns 15-20 individus d'aquella població cada any, per tant, extreure aquests individus i anar-los traslocant. És a dir, un primer pas serà portar un petit grup a la zona de Canàries. Un altre petit grup a la zona de Madeira, un altre petit grup a la zona de Cabo de Gata, un altre petit grup i així al llarg dels anys. Mm-hmm. Quina és la intenció? L'objectiu no només és fer tornar un català de sempre, no? No és fer-lo tornar, sinó que a més és connectar genèticament la població que tenim a Cap Blanc amb la del Mediterrani Oriental. Perquè, clar, com més diversa sigui la genètica d'aquesta població, millor per la seva supervivència. Ara els tenim aïllats i això no pot ser. Els hem de connectar. I aquest anar repoblant petits punts farà que els animals, òbviament, no tenen una distribució així, no són migradors molt grans, però sí que es poden fer moviments i barrejar-se unes poblacions amb les altres, i això genèticament és molt necessari.
1: I per què la tria del Cap de Creus? Què té d'especial? Què el fa únic?
0: A veure, a Cap de Creus es va fer un projecte ja de viabilitat, i t'estic parlant dels principis del 2000, si no estic equivocada, és el mateix 2000, que es va fer un projecte per veure quines són aquestes cales, platges, etc, que podrien reunir les característiques idònies perquè aquest animal s'hi sentís a gust i no només el poséssim aquí, a la força, sinó que decidís quedar-s'hi perquè considera que això és casa seva i s'hi sent a gust. Llavors ha d'haver-hi suficient peix, ha de ser una cala. Clar, pensa que aquests animals, si tu els portes aquí i diuen, ui, quin jaleo, agafaran el mar i marxaran. Clar. Per tant, la introducció d'aquests animals requereix unes condicions de semicaptivitat durant un temps. Amb això que em refereixo, no estaran tancats en gàbies ni molt menys que la gent no s'escandalitzi que no és això, sinó que el que es fa són aquestes cales, perquè cala jugadora, que és la que té més números de que sigui la perfecta o la més idònia, no?, per acollir aquests animals, és bastant tancadeta, està a recer, i llavors permet ficar un tancament de mar obert, és a dir, creem com una mena de piscina falsa, interior, natural, artificial, així, per evitar que els animals puguin sortir. Els peixos podran entrar i podran menjar tranquil·lament, tindran una vida supertranquil·la, tindran una platja, tindran el mar, i quan ja s'hagin ficat la impronta i se sentin catalanes, llavors decidiran que allò és casa seva i ja no marxaran, es podrà treure la xarxa i llavors entraran i sortiran com vulguin. Però s'ha de fer una impronta territorial perquè es quedin aquí i es fixin aquí.
1: Clar.
0: I llavors aquella cala és, en principi, la més adequada.
1: Volem seguir al fons del mar per uns altres habitants als quals encara no ens acabem d'acostumar però que són una realitat i que segons els científics hauríem de celebrar que hi siguin, tu ens ho dius sempre.
0: Sí.
1: És el cas del tauró, en aquest cas del tauró blau. Fa poc es va documentar una escena extraordinària davant la costa de Barcelona, que és l'intent de còpula de dos taurons blaus, una actitud, un comportament, un fet que fins ara no s'havia documentat en aquestes aigües. Mm-hmm. Primer de tot, per què hem de celebrar que hi hagi taurons blaus aquí a la costa catalana?
0: Clar, la gent dirà, què m'estàs dient? Que hi ha taurons? Això ja per començar. La gent quan sap que hi ha taurons a la costa s'escandalitza. No, és una molt bona senyal, perquè el tauró blau és un animal que està molt amenaçat. De fet, saber exactament el volum de la seva població és molt difícil. O sigui, estudiar el mar sempre és molt complicat. Però sí que se sap que els últims 100 anys, aproximadament, hem perdut un 97% de la seva població.
1: Déu-n'hi-do.
0: Això és molt greu. Per tant, veure un tauró al mar és un regal. Això vol dir que, ostres, que t'ha tocat la loteria, perquè és molt complicat, no és tan fàcil. Però no només celebrem que s'hagi fet un albirament de taurons a la costa de Barcelona, sinó que què és el que estàvem fent. I és un intent de còpula. Per tant, hem de celebrar que tenim taurons a la nostra costa, això és molt bona senyal de salut i de millora de la seva població, i per altra banda, que no utilitzen les nostres aigües simplement per venir a menjar i se'n van, sinó que venen a fer una part molt important del seu cicle, que és la reproducció.
1: I què es veu en aquestes imatges, que sí, si algú no les ha vist?
0: Exacte, perquè han circulat moltíssim, i, però és veritat que potser les veus i no saps ben bé què és el que estàs veient. El que veiem amb aquestes imatges és, per una banda, és una femella i un mascle. A més, és molt graciós perquè la femella, quan entens el comportament, és molt divertit. I a més, he parlat amb la gent que ha guanyat, que ha gravat aquestes imatges, i t'ho explicaven amb una il·lusió increïble. El que veus és una femella que va com tontejant, està lligant amb el mascle i l'està provocant. I llavors el mascle va donant-li voltes i fan una cosa molt important en el ritual d'aparellament dels taurons, que són les mossegades. Oh. El mascle mossega per fixar la femella i que la còpula sigui possible, li fa unes queixaladetes. Són mossegadetes d'amor, eh? Vull dir, no patiu. És una mossegada d'un tauró, però
1: com no... les que algú pot haver fet a casa, no?
0: Exacte. I a més, la femella ja té una pell molt més gruixuda, preparada, diguem d'alguna manera, per resistir aquestes mossegades. Ah, i llavors fan com una mena de dansa, ella resisteix, de fet s'acaba resistint tant, que parlem d'un intent de còpula i no una còpula consumada, perquè ell al final acaba dient, no m'interesses. No sabem si després van continuar el flirteig aigües més lluny, però sí que es veia aquest intent de còpula, i això és superimportant. I una altra cosa molt important d'aquestes imatges, si algú es fixa en els detalls, és que la femella ja té unes marques de mossegades prèvies, té unes cicatrius. Per què dic que és tan important? Perquè el tauró cicatritza ultra ràpid. Per tant, si té una petita ferida, al cap de res, aquella ferida ha desaparegut, ja no ha deixat rastre. Si té mossegades que formen part dels rituals de còpula i aquella femella ja les mostrava, això què significa? Que no fa gaire ha intentat lligar amb una altra. Per tant, les aigües de Barcelona són lloc de reproducció de taurons.
1: Escolta, tenia el dia. Tu dius, jo he parlat amb qui ha capturat aquestes imatges. David Jara, què tal? Bon dia.
2: Hola, bon dia, què tal?
1: Ell és el fotògraf i divulgador de fauna marina, que és qui va gravar aquest intent de còpula entre dos taurons blaus, que va ser el moment... vas flipar, entenc. Perquè ara ens deia l'Evelyn, és molt difícil trobar-te un tauró, imagina't dos, imagina't en l'acte de la còpula.
2: Sí, sí, va ser un somni fet realitat per mi i per tots els que estàvem al vaixell, la veritat.
1: I que clar, després diu, se't van escapar, no? Diu, va ser un intent frustrat, finalment. El desenllaç, com va ser?
2: Bueno, això va ser un punt molt interessant i que d'això encara no hem parlat gaire, i això ja és una mica un avançament de coses que parlarem més endavant a les xarxes i també a nivell científic. I és que després d'aquest intent que vam publicar a les xarxes i que s'ha fet així viral, vam estar més d'una hora i mitja amb aquests dos taurons a l'aigua, que no van marxar després d'aquest intent, d'aquesta mossegada i aquest intent, i la femella, com ja estava explicant la Evelyn, va seguir mostrant afecte cap al mascle, o podríem dir-ho així, mostrant un comportament...
1: Interès, no?
2: Bueno, això és el que estem intentant descriure, però en qualsevol cas... perquè això, aquestes imatges encara no les hem publicat, perquè estem fent la nota científica, doncs es veia com la femella doncs, mostrava comportaments sexuals, no? Mostrant l'esquena, i el mascle seguia, diguem, perseguint-la. Inclús va fer algun intent més, no tan aparent com el primer que hem publicat, però va fer algun intent més i va ser... ja us dic, durant més d'una hora i mitja que es van quedar al voltant del vaixell fent aquest ritual, podríem dir.
0: David, una cosa. Hola, què tal? Que n'hem parlat molt d'aquestes imatges i de la il·lusió que va provocant tothom, no només a vosaltres que ho vau viure en directe, sinó tota la gent que vam rebre les imatges. Hi ha una cosa que m'agradaria que quedés molt clara, i és que tu estàs parlant que tu estaves present allà, no eres l'únic, i que aquests animals tenien un comportament totalment natural i relaxat. Això vol dir que la vostra presència no estava interferint amb el que estaven fent. O sigui, hi havia una certa tolerància en que estiguéssiu allà, i això vol dir que... Ho dic perquè moltes vegades, no? Molta gent ho diem, eh? Volem que la gent vagi a veure fauna salvatge i que sigui molt respectuosa amb la seva presència, no? Que no generem cap impacte, cap estrès, i que és molt important això, eh? Que podem observar fauna sense interferir, sense molestar, i això és superimportant.
1: Clar,
0: i vosaltres
1: ho aconseguim. Amb això que dius, no pot ser que precisament el fet que no acabés
0: acabant, no?
1: Acabant la còpula i que ella marxés, si diu que després va tenir tenir interès, que fos perquè veiés alguna cosa i digués, escolta, escolta, jo en públic no, no.
0: Home, no sé, David, tu què penses? Perquè, clar, el mar és molt gran. De fet, era molt fàcil donar un cop de cua i marxar.
2: Sí, sí.
0: No?
2: És tot un tema, això. Jo, és cert que la gent té una visió del mar, de mar obert, com si fos un bosc, no? Que tu has anat allà a buscar, com si vas a buscar uns cèrvols i de sobte doncs vas a una ubicació concreta i et trobes uns cèrvols allà que estan intentant fer una còpula i tu els hi talles el rotllo, no? Com si diguéssim, això a mi m'ha arribat aquest dubte d'algunes persones. Però clar, el mar s'ha d'imaginar d'una altra manera, no és un lloc al que vas en un punt concret a observar un animal, sinó que és un gran blau, no? I en aquest cas aquests animals estaven per pròpia voluntat donant voltes al voltant del vaixell.
1: Yeah.
2: Nosaltres no vam anar en un punt concret on ells estaven, en aquest cas, fent aquest comportament, sinó que ells van apropar-se al vaixell i després, al cap d'una molta estona, perquè això, o sigui, us he parlat del moment després de la còpula, però abans de l'intent de còpula van estar pràcticament tres quarts d'hora, una hora, donant voltes al voltant del vaixell. I a més, no només hi havia dos, n'hi havia tres individus que després hi va haver un mascle més petit que va desaparèixer.
1: El Descarte.
0: L'any que ve.
2: Exacte.
1: Potser era el de les mossegades d'abans.
0: Això, que ho intentava, no...
2: Podria ser, no ho crec. Però sí que doncs, va passar això, no? Que aquests animals doncs, ja estaven allà feia una estona, estaven tranquils i nosaltres estàvem a l'aigua i ells van decidir fer aquest comportament i després que es donés aquest intent de còpula, es van seguir donant altres intents i va seguir havent doncs, un comportament sexual entre els dos individus, tot i la nostra presència, no? Que era una presència que en tot moment ells podien decidir marxar cap avall, cap al costat, perquè al final el mar ja sabem com és.
1: Però no els vau veure rematar, la feina?
2: No. No vam veure una còpula completa i, de fet, crec... a la revisió bibliogràfica que vam fer amb els companys biòlegs que tenim a l'equip, crec que no s'ha gravat mai una còpula completa d'aquesta espècie, no vol dir que no es doni, evidentment, no existirien, però que no s'ha gravat mai, sí que s'han gravat intents en altres llocs del món, però no mai una completa i nosaltres tampoc, tot i que ja és molt notori haver gravat el que vam gravar. Però...
0: Sabem que els taurons blaus no només intenten copular doncs, a les nostres aigües, sinó que, encara que no ho hàgim registrat ni ho hàgim vist, ho aconsegueixen, perquè el Cap de Creus és un lloc que està registrat com a lloc de reproducció del tauró blau.
1: Tauró blau tinturera.
0: Exacte, sí. Tauró blau tinturera. I allà s'han trobat exemplars molt petits. Vull dir que Catalunya, ara sabem que és un lloc on neixen cries de tauró blau i a més, on els seus pares decideixen doncs, que és el lloc més romàntic per consumar-los. O sigui, que és meravellós,
1: romàntic
0: això.
1: Romàntic és, el Cap de Creus. Això no
0: parlem de taurons, però és romàntic.
1: David Jara, fotògraf, divulgador de fauna marina, gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: I Evelyn Segura, el que dèiem, ben tornada. I
0: moltes gràcies.
1: T'esperem d'aquí uns dies.
0: I tant.
1: Adéu.
0: Adéu.

Hem arribat així a les 11 d'un matí intens que ens ha fet fer parada al Congrés. Sabeu que allà ha comparegut Pedro Sánchez, segueix aquesta compareixença, ara és el temps de l'oposició, que mentre això passava hem tingut la notícia de 80 persones mortes en un caiuco a Aigües Canàries i a 44 supervivents portaven un mes a alta mar. Tot això us ho hem anat explicant. Hem conversat també amb l'alcalde de la localitat del Bages d'on era veí, el Carles, el pare de família a qui va matar uns joves. Déu-n'hi-do amb la conversa. I ara arrenquem l'última hora de l'Aquí Catalunya. Fins ara ho hem fet possible una servidora, el Pol Llergo a la tècnica, la Cristina García i l'Aitana Romà a la producció i el Cristian Rodríguez a les xarxes. Vinga, seguim.

0: Bon dia, passa un minut de les 11 del matí. Benvinguts a l'Hora Barcelona. Ha estat molt interessant la secció amb l'Evelyn Segura, aquest Eureka, amb la fauna marina del Cap de Creus. Parlem molt també de l'ecosistema del Delta de l'Ebre, però no som conscients de la riquesa que ens amaga la fauna marina de l'àrea de Barcelona. Aquests dies segur que tots us ha aparegut, els que tingueu xarxes, al feed del mòbil, un vídeo d'un banc de peixos gegant davant de l'Hotel Vela, molt a prop, molt a prop, molt a prop de la platja. De seguida hi aprofundim, perquè us sorprendrà. Abans, però, ens posem al dia amb tot el que ha passat a la província de Barcelona avui dijous 3 de setembre del 2026. Habitual amb el Sergi López. Hola, Sergi, bon dia.
1: Hola, bon dia, Joan.
0: I comencem al Bages, perquè l'alcalde de Castellnou, el poble d'on era l'home que va morir a mans de dos menors a Manresa fa dues matinades, alerta que si no es posen mitjans, tornaran a produir-se successos com aquest. Ho ha dit a l'Aquí Catalunya.
1: David Canyadó assegura que rep missatges que demostren que els ànims estan molt escalfats i que això no acabarà bé.
2: Pues que sí, perquè són els comentaris que em posa la gent, pues fa por, fa por. Això acabarà malament.
3: Però no sé si pot ser més concret amb això d'acabarà malament.
2: El foc, les brasses estan a punt de que això s'encengui. I només falta una altra desgràcia perquè s'encendrà. Al final això acabarà malament.
1: L'alcalde de Castellnou avisa que cal endurir la llei perquè els joves que van matar el veí del seu poble Manresa feia poc que havien estat detinguts per un altre delicte.
2: Com pot ser que els nanos de les 4 de la matinada portin ganivets? Jo em pregunto això, perquè nosaltres quan eren joves això era impensable. Quan van matar el Carles, és on vivia jo, on he viscut tota la vida, aquell mateix carrer, aquella mateixa zona. Era impensable, fa 30 anys. I que m'és igual si és blanc, negre, vermell, groc, sempre jo dic el mateix, això m'és igual. Però que hi ha un tema de seguretat, sí, un tema de seguretat. I això s'està mirant de, no sé, de fer-ho veure d'una altra manera, però s'ha de mirar d'atacar, s'ha de treballar.
1: Després de les concentracions i el minut de silenci que hi va haver ahir a Manresa, avui encara hi ha pendent una convocatòria al vespre que ha fet l'extrema dreta de Vox.
0: Durant el matí també hem estat pendent de la mobilitat. Continuen les complicacions per circular al voltant de Barcelona.
1: Sí, a la ronda litoral continua el tall que s'ha produït en sentit Llobregat després que hagi volcat un camió. Trànsit està intentant que vagi reduint-se el nombre de cotxes que queden a la via per poder retirar el vehicle sinistrat. Encara hi ha també un carril tallat a la PC de Cerdanyola en sentit sud per culpa d'un vehicle que s'ha incendiat.
0: I ha estat un matí complicat també pels usuaris de la línia R4 de Rodalies.
1: Ja s'ha resolt la incidència tècnica que s'ha registrat en un tren entre les estacions de Plaça Catalunya i Arc de Triomf de la R4. Tot i així, els trens encara circulen amb demores que poden superar els 20 minuts de mitjana, i a la R2 Sud els trens van recuperant les freqüències de pas després d'una incidència tècnica a Gavà que també s'ha reparat.
0: Aquestes notícies juntes em donen una idea. De quina serà una secció? Perquè participeu els oients. Habilitarem el WhatsApp del programa, parlaré després amb el Christian, perquè ens envieu cada matí com ha estat l'odissea per arribar a la feina. Perquè estic segur que hi ha molts de vosaltres que cada matí teniu una aventura d'una reunió que s'ha perdut, d'un client que no heu pogut arribar a tancar, d'una reunió important que teníeu i que heu hagut d'ajornar per culpa d'aquests problemes de mobilitat. Per tant, amb això us farem participar durant la temporada perquè ens anem explicant com és l'odissea de complir els vostres compromisos cada matí a l'àrea de Barcelona. I acabem els successos perquè la Policia Nacional, Sergi, ha detingut un perillós fugitiu que estava condemnat a França a cadena perpètua.
1: Sí, l'home havia fugit a París després de matar l'home amb qui compartia pis. Les autoritats franceses havien dictat una ordre internacional de cerca i captura i la policia espanyola el va poder detenir a l'estació d'autobusos de Barcelona Nord.
0: I els Mossos també han detingut a Barcelona un altre fugitiu condemnat per l'intent d'assassinat de dues persones a Istanbul, a Turquia.
1: L'home de 28 anys tenia vigent una ordre internacional de detenció emesa per les autoritats de Turquia pels delictes, entre d'altres, de temptativa d'homicidi i de tinença d'armes. L'home complia una condemna de 26 anys de presó a Turquia, però havia fugit.
0: Són les 11:05. Gràcies, Sergi.
1: A tu.

0: Segur que els que tingueu xarxes no heu pogut escapar de l'algoritme aquests dies amb aquesta música de fons d'un vídeo fet des del mar a Barcelona, arran d'aigua, força prop de la platja, força prop de la sorra, en què si veu l'hotel Vela, de cop la càmera es submergeix i es troba amb un banc enorme de peixos, molts, molts. És un vídeo que és hipnòtic, veure com neden tots alhora, d'aquella manera sinuosa. És un vídeo que va gravar el Jaume Benet, que és professional de la fotografia i del vídeo, de contingut d'aquest estil. Té el seu propi estudi, Sky2B, Sky de cel, el número 2 i una B, tot junt, Sky2B. Hola, Jaume, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia a tothom.
0: Primer de tot, perquè segur que t'ho has hagut de sentir molt i ho has hagut de llegir molt. El vídeo és real, eh? Per si algú dubta si això és intel·ligència artificial, el vídeo 100% real l'has fet tu.
1: El vídeo és real, el vídeo és real. Era allà, ho vaig gravar en directe i sí, sí, costa de creure a vegades aquestes coses, però sí, sí, 100% real.
0: Quin dia vas fer-lo?
1: Això va ser divendres passat a primera hora del matí. Sí, sí, eren quart de vuit.
0: O sigui, demà fa una setmana, a quarts de vuit del matí, i vas anar només aquest dia, i vas sovint a veure què caces, sabies que et podies trobar un fenomen així, com és la producció, la producció, per dir-ho d'alguna manera, o la idea de dir, caçarem aquest moment, fins que arribes allà a caçar aquest moment, com ho fas?
1: Exacte. Ai, jo soc molt aficionat de lo que seria el mar, soc submarinista també, faig paddle surf, llavors jo habituo a anar a lo que seria l'entorn aquàtic per poder captar imatges. Sí que és cert que la Barceloneta potser no seria els primers llocs que escolliria per poder fer captar aquest tipus d'imatges, però no, casualment aquell dia era allà, anava a veure la sortida del sol amb la tola paddle surf, i em vaig trobar amb la situació, no? Sí que és cert que, bueno, que a primera hora del matí hi ha molta més vida de la que pensem, i sobretot en períodes d'aquests que hi ha hagut una mica de llevantada i, bueno, el mar està canviant temperatura, però, bueno, sí que va ser una sorpresa, vull dir, no, potser no plantejaria agafar la taula per anar a la Barceloneta per veure això, però, bueno, va ser una casualitat, ho vaig trobar, ho vaig captar i vaig poder-ho disfrutar en directe, també.
0: I on van anar tots aquests peixos? Perquè, clar, el vídeo els caces de molt a prop, els caces pràcticament a sobre teu i gairebé et passen per sobre, no? Quan el mires és gairebé immersiu, tot i que és un vídeo que consumim mitjançant mòbil o tauleta. On van anar tots aquells peixos quan passen de llarg del teu objectiu?
1: De fet, jo estic amb una taula de paddle surf, de fet passen per sota meu. Per això també aconsegueixo captar una bona imatge, perquè normalment els peixos, si em vinguessin de cara, m'esquivarien, no m'atravessarien a mi en aquest sentit. Però el fet de captar-los des de la taula de paddle surf, posar la càmera a pocs centímetres de la superfície, va poder captar, no? De fet, doncs, els peixos estaven allà, de fet, no era un únic banc, eren diversos bancs de peixos que estaven en la zona, i de fet es van acostar moltíssim a la sorra. De fet, es van acostar tant que hi ha una onada que els va portar cap a la sorra i la gent els va tornar pobrets d'un a un, no? Perquè hi ha un moment que es van desorientar, suposo que, bueno, estaven una mica, els estaven caçant altres depredadors més grossos a sota, estaven les gavines a sobre, i, bueno, va ser un fenomen que crec que recentment hem vist a Mataró, em sembla que va ser ahir o abans d'ahir, també ha passat, no?, un munt de boquerons, que em sembla que són boquerons, que són
0: seitons. Sí, seitons, sí, sí.
1: Sí, sí. I bueno, es veu que temes de canvis de temperatura, temes de situació de l'aigua, de fet l'aigua està molt, molt neta aquests dies, vaig estar ahir a Badalona, també em vaig veure que l'aigua està molt, molt neta, doncs, bueno, suposo que es van acostant més, en aquell moment, clar, ja, com podeu veure, hi ha molt poca profunditat, per tant, estan molt a prop de superfície, és molt poc habitual trobar bancs de peixos tan a prop de superfície, perquè al final, doncs, ells estan més allà, però allà el que seria la profunditat els obligava està arran de superfície.
0: Dos detalls, és a dir, tu no estàs submergit a l'aigua, tu estàs damunt de la taula de paddle surf i submergeixes.
1: Correcte.
0: Només la càmera, cosa que explica la familiaritat, no sé si és la paraula per dir-ho, però la tranquil·litat amb què els peixos passen a prop de l'objectiu, i després dius que una onada els deixa a la sorra, és a dir, m'he d'imaginar com els dibuixos animats que es retira al mar i els peixos queden allà saltant a la sorra.
1: Sí. Sí, sí, sí, clar, al final la Barceloneta té una profunditat mínima, baixa bastant, però al final hi ha un metre, mig metre, i clar, una petita onada els va portar cap a la sorra, pobrets, no? Mm. I de fet la gent que hi havia allà, bueno, alguns van aprofitar per caçar-ne alguns, no sé si de forma legal o no, suposo que aquella zona sí que es pot caçar, van agafar una bossa de la compra i van agafar uns quants.
0: Sí, amb la bossa de plàstic que cada cop en portem menys a sobre, el que la portava, allò,
1: exacte,
0: pesca d'arrossegament,
1: sí, sí, sí. Sí, sí, sí, realment, d'arrossegament literal, i vaig veure com els traien.
0: Saps quina espècie, saps quina espècie eren o no?
1: Jo, per lo que he estat veient, parlen del saitó. Sí que hi ha una variant que és un altre tipus de peix que comentàvem per allà amb biòleg, però, bueno, jo no sóc expert i estem entre una i l'altra. però bueno, serà una molt, molt diferent de, i molt semblant a la part del Saitó, sí.
0: Deixem saludar l'investigador principal de l'Institut de Ciències del Mar, que és el Jaume Piera. Hola, Jaume, bon dia.
2: Hola, bon dia, què tal?
0: Tu el vídeo l'has vist?
2: Bueno, us he de confessar que vaig veure un trosset molt petit l'altre dia perquè m'ho veu comentar, però no l'he pogut veure del tot.
0: Però me'l sabries identificar amb el trosset que has vist o és això, hi ha les espècies que s'assemblen, que és difícil?
2: Jo crec que podrien ser... Bueno, hi ha seitons, joells, hi ha una sèrie d'espècies que s'assemblen bastant, són així totes petitetes i poden formar aquests bancs. Jo, així a bote pronto, aniria pels seitons, però m'agradaria veure'l amb detall per poder-ho confirmar.
0: Clar, perquè si són seitons, la gent que se'ls van d'un bosses, allò és comestible, no? Allò...
2: Sí, sí, bueno, sí.
0: Grapat de farina o no, o ben nets,
2: sí,
0: en vinagre,
2: sí.
0: I...
2: Sí, sí, i ja està, sí, sí. Sí. Jaume, bon aperitiu.
0: Jaume Benet, artista, t'acomiado, que sé que t'he tret de la feina, t'agraeixo molt que ens hagis explicat la intrahistòria de com vas caçar aquesta imatge espectacular que ens ha caigut a tots a la pantalla en un moment o altre de la setmana.
1: Un plaer. Moltíssimes gràcies a tots per la rebuda.
0: I em quedo amb el científic, perquè ara mateix a l'àrea de Barcelona hi ha prop de 1.200 espècies diferents identificades, però el 2020 n'hi havia zero. No hi havia dades. Per això, l'Institut de Ciències del Mar, el CSIC, fa uns anys que ha impulsat una plataforma d'observació ciutadana que es diu MINCA, amb K, M-I-N-K, que qualsevol persona pot fotografiar un organisme marí, puja a l'observació, indica on i quan l'ha vist, la comparteix en aquella comunitat, i aquestes observacions s'identifiquen, es validen de manera col·laborativa i es converteixen en dades de biodiversitat que la comunitat científica les pot utilitzar. A l'àrea de Barcelona... hi ha gairebé 70.000 visualitzacions, si mirem ara la plataforma, com us deia, gairebé 1.200 espècies, més de 500 observadors i validades per unes 150 persones. I aquest projecte, el MINCA, el coordina el Jaume Piera, l'investigador principal de l'Institut de Ciències del Mar. Jaume, que 1.200 espècies no vol dir només peixos.
2: Ah, exacte, no, hi ha de tot, eh? Heu de pensar que aquí entren tots els invertebrats, crancs, tots els mol·luscs, sèpies, pops, tot el tipus de petxines, clar, però amb espècies de peixos estem al voltant dels 130, més o menys. Només a Barcelona, a les platges de Barcelona, que ja és molt.
0: Hi ha espècies que siguin protegides, que estiguin amenaçades, perquè clar, el fet de conèixer, entenc, la biodiversitat que hi ha, també ens ajuda a classificar-les i ens ajuda a entendre com ens hem de comportar, com hem d'interactuar amb aquesta natura.
2: Exacte. De fet, hi ha de tot una mica. Hi ha espècies que estan protegides, també hi ha espècies que són invasores. Penseu que tenim molt a prop el port. Tots els ports, degut al gran flux de vaixells que venen amunt i avall, és relativament fàcil, saps, que petites larves o algo, només que es posin en el cas del barco, ja poden acabar apareixent aquí. I aquí tenim una petita representació de moltes coses que són una mica sorprenents. Val? Tenim espècies que venen del Mar Roig o altres espècies que fins ara només s'havien vist per les costes de Grècia o de Turquia, ara també es poden veure aquí, també una mica fruit d'aquest canvi global que estàvem dient, cada cop tenim aigües més calentes i espècies que habitualment no estarien a les nostres costes perquè les aigües encara són massa fredes per ells, ara aquí es troben, bueno, en su salsa.
0: A l'Ebre, per exemple, hi ha el cranc blau, que és invasor, que és americà i que és un problema, és una plaga, s'ha de treure. Però escolta'm, se'ls hi va acudir, ja que els hem de treure del mar, fotem-los a l'arròs a veure què passa i resulta que té un gust increïble. Pot ser que en descobrim alguna d'invasora a Barcelona que també encara hi farem alguna pela?
2: Sí, sí. Bueno, potser no amb la densitat, però cranc blau ja també se'n veu fins aquí, eh?
0: Arriba fins aquí dalt,
2: alguna vegada s'ha vist. Sí, sí, sí, i més amunt encara, eh? Penseu que és una espècie doncs, que s'està estendent molt ràpidament i bueno, ja veurem, jo crec que algun dia estarà ja per tota la costa catalana. El delta, com que són aigües tan someres, és més fàcil de veure'l i també de recollir-lo, eh? Però algun altre cranc d'aquests el pots trobar ja també a Barcelona.
0: Hi ha una part important d'aquest projecte MINCA, que és la biomarató, no? Que és l'acció que feu entre el maig i l'octubre, en què això com funciona? Hi participen diferents entitats de submarinistes que, clar, l'abast que tenen per arribar a recollir imatges d'observació, doncs entenc que és una contribució important al projecte.
2: Exacte. Bueno, de fet, és el mateix que està passant aquí a Barcelona, però ho fem al llarg de tota la costa catalana. És una mena, de, si voleu, de joc, de competició una mica pre-col·laborativa. Una mica és la idea, és quantes espècies pots veure al llarg de tot l'estiu en diferents llocs de la costa catalana. Ara ho tenim una mica separat per províncies, Però esperem que algun dia encara puguem anar una miqueta més enllà i ja anem gairebé a poblacions, val? I és una miqueta fer, veure, amb aquest joc una mica competitiu, la gent hi entra, s'engresca una miqueta, després es queda sorpresa de la quantitat de coses que es poden veure, com ha passat aquí a Barcelona, i cada cop en volen saber més i s'engresquen, i aleshores ja només ho fan a l'estiu, sinó que alguna vegada algú s'anima amb el neoprè també a reportar al llarg de tot l'any. I tot això és el que ens està proporcionant ara una quantitat d'informació que fins ara no teníem i que ens és vital per entendre això, no? Com entren noves espècies, com està afectant aquestes noves espècies, per exemple, a la resta de la comunitat, com està afectant, per exemple, això, aquests canvis de temperatura, ens canviarà molt a la comunitat que teníem fins ara, però clar, per saber si hi ha hagut aquest canvi, hem de saber què teníem i què estem tenint. I tot això requereix d'això. Molts ulls mirant constantment a sota l'aigua, amb una càmera molt senzilleta, ja en tenim prou, i amb tot això, després es reporta Minca, que no deixa de ser una plataforma com podria ser una xarxa social com, jo que sé, com Instagram, per dir-ho d'alguna manera, però molt enfocada a això, a reportar espècies. Poden ser marines, però també terrestres. El sistema t'accepta qualsevol. Si saps quina espècie és, ho dius. I si no, ho preguntes a la comunitat i entre totes i tots ajudem a la gent a identificar-les.
0: Hi ha el factor no tant de la fotografia del moment, sinó el que dius tu, de l'evolució, amb tots els canvis i tots els factors que interactuen. En el nostre cas de projecte, s'ha vist molt canvi d'un any a l'altre?
2: Bueno, ja us dic, aquestes espècies que són el que els agrada més les aigües calentes, cada cop en veiem més. Hi ha una espècie que es diu, per exemple, l'abella, que és una espècie que fins ara només s'havia vist a les Illes Balears, doncs ja fa 3 o 4 anys que l'hem començat a veure aquí a les costes catalanes. I una altra és la sorella del sud, que aquesta sí, no és tan petita com el seitó, però bueno, és menudeta, o moltes vegades fa bancs petitets, i en 3 o 4 anys hem passat de pràcticament no veure-la, no, que no es veia mai, a pràcticament a cada lloc on vas, comentant-ho amb tant gent des de les cases d'Alcanar fins a Colera. Sempre hi ha, escolta, ja l'he vista, ja l'he vista. La tenim ja repartida per tota la costa catalana.
0: Sí, de nord a sud, de sud a nord, com has esmentat. Clar, no, és que la temperatura del mar aquest estiu crec que ha arribat a pics de gairebé 28 graus a Barcelona, a Balears ha arribat a 33, és a dir, estem a... I permeteu-me la ironia, i no m'enfadeu, estem a 2 dies a que surtin les calderetes fetes a Menorca amb la temperatura a la que va pujant l'aigua.
2: Sí.
0: És un dels factors que et volia preguntar, la pujada de temperatures del mar, i l'altre és la interacció humana, perquè clar, un va a les platges de Barcelona i més a l'estiu... I de vegades et cau l'ànima als peus de dir, ostres, m'estic banyant entre un que li ha caigut la tirita de les llagues dels peus, l'altre que la bossa, en comptes d'omplir-la d'aceitons, ja ha sortit volant i que està aquí al mar. Un producte d'higiene íntima, i ara et flota això. Ara... I penses, aquí com ha d'haver-hi peixos? Com ha d'haver-hi biodiversitat marina? Si te'n vas uns metres endintre l'aigua, tot això ja no hi arriba, o també és un factor que preocupa? Surten moltes llaunes o moltes ampolles i moltes anelles de plàstic a les fotos que pugen els usuaris?
2: Sí, malauradament, hi ha gent que ens ajuda a reportar també el que és la brossa marina i és un factor que ja sabeu que és omnipresent. Tenim tot el problema dels plàstics, que sabeu que quan es trenquen en petit acaben en els microplàstics, amb microplàstics. Òbviament els microplàstics no els pots fotografiar, bueno, depèn de quina mida potser es pot arribar, però bueno, són factors que evidentment ens afecten i ens afecten molt. També és cert que, com es diu ara, que ens va sorprendre, perquè no esperàvem tenir aquesta riquesa d'espècies en un lloc tan, anem a dir, sí, antropitzat com és, són les platges de Barcelona, te'n dones compte que la vida es busca la vida, realment, i aprofita tot el que pot aprofitar. Et pots trobar inclús determinades espècies que tots aquests plàstics al final els recobreixen i formen petites colònies, que a vegades tampoc és massa bo perquè aquests plàstics es mouen i també són font també d'entrada de noves espècies invasores. Bueno, estem en un moment de canvi molt fumut, és a dir, l'aigua s'està escalfant, tenim tots aquests elements de plàstics i d'altres tipus de brossa marina, però bueno, tot i així, el que sí que veiem és que la vida intenta, d'alguna manera, trobar sempre el seu foradet i aprofitar tot el que pot.
0: Adaptar-se i sobreviure,
2: sí,
0: senyor.
2: Això?
0: Perquè, clar, també penso en els creuers, no? Que parlem molt dels efectes que fan a la ciutat quan desembarquen tots aquells creuers, però totes les restes de combustibles i altres brosses que deixen al mar també deu afectar.
2: Sí. Ja us dic, és un moment que probablement veurem canvis i canvis importants i el que pot ser preocupant és que la vida continuarà. El que no està tan clar és que aquesta vida o aquests sistemes ens afavoreixin a l'espècie humana, que aquest jo crec que és un dels problemes que hem de tenir més presents. A vegades es diu, salvem la Terra continuarà. El problema que podem tenir és si la humanitat li va bé aquesta nova Terra que va canviant fruit moltes vegades de l'acció pròpiament humana. És una mica trist, però ho hem de tenir ben present, això.
0: Això a nivell mar, en quin sentit vols dir?
2: Doncs mira, l'escalfament bàsicament és fruit de l'ús de les dels o de producció d'aquests de gasos d'efecte hivernacle que han fet doncs, que la Terra cada cop s'escalfi més i això evidentment acaba reflectit també en els mars. Què passa aleshores? Que espècies que fins ara vivien bé a les nostres costes doncs ja no es troben tan bé i o bé directament desapareixen o se'n van a altres fondàries i tot això ens pot afectar en termes de hi ha molta gent que viu del mar, la pesca, fixeu-vos, per exemple, doncs, ja no és tan agradable banyar-se a les nostres costes com ho era abans, pot tenir efectes també en el turisme, tot això al final, si voleu, pot afectar molt a la indústria, anem a dir, blava, al voltant del que és tot el turisme, doncs pot haver inclús pèrdues de llocs de treball, o fins i tot arribar a situacions ja extremes en què diguis que no em puc banyar aquí, no puc estar-m'hi. Si em puja 2 o 3 graus més, la cosa és que arriba el que deies tu, per fer la sopa, però no per banyar-se. I tot això pot tenir una sèrie de conseqüències importants.
0: Sortirem amb el fumet fet. Una de les voluntàries d'aquest projecte Minca, més participatives, crec que és la segona. És la Marga. Marga, com estàs? Bon dia.
3: Mm-hmm. Hola, bon dia.
0: Quan fa que hi participes?
3: Bueno, doncs pues, l'any passat, del maig de l'any passat.
0: Des del maig de l'any passat. Sí. Portes comptades sí. Quantes espècies has fotografiat i has identificat?
3: Bueno, just ahir ho mirava, no moltes, tampoc, perquè 317.
0: 317 et sembla no moltes, eh?
3: No, bueno, comparat amb altres persones que participen, no, però bueno, vaig aprenent i que és el que m'agrada, i participar i col·laborar, i és el que més m'agrada. I bueno, també com m'agrada molt la fotografia, doncs gaudeixo molt, la veritat.
0: Hi ha alguna espècie que diguis, ostres, aquesta no m'esperava per res trobar-me-la, ostres, m'ha flipat veure aquest animal o aquest organisme marí que no sabia que el teníem aquí, o hi ha alguna que tinguis un record especial?
3: Bueno, a veure, jo no tinc coneixements de res. A mi m'agrada molt la natura i sobretot en el seu estat salvatge, que el mar pues, és on ho pots trobar. I llavors estic aprenent ara a força d'això, de pujar les fotos i els científics que posen els noms. Llavors jo intento quedar-me amb el nom i llavors bueno, he començat a aprendre pues, aquest any no? Una mica. I el que sí que em va sorprendre molt, bueno, si parlem de tota Catalunya, perquè jo pujo molt a l'Empordà i sí que he fet també aquí al Maresme i al Barcelonès alguna cosa. Clar, el que més potser em va agradar molt des del començament són els nudibranquis.
0: Què són els nudibranquis?
3: El nudibranquis. Bueno, que t'ho expliqui millor. Bueno, som com les baboses marines sense closca. Jo, amb el meu nivell. I tenen colors molt, molt macos i són pues, uns bitxos amb una gran bellesa, no? Però sobretot em va impactar, jo quan vaig començar vaig veure la foto primer, no vaig veure l'animal en el medi. I jo no el trobava, clar, jo no sabia que era tan petit. I un company pues, em va ensenyar un dia on i vaig flipar, clar, dic, ostres, això és? I ara és el que més em va impactar, potser, que el petit, com arriba a ser de maco, no?
0: Sí, perquè clar, és això, veiem les fotos amb zoom i no t'imagines el tamany que tenen allà o el color, perquè clar, les espècies també tenen colors que les ajuden a camuflar-se dels depredadors i tot plegat, no? Has d'aprendre també com trobar-les.
3: Sí, clar, ja comences a veure algun color i llavors ja fas la foto i ja ho veus. Però clar, si no t'ho ensenyen, realment no el trobes. I aquí just a Barcelona, en un grup que tenim de Minca, veuen molt a la Doris, que és groga. Bueno, penso que tenen molts colors, però aquesta concreta, una groga, que les troben molt, jo no mai la trobo, i això bueno, pues, em fa ràbia, perquè jo, ostres, he trobat altres més amunt, i aquí
0: La Doris, què és? Com una mena de llimac d'aquests, també? O què és?
3: Sí, és un nudibranqui.
0: Sí, també, és el mateix, eh?
3: Sí. Sí.
0: No et preguntava,
3: però és molt maco.
0: No sé. Jo fent snorkel a nivell guiri local, un cop vaig veure un pop, i vaig estar parlant del pop mesos, vaig veure un pop, és a dir, aquest impacte, aquesta màgia de no m'esperava per res veure això, és una cosa que t'atrapa,
3: sí,
0: no?
3: Sí, sí. Sí, just el diumenge vam fer una immersió amb anèlides, que gràcies a aquestes associacions i, bueno, a efectes i, bueno, que estan fent molta feina i d'educació ambiental i activitats perquè la gent bueno, s'apunti i conegui. I vam veure dos pops, però amb la desgràcia que jo vaig entrar més tard després i penso que el van caçar. Oh. Un d'aquests, sí, llavors et ve una pena tremenda, no? Perquè dius, ho acabo de veure i ja no hi és, i ja demà no estarà, perquè vagi a fer snorkel, no? No sé, això és un tema a part que s'hauria de parlar.
0: No, sí, la natura no espera, i el depredador tampoc. Marga, gràcies per explicar-nos una mica la teva experiència.
3: Molt bé, doncs moltes gràcies.
0: Jaume...
3: Bueno, animo també, perdona, ja, animo molt a la gent de que participi, que és molt maco, que bueno, et sorprèn molt el mar, i encara que tinguem molta brossa, com deia abans el biòleg, pues, val la pena i que cadascú aporti el seu granet de sorra i que mantinguem netes, sobretot també que s'impliqui molt més als ajuntaments amb neteja de platges, de rius, que perquè al final va parar tot al mar i s'haurien d'implicar bueno, tothom.
0: Totes les institucions, i tant. I els privats, els individuals, cadascun comença per nosaltres mateixos.
3: Clar, evidentment, tota però hem de fer molta educació ambiental i fer moltes activitats des d'això, a partir des dels ajuntaments.
0: Tota la raó.
3: Però dels ajuntaments de l'interior també, perquè tots al final anem a la platja també.
0: 100%.
3: S'han d'implicar tots.
0: Per això et dic, hem de començar tots per nosaltres mateixos. Marga, gràcies, una abraçada.
3: Moltes gràcies, bon dia.
0: Jaume, com deia la Marga, tots hem d'aprendre també a interactuar amb aquesta natura. I més, ara que tots duem una càmera a la butxaca, vigilar, i és tentador posar-nos-hi, l'aigua ens hipnotitza a molts, aprendre també a ser respectuosos a l'hora d'interactuar, i hem tret moltes puntes aquí que valdrà la pena que anem fent seguiment al llarg de la temporada de com tenim el mar. Gràcies per atendre'ns avui, una abraçada forta.
2: Moltes gràcies a vosaltres, un plaer.
0: Faltant 2 minutets per 11:45 del migdia, per tant, fem una pausa i de seguida arriba el Cartanyà per l'última mitja hora de la Quica Catalunya amb el seu Ja som aquí.

0: Com és natural, a gossos i felins els encanta Ounat.
1: Canvien els governs, l'economia, el clima i amb ells tota la resta. Estar informat no és només entendre què està passant, sinó també el que vindrà. Subscriu-te a El País per tenir accés il·limitat a notícies, investigacions i anàlisis en profunditat. Entra a elpaís.com o descarrega't l'APP i subscriu-t'hi.
2: Xato! L'estiu s'acaba.
3: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Ah, excepte, esclar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. Yeah! 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
4: Segur que sembraràs. Que en tindràs cura. Segur que arribarà l'aigua. Que sentiràs el vent. Que farà calor. Segur que no tot sortirà com esperes. Però comptes amb el nostre suport per a sentir-te segur. Contracta la teva pòlissa d'assegurança agrària amb l'ajuda del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Govern d'Espanya.
5: Com influeixen la matèria i l'arquitectura en les nostres vides? Endinsa't en estats canviants. La fascinant exposició de Kapuani Kiwanga, guanyadora del Premi Joan Miró. Una exposició que transforma materials, espais i històries en una experiència visual fascinant. Visita-la fins al 13 de setembre a la Fundació Joan Miró.
6: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
7: Ciutadans de Catalunya.
8: Ja som aquí!
6: Jordi Cartanyà.
7: Per Catalunya.
9: El gobierno, por tanto, señorías, no tiene nada que ocultar en este asunto. Tanto es así que he dado orden de publicar un dossier con todos los informes. Todos, para que los medios de comunicación y la ciudadanía puedan examinar por sí solos y por sí mismos.
10: Por si solos i per si mismos, senyores i senyors, bon dia Catalunya. Se'ns gira feina per examinar i examinar-nos dels informes de la policia sobre el què, per què, com, quan, de quina manera. Hosti, i el qui? També hi haurà el qui o no? Pinta que no, del que va passar a Ceuta. Paraula de Pedro Sánchez d'aquest matí al Congrés, amb la que comencem avui dijous 3 de setembre el programa amb Oriol Llopart. Oriol, molt bon dia.
11: Molt bon dia.
10: I ens acompanya l'advocat de TikTok, Xavi Abad. Què tal, com estem, Xavi?
11: Encantat d'estar aquí, Jordi. Molt bon dia.
10: Gràcies per venir, eh?
11: A tu, home.
10: Ara fa 6 anys que vas engegar la maquineta, doncs.
11: Ara fa just 6 anys.
10: Brutal,
11: senyor, eh? Vinc aquí a celebrar l'efemèride, amb un periodista res com tu.
10: Vinga, som-hi.
12: Welcome to Barcelona. Let me show you around. Traffic is wild.
10: Això que estem escoltant seria l'anunci de Desigual, que encès la polèmica.
13: Un spot que vol denunciar la cara B de la Barcelona, del Barça, de Gaudí, de les Rambles.
10: Desigual vol assenyalar que també hi ha carteristes, massificació turística, gentrificació...
13: Trànsit, coloms, un català anecdòtic i fins i tot cafès amb gel al mòdic preu de 9,50 cèntims.
10: Sí, jo a París me'n van fer pagar 12 fa 4 anys, però jo a Barcelona, tu saps d'algun lloc...
13: A mi el més car, 4 euros un cafè amb llet a un xiringuito de Palamós.
10: Buah, Xavi, 9,5 per un cafè amb llet, et sona per aquí a Barcelona, algun lloc, o s'ho han patillat a l'anunci?
11: Ni idea.
10: Però és brutal, eh? Escolta. Bueno, el cas és que el problema és que molta gent considera que la marca està convertint problemes reals i dolorosos de la ciutat en una broma publicitària.
13: Tant de bo que l'anunci hagués pogut ser així.
14: Benvinguts a Barcelona. Deixeu que us l'ensenyi. El tràfic és tranquil. Tothom té accés no a una, sinó a dues vivendes.
13: Tothom parla català.
14: Un cafè amb llet per 0,80 cèntims. El lloc ideal per sentir-te com a casa.
15: Vaig venir d'Extremadura i entenc i parlo el català.
14: Un lloc ideal per aprendre una nova llengua. La ciutat feta i pensada per catalans.
10: Visca! Desigual ja s'ha disculpat amb un... Us estem llegint, vam fer servir l'humor per parlar-ne, però no era lloc per la ironia. Ho hem entès.
13: Però no ens disculpem.
10: Això és rotllo responsabilitat difusa com la que s'atribueix a l'informe de la Policia Nacional sobre l'autoria de l'arribada de totes aquelles persones de Ceuta el 31 de juliol. Que aquí va ser responsabilitat difusa.
13: L'informe parla de permissivitat de les forces de seguretat marroquines i sosté que l'entrada estava planificada, però no atribueix formalment a l'operació del Marroc.
10: No. Hi havia gendarmes marroquins.
13: Sí.
10: Alguns uniformats i d'altres de paisà.
13: Sí.
10: Indicaven els migrants per on havien d'entrar.
13: Sí, també.
10: Els guiaven cap a Tarajal.
13: Sí.
10: La policia diu que allò no va ser accidentat.
13: Sí.
10: Parla d'una entrada planificada.
13: Sí.
10: I podem dir que el Marroc ho va organitzar?
13: No.
10: Però bueno, 6 per arribar a un no. Sí, això és una oda del despropòsit aplicable a l'àtic d'Ayuso, eh?
13: L'entorn de la presidenta de Madrid reconeix per primera vegada que ella sí que va visitar l'àtic.
10: Però després que l'haguessin comprat, eh? I el govern també reconeix que abans de comprar-lo, algun col·laborador seu sí que hi havia anat a veure l'àtic.
13: Home, si t'has de gastar 6 milions, potser sí que val la pena anar a veure que no tingui goteres.
10: Que funcioni l'ascensor, també, perquè si has de pujar dalt d'un àtic amb ascensor, o queda-t'hi a dormir per si hi ha soroll. Ves que a la nit no allò sigui,
13: sí,
10: vamos.
13: Sí, que hi hagi un merder allà.
10: Marxa, i... marxa! Bé, el col·laborat de l'àtic d'Ayuso, com Ceuta, ens deixa avui una resposta molt clara, també. Sí, però no. Ayuso va visitar el pis?
13: Sí.
10: Abans de comprar-lo?
13: No.
10: Algú del seu equip el va visitar abans?
13: Sí.
10: Però Ayuso?
13: No.
10: Potser per esbrinar la veritat de tot plegat, potser hauríem de jugar al joc de una de aquí. Jo em cago de por, eh? Sento aquesta música,
13: ja
10: la de so, eh? Aquell home que els hi feia pagar els pecats a tots de la
13: pit... És molt xula.
10: De la manera més gore que se li podia imaginar a l'animalot.
13: El joc d'una de aquí és un joc viral a les xarxes i en el que apareix normalment un grup d'amigues que planten el mòbil davant seu i comencen a gravar.
10: El joc és del pal escuchamos pero no juzgamos, amb la diferència que es diu el pecat però no el pecador.
13: És un estil de joc fantàstic, per si et vols carregar una amistat o amb la teva parella. Si ho vols deixar amb la teva parella, de veritat...
10: Juga-hi.
13: Proveu de jugar amb aquest
10: jugueu.
13: Joc, acabareu com el Rosari de l'Aurora.
10: Les amigues planten el mòbil, comencen a jugar i mireu com de fort comencen aquestes noies.
8: Una d'aquí fue a Joke y se comió un grupo entero de tíos.
10: Clar, i tu saps qui és? Perquè, clar, joves i tendres, cara a pòquer, no la saben fer, en aquell moment les agafa tades a quadra...
13: És bastant fàcil d'esbrinar qui ha sigut.
10: Sí, una d'aquí és, bueno, tot un equip de futbol, pràcticament.
13: Exacte.
10: Bueno, quan ets petit i et baralles amb un altre, el joc de picar...
13: Sí.
10: Aquí això passa, eh? A veure, s'acaba jugant, a veure qui pica més fort, eh?
13: I saps quina cosa també es fa de petit, però després de gran intentes deixar de fer?
10: Picar?
13: Sí, i també això.
8: Una d'aquí dice que dejó de comerse los mocos a los 3 años, pero hasta el año pasado seguía haciéndolo.
13: Vaya,
10: sí, una d'aquí diu que es deixava que menjava els mocs de petita, però fins fa poc ho ha deixat de fer.
13: Pues sí. Cadascú...
10: Ojo, eh?
16: Pues sí, que bonic, eh?
10: Pues sí.
16: Jovent, tan bonic.
10: Ara ve una d'aquí que jo crec que no sé si pot ser o pot acabar els jutjats.
13: Sí, perquè n'hi ha una que fa esclatar el tro de festa major.
8: Una d'aquí s'encontra a su padre en una aplicación de cites. Vete a la puta mierda.
10: Una d'aquí va trobar el seu pare en una app de cites. Fantàstic. Tindré recorregut una denúncia si en un joc com aquest s'explica alguna barbaritat? Rotllo. Es va fer viral aquest estiu una noia que deia: a la meva família tothom se'n riu dels meus TikToks, especialment la meva tieta. Tieta, tu que estàs veient al sofà amb el teu home aquest TikTok, oye, que sepas que la tieta s'entiende con el Carlos, el compañero de la farmacia, desde hace 5 años.
16: S'ha fet molt viral aquest estil de comunicació i sí, podia ser totalment denunciable.
10: Sí.
16: Via honor, intimitat, pròpia imatge, evidentment, dades personals que a ningú li importen, que ho expliques.
10: Per tant, la tieta podria anar als jutjats i dir-li... Mireu.
16: Podria anar i presentar una demanda en reclamació al seu honor, intimitat i pròpia imatge.
8: Tu madre pidiéndote nietos y tú tragándotelos como si fuera yogur. No digo nada. Y los digo...
17: Voy a hablar como abogado. Estos vídeos que tu cuelgas aquí sempre van estar circulando por internet.
10: Ah, si mai us heu preguntat si us poden multar per això, si podeu reclamar allò, o si aquella cosa que heu fet tota la vida resulta que és delicte, probablement el Xavi Bat ja n'ha fet un vídeo. És advocat des de l'any 99, però a les xarxes és l'advocat de TikTok. Va començar a penjar vídeos ara farà 6 anys, l'any 2020, acumula milions de seguidors explicant-nos el dret sense semblar que estiguem estudiant unes oposicions, cosa que s'agraeix. Això ja et surt de tu o vas tenir alguna assessora per casa, com ara la teva filla va dir: papa, no fotis la xapa?
16: Bueno, papa, no fotis la xapa, ja m'ho he dit després. Al principi va sorgir de mi com una iniciativa pròpia, en pandèmia, avorrit, bé, anar a fer alguna diferent. Sempre m'ha agradat explicar el dret, és un professor a la universitat, i, bueno, m'agrada el periodisme, m'agrada aprendre, i vaig començant sense cap tipus d'intenció.
10: Comença perquè un client t'insisteix i el teu pare de retruc et deixa parlar per fer vídeos de TikTok?
16: Bueno, està super resumit. El client va ser Marcel Ventura, DJ, català, que el coneixeu, no? En boda de Marçal, i ell va tenir un tema jurídic, el vaig ajudar, i em va dir: tio, hòstia, ho fas molt bé, et comuniques bé. tens una mica carisma, per què no li fots el TikTok? I m'ho va explicar, digues, el TikTok està la meva filla allà, jo no em fotré una plataforma que està amb els meus fills. Mm-hmm. No ho veia, però vaig estar pensant i vaig dir, per què no? D'una manera, un canal nou de comunicació per donar a conèixer el dret, i el meu objectiu sempre ha sigut, doncs, això, democratitzar el dret, i vaig veure l'escletxa per entrar en un lloc que ningú hi havia. Vaig fer un petit estudi, diguem-ne, de mercat, i vaig veure que no hi havia advocats, i doncs, aquí tinc Castelló.
10: Amb el teu pare us heu reconciliat?
16: Bueno, sí, això ho has tret, i per això t'he dit al principi que ets un periodista de raça, perquè es nota que sé que et prepares les coses. Jo vaig dir-ho en una entrevista fa temps. Bueno, no és que mon pare és el típic pseudo-burgès, home, enginyer... Que
10: ens està escoltant ara mateix?
16: Segurament està escoltant.
10: Si haureu d'anar a fer un tom a Montserrat, sí, per reconciliar-vos,
16: sí,
10: saps?
16: Sí, no, ja està. Però al principi, clar, això de fer vídeos i fer una mica el pamem a les xarxes, doncs no ho veia. Mai, no és que s'ho posés, però mai em va dir, molt bé, Xavi, mai em va dir res. I a cap d'un parell d'anys, quan veia que havia cert reconeixement...
10: Llavors ja sí.
16: Sí, eh? Un dia que va canviar. Sí. Un dia, de cop i volta, un dia vam anar a dinar a un restaurant bo aquí de Barcelona, sí, i va veure que els cambrers ens saludaven, ens feien fotos, i va dir mon pare, diu, hòstia, però el meu fill no serà tan tonto, no?
10: Perquè aquí s'està obrint una escletxa que a vegades no en som conscients, i és que hi ha un nou star system, sí, que és el que neix a les xarxes.
16: Sí, senyor.
10: Gent que va per les cafeteries i pel carrer, i la gent els reconeix, els saluda, com si sortissin per la tele d'antes.
16: Sí. Totalment.
10: És brutal.
16: Mira, ara vinc de, com hem parlat, de la Costa Brava, i estava en un hotel i em coneixien tots els cambrers. I va venir la directora de l'hotel a saludar-me, i jo mort de vergonya, també t'ho tinc que dir, perquè clar, tampoc sóc un star system, no sóc ningú, i sóc un penjat, que estic aquí fent dret.
10: Penjat, home, jo aquests dies, qui tindràs dijous? Dic, el Xavi Abad. Diu, és el de TikTok? Dic, sí, l'advocat.
16: Tio, és que... Bueno, això és el bo.
10: I això amb una

0: és famós els últims anys, perquè també té la seva mandanguilla, i és gent que s'obre pàgines a OnlyFans, pàgines per adults. Allà, bueno, sí. Allà hi ha OnlyFans, i hi ha una vegada els amics de les boles de drac, sí. I amics de les boles. Llavors, OnlyFans, si jo decideixo durant 3 anys sí. obrir una pàgina OnlyFans i vaig ensenyant i vaig llogant la peça per allà alegrament per internet, al cap de 3 anys, si me'n penedeixo i vull que desaparegui absolutament tot, és a dir, legalment puc aconseguir que s'esborrin els meus vídeos?
1: A veure, tens el dret absolut a demanar que s'esborri. Sí, tens la... D'un punt de vista pràctic, ho aconseguiràs? No. Això dona... Bueno, si em deixes que desenvolupi ràpidament...
0: Desenvolupa, sí, tenim temps.
1: Però, tenim temps, eh? Però bueno, ràpidament...
0: No tot el del món, però vamos.
1: Estic acostumat a fer píndoles ràpides. Anem a sac.
0: Senyores i senyors, Xavi Abad.
1: Som-hi.
0: L'advocat de TikTok.
1: Un minut i mig.
0: Ril en directe.
1: Bling. Bling. A veure, la gent es pensa que pots fer el brètol, pots penjar les tetes o el que faci falta i que ja després ja ho traurem. Això no funciona així perquè, evidentment, la teva imatge és una dada personal i tu tens el dret, com qualsevol imatge personal, accés, rectificació, oposició, cancel·lació, que els drets d'imatge que tenim tots reconeguts, i clar, la gent es pensa que ho pots treure. Clar, d'OnlyFans tu tens el dret a retirar-ho, però què passa des d'un punt de vista pràctic amb aquella gent que s'ho ha descarregat prèviament i comparteix? Allà no tens accés. Què passa amb les deep webs que hi ha? No només hi ha Google, hi ha deep webs, no tens accés. Què passa a fora d'aquest país o pàgines web que no estan aquí a Espanya, que també ho comparteixen? No tens accés. Per tant, podràs aconseguir, per dir alguna cosa, un 20 o un 30% menys de reproduccions, però tindràs aquells vídeos que has penjat a OnlyFans, sempre van recorreran per tots els mons de Déu.
0: Sí, OnlyFans, Instagram, la teva xarxa social, tu pot acabar esborrant o ho pot acabar esborrant, però clar, tot el que s'hagi descarregat allà, això ja...
1: Això ja ho
0: perds. Això ja està.
1: Clar, això jo...
0: Portes al camp.
1: Això ja... A veure, hi ha medis, i important dir amb aquest mitjà de comunicació, perquè hi ha un oients per formar, que hi ha mitjans bastant més accelerats per poder exercir el dret a l'oblit. Hi ha el canal prioritari de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, el treu a l'AIPD.es, i el canal prioritari, que si s'ha compartit pàgines teves de OnlyFans, on sigui, allà pots fer que ells vagin ràpid, que et sancioni l'Agència de Protecció de Dades, inclús també posar per la via penal. I també informar la gent que ho sàpiga també, que si s'ha compartit un contingut teu sexual, també pots entrar a la pàgina anglesa ncii.org, és una pàgina anglesa que fa com una espècie de hashtag de la teva fotografia i fa un match de la gent que ho pugui compartir i això s'avisa a les autoritats.
0: Si el cyberbullying, per exemple, és un mal que quan has llançat la pedra ja està. El mal ja està fet, el vídeo ja corre.
1: El vídeo corre com l'escuma i és molt difícil parar-ho. Per tant, sempre... Doncs jo quan vaig fer aquest vídeo que t'ho has ficat fa de capçalera fa un ratet de res, d'aquesta noia, una noia joveneta, que podia ser la filla de qualsevol de nosaltres, que es fa la graciosa en contingut mig... o paraules mig pornogràfiques, per dir-ho
0: d'una forma... Home, va forta,
1: doncs clar, aquestes nenes, a mi, de tant, cada dos per tres faig un vídeo d'aquest celestil, perquè tinc nens d'aquesta edat, i perquè crec que aquesta joventut no és conscient d'això. Es pensen que fot un vídeo, guanyo seguidors i som molt graciós. Però aquestes coses quedaran per sempre. I aquesta noia sí que té el dret, responent a la teva primera pregunta, a que la plataforma Google o TikTok o qui sigui ho tregui. Pots aconseguir. Hi ha advocats que només fan això, que només estan... Inclús també... Aquest és un tema molt profund, eh? També dona per gent que no vol que surti el seu nom a ressenyes sense haver fet res malament, eh? Ressenyes de Google.
0: Sí.
1: És un tema bastant profund, el tema de tot oblit. Però, clar, aquesta noia podrà treure aquests vídeos, però això pot seguir circulant per tot arreu, el que dèiem. Altres plataformes, a deep webs, etc, o gent que hagi guardat o compartit aquest contingut.
0: Un cop tu ja ho treus del teu mòbil, allò ja no és teu.
1: Això ja no és teu. Hi ha una frase que a mi m'agrada, que la gent es pensa que tu, quan aportes algú en una plataforma, ja no ets el propietari. Tu ets el propietari. És públic, però el que no és de domini públic. I la gent creu que quan algú està en la plataforma ja és de domini públic. Ja m'ho puc guardar el comentari d'aquesta noia, o per això inclús fa qualsevol cosa. Si tu ara mateix penges una foto teva aquí amb mi, a Ser Catalunya, he vingut al Xavi, i ho utilitzes per qualsevol altra cosa, des d'un vista teòric, no és de domini públic. O sigui, és teu, però ningú pot agafar-ho i començar a parlar que en Cartanyà i a l'Abat estan aquí.
2: També hi ha un tema que ara s'està fent molt, no sé si dir viral, però que és un tema preocupant, i és que s'utilitzen moltes fotos de famoses,
1: sí,
2: sobretot famoses, i es despullen amb intel·ligència artificial, sí, i es fan córrer també per les xarxes. Entenc que això és molt complicat de controlar-ho, sí, de denunciar-ho, al final el pots denunciar, però que això s'arribi a parar, entenc que és molt difícil.
1: És molt difícil, sí que hi ha, com dèiem abans, aquesta plataforma nci.org anglesa, que té convenis

0: tenis, amb Facebook, amb Instagram, amb OnlyFans, i tot allò que no sigui dels drets d'imatge de la pròpia persona ho paralitza i ho persegueix. I cada cop hi ha més plataformes i més convenis adherits per evitar tot això. Ara, el que tu parles, va haver una època que moltes pàgines pornos ho pujaven amb intel·ligència artificial. Totes aquestes ja la majoria ja no ho fan perquè ja en tenen... És que a més és perseguible per la via penal. Però clar, és el que diem, internet no és només el que veus, és la que la gent es guarda, la que la gent comparteix, hi ha foros privats també, i després hi ha la Deep Web, que hi ha molta gent que utilitza la Deep Web.
1: Per què la fa servir? Per distribuir?
0: Sí, claro, hi ha molta gent que viu d'això, té canals de Telegram privats o té canals, té foros privats que paguen i comparteixen... clar, costa de creure, però hi ha molta gent que comercialitza imatges de menors... Hi ha pedofil, hi ha grups pedòfils organitzats, també n'he parlat jo en uns vídeos, és totalment escarós i repugnant, però això existeix. I també hi ha gent que es guanya la vida pues això, compartint imatges de famosos, per exemple, jo què sé, quan alguna famosa, Marta Chavarri, per dir alguna cosa, se li va sortir d'allò, pues ella va aconseguir que ho borressin de tot arreu. Però clar, si algú s'ho va descarregar i obre una web i diu em paguen 20 euros i t'envio la imatge, la gent ho envia.
1: Ja ho tens.
0: Hi ha gent que viu d'això, que guanya diners amb això.
2: Esta chica que veis aquí se llama Chloe López. Es una influencer que se está haciendo ahora súper famosa porque hace estas guarradas, estas tonterías, estas cochinadas de sacarse las bragas, sobre todo en sitios españoles.
3: Realmente, entonces, ¿qué hacemos?
2: Nosotros, como particulares, poca cosa podemos hacer. Si presentamos una denuncia a los juzgados...
1: Clar, veient els teus vídeos, sembla que qualsevol situació quotidiana pot acabar tenint una derivada legal. Tu vas pel carrer mirant el món amb ulls d'advocat i pensant, això té un reel, això té un cas, com hi ha gent que mira el d'entorn i veu fotografies...
0: Ja saps la resposta, segur?
1: Sí,
0: claro. Sí, evidentment, clar, al final... A mi m'agrada molt això que faig, no? Jo segueixo amb els meus judicis i tal, i m'agrada la comunicació i tal, i sí que a vegades és una enfermedad, no? Com que deia, estàvem amb els fills a la Costa Brava, veus que no sé, qualsevol acció en un hotel o un carrer o a la platja, dius, això no és legal, i ho vas pensant i vas fent, dic, això seria una bona idea per reel, claro, sí, al final estàs ojo a visor, no?
1: Allò, niños, no saltéis a les roques, a la platja,
0: Sí, bueno, i a més et fa la broma a tothom, ja, això què? Això dona per vídeo, això hauries de parlar d'això, no?
1: T'has trobat en algun moment així, en el dia a dia, al carrer, o que passi alguna cosa i algú et reconeix i diu, escolta,
0: sempre.
1: Aquí tens un vídeo.
0: Sí, molt, molt. A més, és graciós perquè molta gent, quan em contacta per Instagram o en persona, volen que li contessis la seva pregunta, el seu dubte jurídic, el seu problema legal, de forma gratuïta, amb el pretext que et diuen, escolta'm, una cosa que et dona per vídeo. Mira, l'altre dia la comunitat de propietaris em va prohibir l'accés a la piscina i... que volen és que els hi contestis.
1: Llavors què fas? El derives al teu equip d'advocats?
0: Sí, això ja ha millorat, llavors ja tinc tot un funnel que diem als experts ja en màrqueting, un funnel de ventes.
1: Experts, sí. Que no són bots?
0: No, bueno, tinc una part de... Vull dir, pots automatitzar molt a ManyChat a les xarxes i hi ha plataformes ja que pots automatitzar.
1: La resposta,
0: perquè,
1: no,
0: la resposta. No. Però jo, per exemple, a Instagram intento mirar totes les respostes del meu equip que contesta i els faig molts àudios. Bueno, i vas veure, tu em vas contactar
1: vaig flipar bastant.
0: Vaig mirant per sobre com contesta el meu equip i la veritat és que sí, ho tinc tot automatitzat i també i molta part personal, un equip de gent que t'ajuda. Però bueno, contestar la teva pregunta, si la gent pues sempre t'està dient que si això és, intenta obtenir resposta gratis de l'advocat. Al final, el bo, que jo crec que també ha funcionat amb el canal, és que la gent diu, hòstia, d'abogado, no has tirado, que habla así, com amb aquests talls que has posat, que habla como nosotros, que no és un xulo i que no me cobra 100 euros per una consulta.
1: M'han cobrat dos plats que no m'he menjat perquè no es podien menjar, que he de fer, no? És aquests dubtes de peu de carrer.
0: Sí, i la gent també et para i em diu, escolta, no has fet un vídeo, has de fer un vídeo sobre això, i ja l'he fet. Sembla que faig la conya, dic, a vegades, quan estem amb amics que comencen a dir, hauries de fer un vídeo sobre això. Dic, a veure, tinc publicats 10.000 vídeos.
1: Hosti, ja?
0: Sí, he pensat totes les variables. O sigui, tu digue'm qualsevol tema que hauré fet un vídeo. Alguna vegada m'han enganxat, però no és habitual. Per tant, si vols, els teus oients, els llancem per aquí que diguin a les xarxes o algun tema original que ha de fer un vídeo. Serà complicat.
1: Sí?
0: Vinga.
1: I les lleves al caso gratis. Ja les lleves al caso gratis.
0: Hòstia, com m'agrada la paraula gratis a les xarxes, eh?
1: Sí, oi que sí?
0: És una bogeria, eh?
1: Però llavors, quan hem de pagar, no volem pagar. Això ja passa, per exemple, amb els concerts de música, no? Tantes festes majors gratis i a la que et fan pagar no...
0: I quan és gratis, no es valora.
1: Jo sempre he sentit a dir, si no fas pagar ni que sigui alguna cosa, no val res.
0: Totalment, totalment. Has de cobrar algú, perquè si no la gent et pren pel pitó al sereno.
4: A mi, jo quan et vaig descobrir fa temps ja per xarxes...
0: Gràcies.
4: Crec que part del teu èxit ara entén-me el que et diré ara, no sembles un estafador.
0: T'entén perfectament.
4: Saps? Perquè a dia d'avui per xarxes hi ha molt,
0: totalment,
4: molt estafador, molt que et ven cursos, sí, sí, de tot, sí, sí, i d'allò. I crec que la teva clau és que ho expliques tot, doncs això, com si estiguéssim a un bar i sí, preguntéssim alguna cosa, des d'una forma molt natural. I a mi m'agrada quan surts pel al carrer,
0: sí,
4: a passejar per la muntanya, claro, a vegades amb les ulleres de sol, sí, sí, què passa, sí, bon dia, tal, no sé quantos. I crec que això és part del teu èxit.
0: Sí, jo crec que sí. A veure, jo tinc que dir, és que és graciós això, perquè jo, clar, vaig tot el dia, m'aixeco a les 6:30, faig esport, no sé què, trec la gossa, tal, no sé què, intento fer moltes coses al dia, no? Tinc una mica de TDAH. Llavors, quan, al principi no era la meva intenció fer la muntanya, jo treia la gossa i doncs, aprofito que trec la gossa i faig un vídeo. I pensava que aquests vídeos no funcionaran, perquè la gent vol un advocat amb la corbata i tal. Però em vaig donar compte, parlant amb la gent en feedback, em veien el mateix que tu m'estàs dient. No, no, tios, el que mola és que et vegin que no ets un puto estirat i que no ets... sinó que mola que estàs a la muntanya i que ho parles com un amic. I vaig dir, hòstia, és veritat. I ara ja fa un temps que quasi el 90% dels vídeos faig a la muntanya, perquè sí, sí, va perfecte, trec la gossa, passejo, prenc el sol, natural, i faig un vídeo. Llavors, i a més em passa això, que la gent em para pel carrer i també...
1: Com ho fas?
0: I ho enllaço amb el tema que parlàvem abans.
1: Com ho fas? Perquè la gent, tu, quan s'arrenquen, van per boleries, eh?
0: Et podia explicar, mira,
1: i vas estona allí,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, sí, està pel carrer, mira, estava a la platja, com et dic, a la costa, sí, per dir l'últim, estava a la platja amb els fills i ve un noi de la meva edat, hombre, Xavi, què passa, tio? Escolta, m'encanta, ets tu proper. Una pregunta, tio, mira el que m'ha passat a mi amb el cotxe, la financiació. Clar, doncs, si li contesto, però clar, et quedes una mica així, dient, tio, jo la patxava amb els fills.
1: Perquè, clar, si li dius això, escolta, que ja, estic de vacances...
0: Mira, la TikTok llavors... no és tan casola, és un capullo.
1: Algun cop sentia algun humorista de gran reputació al nostre país que deia, clar, se t'acosten, mira que ens explicaràs una acudit, però
0: llavors,
1: si els hi contesto malament, engegues la metxa i aquest tio és antipàtic.
0: Exacte. I això és una mica del que em passa, totalment. A vegades amb els fills, la meva dona, em diu, hòstia, però... Papa, vaya rotllo que tens. Mm-hmm. Dic, ja, fill, però... Què li dic? M'ha passat d'estar dinant fent un menú i un tio sentar-se davant meu.
1: No.
0: Dos o tres vegades. Hòstia. Davant meu. D'estar treballant...
1: Sempre fins és el mateix?
0: No. El mateix tio, no.
4: Volia molt, eh?
0: M'ha passat...
1: Díselo con flores.
0: Hòstia, tio. Díselo con però m'ha passat dos o tres vegades de treballar fins a les 4... Perquè compaginar les xarxes amb el despatx és bastant dur. I a vegades ni dinar, i a vegades són les 4 i dir, va, em foto una entrapa aquí a Francesc Macià.
1: I ja has d'una pista.
0: I ja has d'una pista, però està lluny del despatx. I arribar allà i em ve la noia del forn i dir-me, sentar-se al meu costat, i mira, és que no hi ha ningú, aprofitaré que et vec aquí, com que tu resols dubtes, i vull fer-te unes preguntes que tinc a la meva separació. Sí, sí. I clar, i pensa, si li dic, oiga, senyora, voy a tomarme un bocadillo, por favor, déjame en paz. Clar, dirà, l'abogat de TikTok és un capullo. I
1: no és un capullo, però és un senyor que està fent una jornada laboral de 7 hores seguides ja, vol menjar una mica...
0: Això em costa, tinc que millorar.
4: Però això ho hauries de girar i trobar-te un dia a la fornera, sí, pel carrer, fora d'hores, i dir-li, perdona...
0: Dóna una barra de pa?
4: Dóna una barra de pa, sisplau.
0: Hòstia, és bona aquesta.
1: Tu, eh? Tu de què treballes? I fas el trueque? Si sí, jo et contesto i tu a canvi, sí, ja, no sé, igual és assessora fiscal o aquella persona...
0: Doncs pues m'apunto aquests dos tips, és bo, eh?
1: Sí, home, igual treballo en un taller i em fas la revisió gratis.
0: Això és
4: o
0: bona.
4: O sigui, tu ets l'advocada de TikTok? No, sóc el germà Bassó.
1: Sí, sí. Sí.
0: A vegades faig la broma que em diuen, ah, tu, hòstia, tu em sones... Hi ha gent que et veu, les hi sones, i els hi fa la gràcia fer-se la foto amb algú que els hi sona, però no sé ni qui...
1: Això passa molt.
0: Això et passa, tu et passa, no, també?
1: No, un cop, dic, em sones, i em deuen confondre, perquè conegut tampoc no sóc, saps? I dius, bueno, i entres al joc i tires.
0: Et feia una foto, i diu, vull fer la foto amb tu, i diuen, però tu eres de la red, tu me suena, i diu, i a vegades faig la broma, dic, sí, dic faig porno.
1: Sí, ja està.
0: Faig la broma, davant del nen, i jo, saps?
1: Diu, si feu un GTP, foteu-me en una sauna, i ja acabes abans, saps? Vull dir, ja tot aclarit, tu. I el que lleu aquí colgado, t'ho han dit molts cops, o...?
0: Bueno, això és exacte.
1: Perquè això és una cosa...
0: És un clàssic tot el dia.
1: És pesat, ja n'estic cansat de sentir això.
0: Hem de renovar les bromes. Des d'aquí, a Catalunya, sisplau,
1: sisplau,
0: canviem les bromes. Sempre, abogado, aquí, sempre la mateixa broma. O la típica broma de... hiciste derecho porque no habían sillas, no?
1: En sèrio?
0: Les bromes de fa 50 anys.
1: Però això és com de... Escola Nacional Catòlica, aquell humor de missa,
0: sí,
1: no?
0: Humor de
1: ranci amb olor, sí, de pix. Sí, sí.
0: Amb olor d'allò de...
1: Sí, sí.
0: Que ficava per les polilles de la jaqueta.
1: De la naftalina.
0: Naftalina, això.
1: No, no, cosa, tio, però vamos, sí,
0: tremendo,
1: vamos.
0: Tremendo.
1: Ah, una cosa és tenir millors visualitzacions de TikTok, l'altra és convertir-les en negoci. Tu has pogut fer aquesta derivada, és a dir... I és el que deia ell, que no se't veu un estafador i els vídeos no acaben allò. Tienes un vale de descuento, tens un vale de descompte al...
0: Sí. Jo
1: a la portada del perfil.
0: Sí, jo això he intentat... sobretot... O sigui, jo, els primers dos anys no em vaig preocupar de monetitzar res. Vaig, i és un consell que dono quan algun cop em criden per alguna xerrada a llocs de negocis, a col·legis. Jo crec que la clau és aportar valor. Primer aportar valor, donar molt contingut gratuït i després ja, si pots monetitzar alguna cosa, monetitzes. Però clar, que hi ha gent que està tot el rato venent les seves merdes, vende humos, llavors al final fas pudor. Llavors sí que... Jo no tinc un... Hauria de fer-ho, eh? Tenir un roadmap mensual de tots aquells continguts que vols pujar, determinar, què...
1: Sí.
0: Però jo soc bastant intuïtiu i pujo el que puc.
1: Després de 25 anys exercint, què t'han ensenyat aquests 6 anys a TikTok sobre les preocupacions reals de la gent que no haguessis detectat, ensumat o après mai dins el despatx?
0: Sí, és un bon baròmetre, eh? Estar a les xarxes, a mi m'agrada, un dels motius que m'agrada molt, a part d'aquest és que estàs tot el dia informat, estàs d'informació, tens contacte molt amb la realitat, no? Tens un contacte molt cada dia amb el pols de la gent. I et dones compte, doncs, això, que la teva vida ni és tan important ni les coses que a tu et preocupen ni es preocupa la gent, no? La gent té problemes de veritat, i et dones compte, fas més sensible, també, no? Jo... Tot et passarà, no?, que serà l'actualitat diària, que et dones compte que hi ha molts mons dintre d'aquest món.
1: Moltíssims.
0: I hi ha coses que tu no li dones cap importància. Jo, per exemple, el tema de les... Avui, aquest matí, per exemple, abans de venir aquí, he publicat un vídeo d'una mare que va a PortAventura i li exigeixen portar tot l'informe de l'autisme del seu fill per poder accedir sense barreres i amb descompte a PortAventura.
1: Va, això és legal, no és legal?
0: Sí, li he dedicat un vídeo. A veure, tampoc ho sé tot, eh? Jo també miro els llibres, m'informo, no? I li he dedicat un vídeo i li he explicat que sí que és legal, però no li poden demanar, que va molt connectat amb el que parlàvem de normativa de protecció de dades, és legal que demanin un informe perquè vaig tenir que mirar tota la normativa de PortAventura, a part d'un 33% de discapacitat, és que tenir un informe de l'autisme per poder accedir. Llavors, clar, això, tot, i quan fas un vídeo al públic, si veus totes les famílies que també tenen problemes amb els seus fills, autistes, o tens problemes d'incapacitat, temes d'incapacitacions, que parlo molt també, et dones compte d'una realitat, només amb el tema de la salut, que se't cauen els ous al terra, perquè tu penses que tots estem bé, sants i tal, i gent que té molts problemes amb el seu jovent, amb els seus fills, i quan faig aquests vídeos intento ajudar aquesta gent i els i tal, pues et sents molt... molt satisfet.
1: Clar, hi ha una última pregunta, eh? Jo em passa, vull dir, veig influencers que es copien literalment els uns als altres. No sé si t'has trobat influencers que han obert un perfil d'advocacia i t'estan copiant els textos o el vídeo o afusellant, bueno, directament.
0: Soc bastant humil, però et diré, ara faré el xulo, que no un, tots ho han fet.
1: Va,
0: totes,
1: home.
0: Que estan ara. Sí, jo vaig començar primer i després de mi han vingut tots, i tots, la majoria ho reconeixen, eh? No vull ser un xulo, però s'ha de ser real. I tots ho fan, i és més, tots els advocats que hi ha a les xarxes, tots em segueixen, i a vegades fa ràbia que faig un vídeo i tots fan el mateix vídeo el dia següent.
3: Carai.
1: Marina Fernández, és tremendo,
0: sí,
1: això, eh?
3: Tremendo.
0: Acaba molt guai, però és bastant cert.
3: Doncs escolteu, gràcies.
1: Vosaltres.
3: Deixem aquí el programa d'avui. Sique Rodríguez, què tal? Bon dia.
5: Bon dia.
3: Raúl Asensio, què? Quin perla, no?
5: Avui Mourinho, i ara l'escoltarem el que t'hi jugues, ha criticat la seva actitud perquè diu que tots ens podem equivocar, però quan l'errada és persistent hi ha un problema. L'última d'Asensio, ho vam explicar ahir, és que el van trincar borratxo, quadruplicant la tassa d'alcoholèmia, és a dir, tajat, i
1: necessita un advocat,
3: necessita un advocat, sí.
5: No, vull dir, no, ell va acceptar, diguem-ne, la pena, la condemna, la multa i tal,
3: que això pot fer...
5: No, és que solo m'he bebido una, no.
3: Que això pot fer gràcia, però ja ve de lluny, vull dir que està en un judici per...
5: Que comença avui, el judici. A Canàries.
3: Per
5: distribució de pornografia infantil.
3: Doncs fins aquí el programa d'avui. Ha estat mogudet. Ja sabeu que hi ha aquesta compareixença de Pedro Sánchez al Congrés en relació a la crisi a Ceuta, que mentre estava compareixent hem conegut un altre drama absolut, que són aquests 80 morts, com a mínim, ja de moment, en un caiuco que navegava les aigües de les Canàries. Un mes portaven a alta mar. Hi ha 44 supervivents. És el drama migratori constant que estem vivint. Vaja, que demà més, a l'Aquí Catalunya, de 7 a 12 del migdia, ara us quedeu amb el Sique i els companys del Que t'hi jugues. Fins ara.

els cinturons, perquè aquí arrenca el Què t'hi jugues amb Sique Rodríguez i Lluís Plaquer. Esports i filigranes, fins a les dues a SER Catalunya.

0: Bon dia, com estàs, Flaqui?
1: Bon dia, Sique Rodríguez, doncs molt bé.
0: Avui emetem el que t'hi jugues per les freqüències de SER Catalunya, perquè a la cadena SER estem pendents encara de la compareixença del president del govern, Pedro Sánchez, i de tot el debat que s'ha generat al Congrés per la crisi a Ceuta. S'allargarà, possiblement fins a les 3 de la tarda, per això fem doble programació a la cadena SER a aquesta hora del migdia. A la SER, Pedro Sánchez, a SER Catalunya, el que t'hi jugues també a l'aplicació per a telèfons mòbils, que ja sabeu que és gratuïta i allà teniu els continguts de l'emissora i en particular els del que t'hi jugues, i a la pàgina web de la cadena SER, a part de a les xarxes socials habituals del que t'hi jugues, anem al live de YouTube, Facebook, X i vídeos amb contingut extra a Instagram i TikTok.
1: A tot arreu.
0: I no ens maregem.
1: Algun dia.
0: M'he quedat...
1: Una frase?
0: Amb aquesta de Chimo Bayo.
2: Yo estaba haciendo televisión durante 5 años porque la música se aceleró mucho, no me gustaba. Yo cuando actúo y pincho, tengo el sentimiento de esa canción que voy a poner. Pero cuando te conviertes en un pelele y tienes que poner canciones rápidas que no te interesan,
0: ahí paré. Está.
2: Y después de ese parón que hice televisión, aparte, monólogos, de todo, muy divertido, me empezaron a llamar de diferentes sitios, ya como icono. Quiero decirte que cuando uno sube muy alto, siempre tiene que saber que baja. Pero cuando viene el globo, hay que cogerlo.
0: Cuando uno sube muy alto, siempre tiene que saber que baja. Pero cuando viene el globo, hay que cogerlo. I deia que m'he quedat pensant des d'ahir amb aquesta frase perquè serveix per al Barça de Hansi Flick.
1: Sí.
0: Ara que estem al globus, agafem-lo, aviam si volem ben alt, i segur que hem d'acceptar que algun dia es punxarà.
1: Home, no,
0: perquè tot el que puja baixa.
1: Sí.
0: Però que ara estem al globus, agafem-lo per volar.
1: I tant, i gaudim-lo, gaudim del trajecte, de les vistes, no? I agafem alçada.
0: I tant de bo també gaudim del destí.
1: Esperem que sigui així. Que t'hi

0: Aviam, Albert Llimós, el Madrid requalificarà Valdebebas, que és on està la seva ciutat esportiva. Mira, ja que està aquí el Marcos López. Hola, Marcos, què tal, com va?
1: Hola, què tal, com va?
0: Ara et preguntarem pel quiosc, que avui ens portarà a Itàlia, i a escoltar unes declaracions de Lautaro Martínez, que
1: correcte,
0: confirma que el Barça el va intentar fitxar.
1: Correcte.
0: Però, si vols opinar sobre aquesta qüestió,
1: no,
0: tu mateix.
1: No, jo no.
0: Deia,
1: jo
0: Albert,
1: escolto,
0: que
1: escolto i
0: el Madrid requalificarà Valdebebas i els seus terrenys passaran de valer 70 milions d'euros a 360 milions.
2: Sí, perquè passa d'un ús esportiu, que és el que eren ara mateix aquests 1,2 milions de metres quadrats que tenia el Madrid en aquesta zona nord de la ciutat, a ús, en aquest cas, lucratiu, que és per fer-hi hotels, hospitals, oficines, etc. I a més s'ha fet, ho ha aprovat l'Ajuntament de Madrid en junta de govern, a finals de juliol, amb les vacances pel mig, i ara estem en fase d'exposició, en fase d'al·legacions, per tant la gent pot presentar al·legacions a tot això. Això no vol dir aquests 70-360 milions que ara explicaves, no? Per poder permetre també que pugi l'edificabilitat un 48%.
0: És a dir, l'edificabilitat puja un 48%
2: sí,
0: en aquella zona.
2: Sí, a la zona aquesta lucrativa un 48%, que és una barbaritat de metres quadrats, però això no vol dir que aquests 290 milions de diferència es puguin imputar directament als comptes del Madrid com a benefici o com a increment del patrimoni net, sinó que ara el que requereix és o bé que el Madrid vengui aquests terrenys, o bé que, juntament amb operadors privats, comencin a fer edificis i, per tant, llavors sí que tot això es pot imputar.
0: Per tant, situeu la història, els terrenys que el Madrid té a Valdebebas passaran de ser d'ús esportiu a lucratiu, això incrementa la possibilitat d'edificar en un 48% i revaloritza la zona de 70 a 360 milions d'euros. Són uns 448.000 metres quadrats de terrenys que estan a Valdebebas, al costat del circuit de Fórmula 1. I què farà el Madrid? Perquè, com deies, els pot vendre o pot buscar socis que ajudin a explotar el que es faci en aquests terrenys.
2: Correcte. Ara comencem amb la progressió, que primer, doncs, tot el tràmit urbanístic que s'hagi d'aprovar. Després es parla de la consultora que ha fet aquest estudi per l'Ajuntament de Madrid, que fins a meitats de la dècada dels 30 no s'acabarien de fer els edificis, per tant, això va per llarg. I ara mateix el que es diu a Madrid és que el conjunt blanc, la intenció no és vendre i, per tant, tenir un rendiment immediat, sinó que podria buscar aquests partners, com deies, doncs, per intentar fer edificis que serien, doncs, sobretot, equipaments privats, 276.000 metres quadrats, 110.000 serien per a sanitaris, és a dir, per construir un hospital privat, també laboratoris o edificis de biomedicina, i una part similar, més o menys la mateixa quantitat de metres, també per fer-hi una universitat privada.
3: És que és bonic.
2: Després hi hauria molts metres terciaris, dels quals 100.000 serien per construir oficines i per atraure sobretot empreses tecnològiques, i la resta, uns 85.000, quedarien per fer-hi, doncs, equipaments esportius. Tot això, les previsions diuen que quan estigui en ple rendiment, i estem parlant d'aquí més de 30 anys, podria reportar anualment 300 milions a les arques del Club Blanc.
0: Per tant, el Madrid podria vendre'ls, pel que ens expliquen no és la previsió inicial, el que pensen fer en un principi és explotar-los amb altres socis, i es calcula que d'aquí a 30 anys, 30-40 anys, li podria reportar 300 milions d'euros de benefici a l'any.
2: Sí, els que en saben, d'això també diuen que, fent una mirada de qui és Florentino Pérez, que tampoc no estirà eternament al Real Madrid, el que té lògica també és que una part d'aquests terrenys els vengui, així tens ja uns resultats immediats i pots actuar amb aquests milions que et cauen, no?, d'una manera immediata a les teves arques.
0: Vale, i anem per parts a escoltar a tothom per saber si això és normal, no ho és, si ho podem considerar un pelotazo, que jo crec que sí, o està justificat. Què diu l'Ajuntament?
2: Comencem per José Luis Martínez Almeida, l'alcalde de Madrid, que aquesta setmana ha defensat el benefici també per a la ciutat de Madrid, perquè diu que 22 hectàrees d'aquest total aniran a parar a equipaments públics i també a zones verdes, 166.000 metres, per exemple, en zones verdes, i d'altres viaris i per equipaments públics. Madrid vol fer-hi un gran hub a aquesta zona nord-est de la ciutat. Ja hi ha, recordem-ho, l'aeroport ben a prop, volen fer una ampliació també d'IFEMA, hi ha també també la ciutat de la Justícia Nova que volen construir en aquesta zona, i a més, no molt lluny, també en aquesta zona, es vol construir el centre comercial més gran de tota Europa. Per tant, la intenció de Madrid és fer un gran hub en aquesta zona, i per això Almeida justifica també que no és pas només una operació que beneficia el Madrid, sinó a tota la ciutat.
1: A tots aquells que s'escandalitzen, les diria, parece razonable que lo que se planificó urbanísticamente hace más de 20 años y ha quedado en desuso, no puede ser que lo cronifiquemos, que esta no es una operación que beneficia al Real Madrid solo, es una operación que beneficia a la ciudad de Madrid y particularmente a los vecinos de Valdebebas, tanto por esas dotaciones, esas zonas verdes, va a haber una actividad económica, una atracción de talento, una creación de empleo que hasta este momento era imposible que pudiera haber.
2: 23.800 llocs de treball, diu la consultora que crearia tot això.
0: 23.800. L'alcalde Almeida diu que no només beneficiarà el Madrid, sinó també els veïns. Què és el que diuen els veïns, que són els més afectats?
2: Hem intentat parlar amb diferents parts. De moment, l'associació de veïns, l'oficial, diuen que no volen parlar perquè estan precisament acabant el període d'al·legacions, volen presentar les al·legacions durant aquest mes de setembre i, per tant, es volen remetre a qualsevol conclusió a partir del mes d'octubre. Sí que ho han fet amb altres veïns que estan implicats en la batalla, sobretot amb el Gran Premi, que, repetim, està a tocar, o sigui, cantonada per cantonada amb aquests terrenys de Valdebebas. Són dos, la Carmen, que reconeix que els últims anys, amb totes les obres que s'ha fet a aquesta zona, el barri és un malson, i que aquestes obres milionàries que està impulsant Almeida en aquesta zona, tocant a Valdebebas, no serveixen de res perquè al seu barri no tenen res. Es fan grans projectes, megalòmans, que beneficien sobretot als operadors privats.
3: Sí, i además piensa que en Valdebebas no hay centro de salut todavía, no hay institucionalidad,

0: l'aparador privat, i com deia ara la Carmen, doncs no hi ha cap benefici, en canvi, pels veïns que viuen tot l'any en aquesta zona. Escoltem un altre veí, el Toni, que parla que el problema principal, sobretot de la ciutat, també a Barcelona i altres ciutats, òbviament és l'habitatge, que falten 70.000 pisos per 70.000 famílies vulnerables a Madrid, i diu que no hi caben més oficines, que si aquest projecte inclou la creació de noves oficines, això no té cap lògica perquè n'hi ha buides per tot arreu. El Toni creu que tot això es fa perquè sempre guanya el Madrid.
1: Porque lo que necesita es cash. Ahora mismo está en una situación financiera desastrosa al haberse prohibido los conciertos en el Bernabéu, o el fútbol solamente no le da. Es una situación que responde solamente al problema que tiene Florentino Pérez, que es el dueño de Madrid, que hace lo que le da la gana y lo ha vuelto a hacer. A cambio de nada, a cambio de apoyar la Fórmula 1 que está al lado, como patrocinador.
2: Això és interessant, perquè és veritat que quan es va presentar la Fórmula 1, la imatge va ser potent amb Florentino Pérez i un munt de llegendes del Madrid al costat, recolzant el Gran Premi.
0: Sí, el Madrid és patrocinador, per tant, és interessant això que apuntava el Toni, aquest veí doncs, reivindicatiu, no?, que lluita pel barri, que és una compensació, com les altres que ara farem referència, no?, dels pàrquings del Bernabéu, que no ha sortit, els macroconcerts també, tot això al final creuen que és una compensació, en aquest sentit, de l'Ajuntament cap al Florentino i el Real Madrid.
2: Perquè hem escoltat a l'Ajuntament, als veïns afectats, què diu l'oposició? Ho qualifica de pelotazo.
0: Sí, paraules textuals, de Sara Ladra, de Más Madrid, Madrid ho diu que és un pelotazo, que és un regal directament al Madrid, perquè això suposaria, en els primers anys, fins que no es facin tots els edificis i entri en ple rendiment tot aquest projecte, que l'Ajuntament de Madrid doncs, hi destini uns 25 milions anuals en despeses. I parla també, com escoltàvem abans el Toni, de compensació per totes aquestes operacions fallides que ha tingut Florentino.
3: Que todos los varapalos judiciales que ha sufrido Almeida con el macroparking, ¿no? Ahora de alguna manera tenga que compensarle a su amigo Florentino, ¿no? Por el beneficio que va a dejar de percibir, tanto por los macroconciertos, por el parking, ¿no? Pues ahora te lo doy por otro lado con esta brutal plusvalía patrimonial que supone esta recalificación urbanística. Y luego, además, curiosamente, hace unos días también salía anunciado que el Real Madrid sería un patrocinador de la Fórmula 1. Con lo cual, aquí hay unas compensaciones mutuas que yo creo que sacan a la vista.
2: Això és el que diu l'oposició. Des de Más Madrid ho qualifiquen de pelotazo i creuen que Almeida intenta compensar a Florentino Pérez per les clatellades que s'han dut, els clatellots que s'han dut amb els pàrquings i la insonorització del Bernabéu. Però l'Ajuntament pot tirar endavant aquest projecte o no?
0: Sí, crec que és el punt important i escoltarem una persona que en sap molt, que és el Carlos Sánchez, no? De per què aquests terrenys i no altres. No? Ell és doctor en Economia de la Complutense, però és que va ser responsable de patrimoni de l'Ajuntament de Madrid durant l'etapa de Manuela Carmena i coneix tot això molt bé perquè a ell aquests projectes ja li van caure a les mans, ja li van plantejar i ell va dir que no a moltes d'aquestes coses que se li van posar sobre la taula perquè ho aprovés i tirés endavant i s'hi va negar.
2: Carlos Sánchez.
0: Sí, de fet ell ho ha portat al Parlament Europeu perquè es comenci a estudiar, ara és una fase embrionària, però de moment això ja està remès al Parlament Europeu, perquè considera que directament aquesta plusvàlua, aquesta requalificació d'aquests 70-360 milions és una ajuda d'estat perquè ajuda un operador privat i en base a això podria ser il·legal. Que aquests 360 milions que xifra l'Ajuntament, diu Carlos Sánchez, es queda molt cura.
2: O sigui, que en realitat és més.
0: En realitat ell considera que és molt més el valor d'aquesta zona, però sobretot el que és més greu és que diu que a tot Madrid hi ha moltes zones ja urbanitzades per fer precisament oficines i no s'havia d'anar a buscar un operador privat i requalificar els terrenys.
4: Si necessites en un sitio que se construyan viviendas, califica ese suelo como viviendas, pero no para beneficiar en Valdebebas ahí muchas hectáreas de terreno. Pero se ha desarrollado la parte que corresponde al Real Madrid para convertir, entiéndeme la expresión, un patatal, porque lo era desde el punto de vista de la valoración, en un terreno que vale directamente 360 millones de euros más.
0: Insistim una mica en aquest tema perquè crec que és la clau, eh? De per què s'escull Valdebebas quan tens terrenys, diu Carlos Sánchez, al sud de Madrid, a l'est de Madrid, però també al nord, a la zona d'Hortaleza, a la zona de Valdebebas, a totes aquestes zones, i ja hi ha terrenys que es podrien dedicar a tot això.
2: I ell ha traslladat a Europa aquesta qüestió perquè creu que hi pot haver ajuda d'estat al Madrid.
0: Sí, correctament, que després s'ha de veure si és il·legal o no, però que això posa en una situació de benefici el Real Madrid

0: 37, que t'hi jugues a Ser Catalunya. Tots els continguts els podreu recuperar en una estona a l'aplicació per a telèfons de la cadena SER, a la pàgina web sercatalunya.cat, aquesta conversa amb José Mari Vaquero, per exemple, inclosa. És fantàstica poder parlar amb una persona com Vaquero amb aquesta naturalitat.
1: Totalment.
0: I
1: la paraula
0: i complicitat.
1: És aquesta, naturalitat.
0: I complicitat.
1: També.
0: I riure d'aquesta manera.
1: Sempre riem amb ell.
0: He plorat, tu també, a Bermúdez.
2: Oh, bueno, clar, joder.
0: Em feia mal la panxa de tant riure.
2: Tens un riure contagiós, això està guai.
0: Hi havia oients que deien que aviam si podia respirar, que acabaria morint. La vida és això, al final. I també teniu vídeos a les xarxes socials del programa, eh? A TikTok, Instagram, a X i a Facebook. Martí.
3: Hola, sigue.
0: Què ens porten les xarxes avui?
3: Doncs mira, ahir tot just vèiem com Marc Casado volava cap a Corunya, però ahir també es va produir la presentació d'un dels nous fitxatges de l'equip gallec, va ser Adama Traoré, l'exjugador del Barça. Va fer una roda de premsa de 15 minuts i escoltarem, ara tenim un petit fragment del que va dir, veiem una mica la manera peculiar de la que parla.
4: Parte del proyecto ha hecho que básicamente yo básicamente pueda venir aquí. También hablé con Auba básicamente antes de venir aquí, que también me aconsejó básicamente, me dijo básicamente lo bueno y lo interesante que es el proyecto básicamente, y eso me convenció, ¿no?
3: Veiem bàsicament com bàsicament Adama Traoré bàsicament li convencia molt el projecte del
1: bàsicament,
3: Depor,
1: eh?
3: I bàsicament havia fitxat per això pel Depor, bàsicament.
0: Ho va repetir, crec que 13 vegades.
3: Sí, no, 13 no, 83 vegades en 15 minuts.
0: Ah, però jo m'havia quedat amb les 13.
3: 83.
0: Sí,
3: ja, el fragment aquest
0: 83.
3: Ho diu. 83.
0: Perdona,
3: vegades
0: no
3: en 15
0: 83.
3: Minuts.
0: 83.
1: Té aquest coixí,
3: sí, sí.
1: Té aquest coixí en el Garracols, eh?
3: Sí, bueno, deu ser aquesta crossa que té tothom, doncs ell deu tenir el bàsicament. Es va fer notar, si més no, a la roda de premsa de presentació.
1: Bon cabell, eh?
0: Sí. Bones rastes.
3: Sembla allò del gimnàs que estires per entrenar braços.
1: Oh, hòstia.
3: Doncs aquelles rastes tan gruixudes.
0: Què més?
3: No, em sembla que ja ho tindríem tot.
1: Bàsicament és això, no?
0: Bàsicament.
1: Sí, bàsicament, sí. És això.
2: Bàsicament.
3: Bàsicament ja ho tindríem.
0: Fantàstic. És la 1:40. Anem a Girona, que com us deia, la Núria Vilamal està a la roda de premsa de Quique Cárcel, director esportiu del Girona, tancament de mercat. Ja ha parlat dels últims moviments i de la situació de Carles Pérez, que serà la propera incorporació del Girona. Arriba sense contracte, per tant, ja pot incorporar-se, tot i que s'hagi tancat el mercat. El moment en què Quique Cárcel parla d'aquesta qüestió és...
5: Un cop ara ja s'ha acabat, si creieu que heu mantingut el bloc, i si creieu també que heu complert amb aquestes intencions que mostrava el club de, si un jugador sortia, que sortís per una quantitat que fos raonable pel club. Gràcies.
6: Bueno, bon dia a tots, una altra vegada. Aviam, nosaltres sabíem que era un estiu que teníem que anar pas a pas. Sobretot el primer, per mi una de les primeres claus era intentar empatitzar amb la realitat, no? Empatitzar amb els jugadors, empatitzar amb els objectius del club, empatitzar amb tot. Una vegada que vam tenir aquell sotrac del descens,

0: pel rendiment que havien fet l'any anterior o sobretot també com el cas d'Onagi pel Mundial que havia fet, i llavors això va fer que tinguéssim doncs, unes idees més o menys de lo que volíem vendre. Però el que sí que no podíem, o jo almenys no volia, era perdre els valors que crec que són claus en un vestidor. No podíem fer que uns jugadors sí i altres jugadors no. Teníem que portar una línia molt, molt concreta, i és el que he intentat fer. Només fer ventes, no volia cap sessió amb opció, perquè llavors crec que era injust per a qualsevol dels jugadors que no tingués aquesta oportunitat, i que no sortiria cap jugador que la seva lua creiés que no beneficiés el més important que era el club. Aquestes eren una mica els dos patrons que jo volia, lògicament amb el patró més important, que era intentar fer el millor equip possible, el més competitiu de tots, i això és el que realment he intentat. Portar, doncs, amb sentit comú, aquesta realitat que anàvem a viure. Sabíem de la ferida que teníem, i que si només pensava només en nosaltres seria molt difícil arribar a tenir un estiu que, com ha sigut, molt complicat. Però a la vegada també el que no podíem perdre eren els valors, que tothom veiés que anàvem en una línia molt, molt clara, i crec que podríem dir que crec que ho hem aconseguit.
1: Hola, Quique, Núria Vilamala en directe al Que t'hi jugues de Ser Catalunya. Comentaves ara que hi havia molts jugadors que no volien jugar a segona divisió. Et vull preguntar per Zigankov. Va explicar en el seu dia Quique Álvarez que no va voler jugar un partit. Ell va fer stories també al seu Instagram. Si ens pots explicar una mica què ha passat amb ell. Gràcies.
0: Mira, jo de Zigankov no parlaré. És l'única pregunta que esperava que no vull respondre, que cada un tregui les seves conclusions. Jo al final estic molt tranquil, tinc la consciència molt tranquil·la de tot, i tenia molt clar que aquesta pregunta no l'anava a respondre. L'altre, jo, com t'he dit abans, sabia que molts jugadors, pràcticament te diria que el 90% dels jugadors que es quedaven, tots es sentien jugadors de primera. Nosaltres l'any passat teníem una plantilla, crec que molt bona, amb un entrenador boníssim, i un descens sabia que arribaria a que aquests jugadors, que molts d'ells són jugadors que crec que tenen nivell per estar a primera edició, tots pensessin que no podien jugar a segona edició. Però a la vegada tots aquests jugadors van baixar. I a la vegada tots aquests jugadors, com tothom, firmen uns contractes, i al final el més important és el club, que és el que realment estem aquí. I tots els que estem aquí és perquè pel bé de lo més important, que és el Girona. I aquí és on he entrat una miqueta amb aquesta situació d'intentar entendre. Jo, per exemple, Joel Roca és un jugador molt jove, que tenia un salari molt baix i que tenia una oportunitat per sortir al futbol professional important. Doncs la veritat és que em vaig obrir a fer una venda que no volia fer. O el mateix Minso, el futbol et marca, et venen a pagar la clàusula, nosaltres no volíem vendre, però el futbol et marca. I després hi havia jugadors que jo, la veritat és que crec que eren jugadors que podien passar sense ells, i aquí és on he jugat una mica, d'intentar arribar a acords que ens interessés com a club. I crec que pràcticament amb totes ha sigut així. Sí que és veritat que hi ha jugadors que aquí és on vull anar, no? Vull dir, crec que potser el millor del que sabies és que hi ha jugadors que sí que s'han demostrat que estan involucrats. Vull dir, hi ha jugadors que han renovat, com són David López o com és Estuani. Jugadors que, lògicament, han volgut sortir, però sempre han estat treballant cada dia com boixos, tipus Alex Moreno, tipus Brian Hill, tipus Fran Beltrán, que era un jugador que podia tenir una sortida, i ell va dir que no, que ell havia baixat i que volia ajudar-nos a pujar. El mateix Esprilla, que ha entrenat des del primer moment per demostrar, i altres que sempre que han entrenat bé, com Benat, ha entrenat sempre bé. És veritat que, lògicament, és un jugador que tenia infinitats

0: d'equips que el volien, però ella ha estat allà, el mateix francès, des del minut 1. Mai s'ha perdut ni un entreno, ha entrenat com una bèstia. Tots els jugadors que estic dient, per mi, han demostrat un gran compromís, i per mi també això és una altra de les claus, no? de que puguem pensar que aquest Girona pot ser competitiu. I això és una mica el que he intentat, ser just dintre de les possibilitats que hi havia. Hi havia altres jugadors que crec que si arribaven aquelles ofertes, doncs tenia que vendre'ls, i així ho hem fet.
1: La radiografia de la situació al Girona, en paraules en directe al que t'hi jugues del seu director esportiu, Quique Càrcel, que ha tancat un últim fitxatge, com us explicàvem, el de Carles Pérez, que ha dit això a la seva arribada a Girona. Carles Pérez, que s'incorporarà ja, tot i que el mercat està tancat perquè era un futbolista sense contracte, i per tant pot ja formar part del dia a dia del Girona.
2: Crec també que els últims anys he estat posant... he donat passos que crec que no tocaven, i venir a Girona crec que és el pas correcte, tant per la manera de joc que s'adapta a mi com amb la mentalitat que tenen, que està clar l'objectiu. Jo sóc el primer que ho tinc clar i vinc per ajudar. I ja et dic, ara que vaig veure que es podia fer aquesta opció, doncs molt, molt content i molt feliç d'estar aquí.
1: Reflexiu, Carles Pérez, sí, que ha fet passos que no tocaven i ara li tocava reconduir la seva carrera i anar al Girona.
3: Tant de bo que et sigui el pas encertat i que el porti de nou cap al bon camí, tant amb ell com a un Girona que confiem que una vegada tancat el mercat doncs pugui anar fent camí cap al retorn a primera divisió.
1: Què t'ha semblat el que m'ha escoltat de Quique Càrcel?
3: Bé, home, jo crec que es mossega la llengua el Gassi Gankov, té moltes ganes de parlar, però no en parla directament. Sí, indirectament, quan posa com a exemple de jugadors que, a diferència de
1: Gassi la plantilla, clar, excepte ell.
3: Sí, ha anat dient noms dels que podien marxar però al final s'han quedat, dels que han entrenat cada dia, dels que han tingut com Fran Beltran l'opció de marxar però dir no, jo em quedo que vull ajudar, dels que no han negociat cap esforç als entrenaments. Clar, no parla de Zigankov, però cada nom que deia era un palet cap a l'exjugador.
1: D'aquí una estona parlarà també el director esportiu de l'Espanyol, Monchi, el podrem escoltar a la graderia del balcó amb l'Anna Palet. Estan ara presentant els últims reforços, Brian Zaragoza i Andoni Gorosabel. Està l'Andrea de la Torre a la roda de premsa, aviam si podem preguntar. Está Gorosabel ahora.
4: Sufriremos también, pero que lo demos todo y nada, competir como lo vamos a hacer y que vaya todo bien.
5: Muchas gracias. Ahora empezamos, por favor, el turno de preguntas. En castellano, por favor, os presentáis nombre y medio. Andrea, Francesc, gracias.
6: Hola, bienvenidos a los dos. Andrea de la Torre para Ser Cataluña. Empiezo por ti, Andoni. Como ha dicho Monchi, has jugado en la Real Sociedad, el Athletic Club y también el Alavés, todos equipos del País Vasco. Ahora vienes al Español, a una ciudad nueva, un equipo nuevo y otro tipo de filosofía. ¿Cómo afrontas este cambio?
4: Bueno, lo que dices, ¿no? Al final he estado muy cerca en esas ciudades y bueno, es un pequeño cambio, pero lo afronto con ilusión, con ganas de conocer otra ciudad, otra afición, otro club y nada, con ganas de hacerlo bien y lo que te he dicho, pues con mucha ilusión.
6: Y para ti, Brian, el aficionado perico tiene muchas esperanzas puestas en ti y está muy ilusionado con tu fichaje. Esa presión, ¿cómo la estás llevando y cómo les vas a demostrar, pues eso, que vienes aquí a dar el máximo?
7: Bueno, sí, sí que he visto que se ha generado ilusión y bueno, al final yo creo que es bueno, pero por parte de la presión creo que no tengo problema, no tengo ninguna presión, vengo a hacer mi trabajo y daré todo por el Español.
1: Són les paraules dels dos últims fitxatges. En una estona parla Monchi, l'escoltarem a la graderia del balcó. Brian Zaragoza, Andoni Gorosabel, si Brian Zaragoza aconseguís regularitat, és un fitxatge top.
3: Sí, és un fitxatge d'aquells diferencials que si et surt bé et permet fer un salt de qualitat brutal per la capacitat que té per desbordar, per driblar, la velocitat, el com et pot contagiar o influir en el joc ofensiu, d'aquells fitxatges que si surt bé, perquè porta ara un temps que no acaba de reixir, però si surt bé, la veritat és que és un gran fitxatge.
1: Em diu l'Helena que tenim una trucada, Flaqui.
3: Una trucada?
1: I que és per tu.
3: Per mi? I ja hi som? A veure, hola.
8: Buenos días.
3: Home.
8: Buenos días.
3: Buenos días.
8: Me llamo Francisca.
3: Sí, ¿de dónde llama?
8: Soy una fiel oyente del programa.
3: Ah, gracias.
8: Me llamo desde Valencia.
3: ¿Cuándo es de Valencia?
8: En mi segunda residencia.
3: Ah, ¿sí?
8: Quería informarle de que el Barcelona ha jugado dos partidos de liga seguido aquí.
3: Y curiosamente usted está allá, ¿eh?
8: Este domingo a las 4:45.
3: 4:15.
8: y el otro también a las 4:15 p.m.
3: Sí.
8: Entonces, don Luis Flaqueras está por aquí, ¿no?
3: Sí, soc jo, Francisca, bueno, ¿com està? Feia molt temps ara que no parlàvem.
8: Contigo a solas.
3: Bueno, soles no, perquè hi anem un gruix de...
1: Sí, mira, Flaqui, Ovalle, Bermúdez i Nil.
8: Sí, però sí. ara puedo dar contigo.
3: Ah, ara, sí, home, no ens escolta,
8: li demanem als... todos ya?
3: Sí, li demanem als oients que baixin el volum de la ràdio un momentet i parlem
8: Flaqui,
3: vostè.
8: Flaqui, mi amor, que vas a mi casa toda la semana. Que yo veraneo en València, primer el dia.
3: No ho sabia.
8: Ventanales, me puedes poner mirando a la escuela de Remo.
3: Per favor, va, sisplau.
8: Y de noche, pues mirando al faro, al antiguo.
3: Por favor.
8: Y vamos a embalar el pisar vacío, Frank, toda una semana, no vuelva.
3: No, quédate, sí que he de tornar.
8: Tú te vienes el domingo, el sábado. I te queda hasta el domingo que viene.
3: Doncs em fa l'efecte que serà tot el contrari, perquè farem un sub i baja, que es diu, diumenge...
8: No me preguntarás que llevo puesto?
3: No, la veritat és que no.
8: Dile al Siker que se ponga.
3: Siker.
1: Hola, Francisca. Soy Sique. Mucha gente me llama Siker por el Rodríguez de después. Pero es Sique. Buenos días, Francisca. Sique,
8: Soy la cadena SER de Valencia.
1: ¿Cómo?
8: Soy de la cadena SER de Valencia.
1: Pues sí, que es de la cadena SER.
3: No.
8: Informarle que...
1: ¿Qué trabaja con Frank Guaita?
8: Necesitamos a don Luis Fraqué esta semana en Valencia.
1: Ah, ya,
8: porque
1: claro.
8: Porque así recordamos los gastos, ¿sabes? Y... que tienes que quedar toda la semana, tenemos un piso franco.
3: Franco, sí.
8: Y vas a estar ahí toda la semana.
1: Pero eso tiene que hablarlo con Jordi Martí.
8: Bueno, pues ya lo hacemos, sin ningún problema.
1: Y se pondrá de acuerdo con Guaita.
3: Pero está complicado, ¿eh? Porque pensé que el Barça juga dimecres también, Champions y... De fet, dubto, Francisca, li he de comunicar que dubto que aquest diumenge ens puguem veure.
1: Ja un puja i baixa, no?
3: Sí, perquè és un sube i baja.
1: Marxeu al matí, torneu a la nit.
8: Tu i jo podem fer sube i baja.
3: Ara, li ha gustat.
1: Avui li va, Elena. Una 53. Aquest cap de setmana, al parc del fòrum, se celebren els X-Games. Extreme Games. Amb música de los 40, amb els DJs de los 40, amb l'Uri Mora, amb l'Adrià Ortega, amb moltes activitats gratuïtes, ara us ho recordarà el Bermúdez. I estan a la presentació amb protagonistes la Sier Chaves. Hola, Sier.
9: Doncs sí, què tal, sí que sóc el part del fòrum, avui s'ha presentat l'Extrem Barcelona i sóc amb Daniel Aterol, skater de 17 anys, que amb només 15 ja va participar als Jocs Olímpics de París i que ara ja mira cap a Los Angeles. Daniel, què tal?
10: Hola, què tal, com estàs?
9: L'Extrem Barcelona fa 18 anys, tu també en fas 18 aquest any, ara a l'octubre. Aquí vas començar a destacar quan tenies encara 9 anys. Sents que heu crescut una mica junts?
10: Sí, la veritat que aquest event per mi és com que cada any sempre intento anar. L'any passat no vaig poder anar perquè em vaig lesionar i aquest any doncs l'agafo més ganes encara. Al final per mi ja és com una tradició perquè és a casa, jo vinc aquí a Barcelona, llavors... Doncs m'agrada molt i res, la veritat que sí, que jo crec que hem crescut junts. Jo vaig veient les fotos, els vídeos de cada any que va sent, vaig veient tipo, com jo estic creixent, el campionat també, els meus trucs, el nivell i tot, i és increïble veure.
9: Em vas anar als Jocs de París, vas rebre la trucada de forma completament a última hora, vas acabar sent olímpica. Com vas rebre aquella trucada?
10: Doncs jo estava a Praga, vaig anar perquè em vaig equivocar de bitllets i els havia comprat per al juny i al final van ser al juliol, que era els mateixos dies de les Olimpiades. Llavors doncs vam anar perquè ja no es podien cancel·lar i estava com de vacances a Praga i em van trucar el primer dia, o sigui, només arribar, i em van dir aquesta nit vas a París, i jo, què? No pot ser. I sí, a la mateixa nit ja em vaig plantar ja a la Via Olímpica i el pròxim dia ja tenia que fer pràctiques i competició.
9: I ara que ja has viscut uns jocs, l'objectiu de Los Angeles 2028 és classificar-te o ja penses directament amb la medalla?
10: Jo vull pensar en la medalla. Crec que la qualificació també serà difícil perquè al final res és fàcil, sempre passen coses, sempre hi ha lesions, competicions que no et surten com tu esperaves, llavors sé que no serà un camí fàcil, però un cop ja... si ho aconsegueixo, que vull pensar que sí, doncs buscar la medalla, òbviament.
9: En un esport com aquest, on una caiguda pot ser tan important, com convius? Com aprens a conviure amb aquesta por?
10: A veure, al final una caiguda et pot canviar la vida, o no, o et pot influenciar durant un any o mesos. Fa poc vaig tenir un susto a un campionat una Copa del Món a Roma. Vaig tenir una mala caiguda i vaig tenir una petita rotura del lligament creuat. Em vaig poder recuperar en un mes i ja vaig poder...
9: En un mes el creuat?
10: Sí, sí, perquè era una petita rotura i llavors vaig fer, com es diu, infiltracions de sang perquè, bueno, en el car i tot això, i em vaig poder recuperar perquè no va ser una rotura parcial llavors.
9: Tu ara t'estàs construint el teu propi skatepark indoor. Amb quin objectiu ho fas això?
10: Faig amb l'objectiu de fer una pista, doncs, clar, perquè aquí potser no n'hi ha baranes tan altes, llavors jo... Als campionats sempre tens que afrontar-te una barana alta i si no l'entrenes és més difícil a l'hora del campionat. Llavors, jo el que vull és pues, poder-me entrenar bé i bàsicament aquesta pista la volem fer abans de les Olimpiades per enfocar-nos a millorar molt abans de les Olimpiades.
9: Doncs Daniela Terol, moltes gràcies i molta sort aquest cap de setmana.
10: Moltes gràcies.
1: Gràcies, Asier, aquest cap de setmana. Els Extreme Games al Parc del Fòrum de Barcelona.
11: Home, i tant, evidentment.
1: Què estàs fent ara, que no m'estàs escoltant?
11: Estava veient una cosa sobre Raúl Asensio, que de quan el van rescindir amb l'Alcorcón, que ja el van rescindir en el seu moment per qüestions...
12: Ah, sí?
11: Similars.
1: Extraesportives.
11: Extraesportives.
1: Perquè directament el van pillar borratxo.
11: No, ara estava, just ara estava començant a...
1: Doncs va,
11: estava començant a llegir.
1: Sí, Extreme Games, perquè faci connexió com Déu mana.
11: És el cap de setmana que comença demà mateix, per tant, del 4 al 6 de setembre, campionat d'esports urbans més important d'Europa, que ja sabeu que estarà gratuït al Parc del Fòrum.
1: Ja ho tindríem, Flaqui.
12: Vols sentir-te gran? D'edat, vull dir.
1: Què ha passat?
12: Saps quants anys es compleixen avui del gol de Ronaldinho al Sevilla?
1: Quants?
12: 23.
1: Sí que em sento gran.
12: Jo també.
1: 23 anys.
12: 23 anys de la nit del gazpacho. 3 de setembre. El 2003.
1: Recordes quan van venir amb ell, amb gazpacho?
12: Sí, amb l'Adrià Albets. Sí, en aquella entrevista mítica.
11: No és el mateix Raúl Asensio, veus? Per això no volia, dir-ho.
12: Ja
11: però, curiosament...
1: Primer has de filtrar la informació i després escopir-la a la ràdio.
11: M'has preguntat que què estava llegint.
1: Dius, mira el mòbil i ja està.
11: Ah, bueno, clar, sí.
1: Va, avui comença una secció que pot ser que mori. El mateix dia, de fet, neix amb dos dies de retard.
11: Ah, sí?
1: Aviam, sí, m'agradaria acabar el programa sempre amb una reflexió interessant, històrica. Avui és aquesta.
13: I am white, no problem. Ara, I think that... Excuse me. If I think that you black and say black, black, black all days, is very bad. The color no is problem for man.
1: Aquest era Jesús Gil, xapurrejant anglès,
12: sí,
1: en una clara al·lusió racista a un jugador seu, que era negre, el Tren València.
12: Tren València.
1: Com espero que surti el fill. Adeu!

0: Què t'hi jugues?
1: Sigue la programación especial de la SER, son ya las 2 de la tarde, la 1 en Canarias.
2: Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
1: Comparecencia de Pedro Sánchez solo hoy frente a todos, incluso los socios que cuestionan la postura del Ejecutivo frente a Marruecos, y con un cambio de tono del presidente que, tras el informe policial que conocimos ayer, ya no es tan rotundo como lo fue aquí en la SER el lunes al desvincular a Marruecos de lo que pasó en Ceuta el pasado 30 de julio. Pruebas no hay, pero...
3: Compartiremos lo que descubran con total transparencia, como hemos hecho siempre. Y de que, por cierto, si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia, con total contundencia como exige la situación. Tenemos que seguir cooperando con Marruecos, pero es evidente que después de lo ocurrido, esa cooperación tiene que ser diferente.
1: No hay pruebas de momento. Si las hubiera, se actuaría en consecuencia. No es un giro radical, pero es evidente que el gobierno ha ido al Congreso esta mañana rebajando la contundencia con la que Sánchez habló el lunes aquí en Hoy por Hoy. Y es que después de lo de ayer y de toda la polémica sobre si había o no advertencias previas de lo que iba a pasar, Sánchez ha insistido en el mensaje de la transparencia. Promete ahora la publicación de todos los informes, de todas las notas informativas o verbales elaboradas por el CNI, en las que, según Sánchez, no se advertía en ningún momento de la gravedad de los hechos que se produjeron.
3: Que he dado orden de publicar un dossier con todos los informes, todos, para que los medios de comunicación y la ciudadanía puedan examinarse por sí solos. Y por sí mismo.
1: Luego Bañuelos nos contará de qué informes o notas hablamos y si estos documentos, algunos clasificados, pueden aportar algo de luz a lo que sigue siendo la gran pregunta: ¿qué grado de implicación tuvo Marruecos en la entrada masiva de migrantes en Ceuta? Sánchez ha desvelado que a finales del pasado mes de agosto se convocó a la embajadora marroquí tras la reivindicación de los territorios de Ceuta y Melilla por parte de un miembro del gobierno marroquí. Ha reiterado que el rey va a viajar a Ceuta y ha señalado a Feijóo y a la ultraderecha por planear soluciones imposibles para esta crisis, y remarcando además que la prudencia no está reñida con la contundencia. Feijóo no lo ve así y en su primera intervención ha pedido la dimisión de Sánchez. Ha tirado del bulo de Pegasus para justificar que Sánchez es un rehén de Rabat y le ha augurado a Pedro Sánchez un futuro negro cuando esta causa avance en los tribunales.
4: Señor Sánchez, no espere de mí la condescendencia con sus actos que tiene usted con el Reino de Marruecos. Señor Sánchez, míreme, la va a pagar ante la justicia y ante las urnas.
1: La va a pagar. El mensaje de Feijóo. Ese debate continúa en el Congreso. Sigue interviniendo ahora mismo en el turno de réplica Pedro Sánchez. Estamos a la espera de la segunda intervención de Alberto Núñez Feijóo. Allí estamos en la Cámara Baja. Adrián del Pozo, ya hemos entrado, digamos, en esos minutos en los que manda el barro. Sánchez ha sacado incluso el ático de Ayuso, ¿no? Buenas tardes.
5: Buenas tardes, sí, efectivamente, subido a la tribuna de oradores sin límite de tiempo, el presidente del gobierno lleva 45 minutos contestando a los grupos parlamentarios, de momento al PP y a Vox. Al PP le ha pedido Sánchez que, más allá de críticas, aclare qué haría él de estar en la Moncloa.
3: Claro, si las soluciones pasan por las amenazas veladas que hace a miembros del gobierno, ya sean ministros, ministras o a mí mismo, diciendo poco menos que nos van a enchironar a todos, y usted lo que tiene es ese deseo partidista y, si me permite también, ruin de intentar sacar tajada.
5: Sánchez ha respondido también a Abascal, alguien que pasa, dice, de trabajar en chiringuitos del PP a fomentar el miedo, de la nada al nodo, ha dicho el presidente del gobierno. Cuando acabe de responder a Vox, Sánchez empezará a contestar a los socios. Después, turno de palabra de 5 minutos de nuevo para cada grupo parlamentario. Y será Sánchez quien, tras todos los grupos, cerrará el debate. Pero, como decimos, ahora mismo sigue Sánchez en el turno de palabra. Lo escuchamos en directo.
3: Años o 50 años enquistado. Creo que eso nada tiene que ver con, en fin, ningún otro interés, sino el de ayudar a una zona, en este caso al Sáhara Occidental, que desde luego sigue contando con una ayuda humanitaria por parte del gobierno de España. Somos
1: intervención
3: el país
1: del presidente del gobierno en el Congreso. Una de las imágenes sin duda más llamativas que nos deja la mañana ha sido la poca efusividad con la que Margarita Robles ha reaccionado a las intervenciones de Sánchez, o por ejemplo a la intervención hace unos minutos del portavoz del PSOE, de Patxi López. Esta crisis es desde luego abierto más si cabe la brecha entre Interior y el Ministerio de Defensa, y ha evidenciado la distancia cada vez mayor entre la ministra y el resto del Ejecutivo. Hemos estado muy pendientes durante toda la mañana de los gestos, de las caras de Margarita Robles, en una mañana que escenifica también otras cosas. Primero, la soledad del PSOE frente a todos sus socios. Nadie se cree que Marruecos no tuviera nada que ver en esto, aunque quien ha firmado con diferencia las declaraciones más duras ha sido Gabriel Rufián, que ha llamado asesino a Mohamed VI.
0: Mohamed VI es un asesino. Ustedes son unos traidores a su patria, porque si lo sabían policías y jueces, sus policías y sus jueces, ustedes también lo sabían. Ustedes también lo sabían. Y ustedes, señorías del gobierno, son unos pusilánimes.
1: Rufián, que ha estado realmente duro con el Ejecutivo, como escucharemos a partir de 12:30, donde también recogeremos la respuesta de Europa a la petición de España. Dice Europa que el gobierno debe detallar mejor qué necesita de Bruselas. Sánchez quiere que allí la presencia en Ceuta sea permanente del Frontex. 2:05, y todo esto coincide con la foto trágica de una realidad que nos deja de nuevo una cifra terrible de migrantes fallecidos en su intento por llegar a España a través de la ruta canaria, en este caso más de 80 vidas que se han quedado en el mar en un cayuco que partía hace un mes de Gambia. Ampliamos. Eric Pestano, buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes. Y los supervivientes fueron trasladados hasta la isla de Gran Canaria, donde se embarcaron en torno a las 5:20 de la madrugada. Antes, 3 llegaron en helicóptero a 2 hospitales donde permanecen en observación y en la unidad médica intensiva. En total son 6 las personas ingresadas de las 44 supervivientes, entre ellas una mujer y 3 menores, que sobrevivieron a esa travesía que empezó en Gambia, como decía, con 127 personas a bordo desde el 7 de agosto. Las malas condiciones del mar obligaron a los servicios de salvamento marítimo a rescatar únicamente a los supervivientes durante esta madrugada, dejando atrás los cuerpos sin vida de 3 que los acompañaban, 2 mujeres y un niño. El resto de personas, más de 80, murieron y se quedaron por el camino en esta travesía.
1: Ahí media, regresamos otra vez a Canarias.
2: Hora 14. Hora 14, Cataluña. Joan Bufill.
7: Volkswagen eliminarà la marca Seat abans del 2030 i deixarà de fabricar models com l'Ibiza o el León, que en part es fabriquen a la planta de Martorell. Ho publica la premsa alemanya i a hores d'ara la companyia oficialment ni confirma ni desmenteix. Mentides o polítiques fracassades. Els socis de la investidura, fins i tot els que hi comparteixen govern, han estat molt contundents, més contundents que mai contra Pedro Sánchez.
0: ¿Ustedes se acuerdan de lo del 11M y el PP? Salvando las distancias, es que lo de ahora no se sostiene. Por ningún lado.
8: Si vostè s'aferra al poder pel poder, vostè, els socialistes, seran els culpables de l'arribada de l'extrema dreta.
9: La política de apaciguamiento de Marruecos ha fracassado.
7: Les concentracions en suport de Ceuta i a les grans ciutats catalanes també van acabar amb un detingut a Tarragona. Els menors detinguts pel crim de Manresa ja són a un centre d'internament. L'alcalde de Castellnou del Bages, d'on era la víctima, està preocupat perquè diu la gent està molt enfadada.
10: Fa 2 setmanes aquesta mateixa persona estava detinguda i està tornant una altra vegada al carrer. Si veiéssiu el meu número de mòbil i els meus whatsapps que m'arriben, fan por, perquè això acabarà malament.
7: En una entrevista a l'Aquí Catalunya ha demanat que s'endureixi la llei per tothom. Els sindicats de professors mantenen la vaga per la setmana que ve, inici de curs. Cap novetat en la reunió que han tingut al Departament d'Educació. Desigual es disculpa per haver fet un anunci fent broma dels carteristes, els preus abusius, els coloms o el soroll a Barcelona. Anunci en anglès i en què només hi apareix el català per representar una veïna enfadada. El vídeo ha desaparegut del seu compte d'Instagram, però segueix, per exemple, a TikTok. Tot això en aquest dijous que ha començat amb un caos absolut a les carreteres. Primer, com sempre, la P7, que encara ara té 3 carrils tallats a Cerdanyola del Vallès en direcció a Tarragona per un accident de primera hora. S'ha incendiat un camió i hi ha hagut 11 quilòmetres de cua. I fa res, fa pocs minuts s'ha reobert totalment la ronda litoral a l'altura del Morrot, que ha estat tallada també des de primera hora per un altre accident. Un home de 58 anys que ha mort quan ha volcat el camió que conduïa. Però és que, a més, també ha estat tallat durant 2 hores l'eix transversal a Osona, a l'altura de Sant Julià de Vilatorta, per un altre accident. En aquest cas, ha estat un autobús el que ha acabat incendiat. Per tant, paciència. Ara mateix hi ha només un carril obert en aquesta C25. Tot això amb quin temps, Jordi Carbó?
11: Continua l'ascens de temperatura. Aquesta tarda, de mitjana, en el conjunt de Catalunya, les màximes seran un parell de graus més altes que ahir. En una tarda radiant, sol, bona visibilitat, alguns núvols a la costa, sobretot de Tarragona i Barcelona, però en general, com dèiem, sol. I màximes de fins a 32-33 graus a les valls dels Pirineus, però també a la línia de la costa, marcada sensació de xafogó, al voltant dels 35 a l'interior i el prelitoral, superant-los a l'interior de Girona, sobretot a la plana de l'Empordà, i a ponent, al Pla de Lleida, la Conca de Tremp i a l'interior de l'Ebre, on es fregaran els 37-38 de màxima. Durant la tarda, fins que arribi la nit, vent de marinada de moderat a fort, i es confirma que el màxim de calor el tindrem al cap de setmana.
7: Tot això avui que s'estrena la gran producció sobre els atemptats del 17 d'agost.
12: Buscamos al conductor.
7: Cronos, dirigida per Fernando González Molina, protagonitzada per Enric Auqué o Diana Gómez. Avui que sabem que un any més una coproducció catalana, Los Domingos, competirà per representar Espanya als Oscars, i també sabem que el mes d'octubre Peter Jackson o Dani DeVito seran els grans convidats del Festival de Sitges.
13: Estem parlant de Dani DeVito.
7: Així s'ha anunciat fa molt poca estona en roda de premsa. La tècnica, Víctor Valero, la producció, Lèlia Pijuan. Des d'ara i fins als quarts us expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
2: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Joan Bofill.
7: Què tal? Bona tarda. És el titular econòmic del dia que hem llegit en una revista alemanya especialitzada en motor, que és Wirtschaft Woche. Volkswagen eliminarà la marca Seat abans del 2030 i, per tant, deixarà de fabricar tots els models de la marca, l'Ibiza o el León. Estem parlant de models que es fabriquen a la fàbrica de Martorell, la més gran de Catalunya, que, recordem, té 12.000 persones treballant-hi. Demà mateix, a la seu central de Volkswagen, a Wolfsburg, hi ha una reunió amb la cúpula de tota la direcció del grup, també amb els sindicats, i de fet sabem que a aquesta hora ja tenim el president del comitè d'empresa d'aquí, de Seat de Martorell, volant cap a Alemanya. Oriol Soler, què tal? Bona tarda.
14: Què tal, Joan? Bona tarda.
7: La pregunta que ara mateix no podem respondre, de moment, però que és la pregunta clau, és, amb aquest anunci, amb aquesta intenció que està publicant tota la premsa alemanya, què pot passar amb la planta de Martorell?
14: Doncs aquesta és una gran pregunta que a hores d'ara no podem respondre. Com afectarà a Catalunya la reestructuració que Volkswagen està fent a tot el món? El Consell de Supervisió, que es reuneix demà i on, per cert, s'hi asseurà Matías Carnero, el president del comitè d'empresa de Seat, ha de decidir com es materialitza la transformació del gegant alemany davant l'amenaça dels cotxes elèctrics de marques xineses i els aranzels als Estats Units. Davant de grans decisions, com el possible acomiadament de 100.000 treballadors o el tancament de 4 macrofàbriques a Alemanya, també hi ha la possible desaparició de la marca Seat. Els sindicats no amaguen el seu neguit. Rafa Guerrero, de Comissions Obreres.
15: Yo quiero dejar bien claro que es una hipotética filtración y por lo tanto no tiene carácter oficial. Claro, nos gusta la noticia, genera inquietud, todo el mundo es consciente que el grupo Volkswagen tiene una crisis sin precedentes.
14: I Volkswagen creu que la gran aposta per Espanya ha de ser Cupra, un vehicle més barat de produir, amb un preu de venda més alt i que serveix per polir els resultats econòmics a Espanya, on l'any passat el benefici va ser de només 1 milió d'euros. De fet, el 2025 es van vendre 60.000 cotxes més de la marca Cupra que de Seat, i amb una tendència clara. Cupra va vendre un 32% més que l'any anterior i Seat un 17% menys. Fa només 3 mesos, el màxim dirigent de Volkswagen, Oliver Blume, ja advertia en una visita a Martorell que calia una adaptació ràpida als canvis actuals.
16: Estamos viviendo una transformación sin precedentes. El mundo está cambiando con gran intensidad y de forma profunda. Crisis geopolíticas, barreras comerciales, disrupciones en los mercados.
14: Aquesta fi de la marca el 2029 no vol dir que aquest sigui l'any on surti de Martorell l'últim cotxe fabricat allà amb el logotip de Seat. Vol dir que la matriu prescindeix de la marca en els seus plans estratègics per més endavant, però que es compliran els plans que ja hi havia fins ara. La marca Seat, Joan, té 76 anys d'història i és un emblema de la industrialització a Catalunya i a Espanya, i els seus cotxes formen part de l'imaginari col·lectiu de diverses generacions.
7: Sí, qui no ha tingut o qui té un Ibiza o un León. Estarem pendents, per tant, d'aquesta reunió a Wolfsburg demà, de la cúpula direcció i amb els sindicats de la planta de Martorell. Aviam si podem esbrinar alguna cosa més del futur de la marca Seat. Gràcies, Oriol Soler.
14: Fins ara, Joan.
7: Ara és 2:15, gairebé, falten 2 minuts. Continua el Congrés el debat monogràfic per la crisi a Ceuta, i la veritat és que mai abans hi havia hagut tanta contundència i tanta unanimitat en contra del govern de Pedro Sánchez i de la gestió que n'està fent. No només PP i Vox, fins i tot no només Junts, avui tots els socis que van votar a favor de la investidura també han estat molt crítics, molt durs contra la gestió que se n'està fent. Xavier Balló, què tal? Bona tarda.
17: Hola, bona tarda.
7: El més contundent ha estat Gabriel Rufián, que ha arribat a dir que això és l'11M del PSOE, i ha dit que els governs no es perden per cometre errors, sinó per mentir.
17: Sánchez s'ha quedat sol amb les explicacions que ha donat sobre la crisi migratòria i els socis li han retret que vulgui protegir el Marroc. Rufián ha advertit que mentir sobre aquesta qüestió li pot acabar costant al govern, com li va passar a Aznar en el seu moment.
18: ¿Ustedes se acuerdan de lo del 11M y el PP? Salvando las distancias, porque aquello fue terriblemente miserable, es que lo de ahora no se sostiene por ningún lado.
17: Tant Esquerra com els comuns han advertit Sánchez que el Marroc li està fent el llit conjuntament amb els Estats Units i Israel, però han atacat encara més a PP i a Vox. La diputada dels comuns, Aina Vidal, els ha titllat de desgraciats. refugiats.
19: Niños sin comer. ¿Y ustedes hablan de invasión? Hay que ser desgraciado.
17: I ha reclamat que s'activi els mecanismes d'acollida a les comunitats.
19: No venían con bombas. Venían a lo sumo con un flotador, llorando. La única respuesta posible es acoger y proteger.
17: Tot el contrari del que Junts ha demanat a Sánchez.
8: Catalunya ja no pot acollir més. Catalunya no necessita més lliçonetes de ningú.
17: Míriam Nogueras ha tornat a reclamar que el govern delegui les competències en immigració a Catalunya per poder decidir endurir les polítiques que fa el govern Sánchez.
7: Tot això després d'una tarda de concentracions en diferents ciutats, també aquí a Catalunya, per donar suport a Ceuta. Però especialment, com sentiu, per carregar contra el govern de Pedro Sánchez. Protestes a Girona, Lleida, Barcelona, en una plaça Sant Jaume blindada pels Mossos per dividir dues concentracions contràries, la de suport a Ceuta i la de les manifestacions que hi anaven en contra. Aquesta escena, de fet, dels Mossos separant dues concentracions contràries es va repetir a les grans ciutats, a les quatre grans ciutats. A Tarragona han acabat aquests fets amb un detingut per desordres públics. Vox i PP han estat els dos únics partits que aquí han donat suport de manera oficial a aquestes concentracions. A Badalona, milers de persones encapçalades per Xavier García Albiol, que fins i tot va sortir a saludar al balcó de l'Ajuntament.
20: Que allí se escuche con mucha claridad. Ceuta, Badalona está contigo. Ceutis, no estáis solos. Badalona está aquí.
7: Això a Badalona, però també ha estat una nit de concentracions a Manresa. Un miler de persones han fet aquesta passada nit una marxa en silenci amb espelmes pels carrers de la ciutat fins a arribar al lloc on es va produir el crim, aquesta punyalada en què va morir un home durant la festa major. Estaven convocats aquests veïns a través d'un grup de WhatsApp de l'associació.
21: No tenim color, no tenim cap tema, de cap entitat. Simplement volíem mostrar el nostre respecte i el nostre, bueno, la violència.
7: De fet, en 24 hores hi ha hagut 3 concentracions a Manresa per condemnar la violència.
22: El Carles a casa meva tenia una vida, era un nano obert, un nano agradable, un nano que valia un imperi. I per desgràcia ens l'han matat.
7: En les darreres hores s'ha recordat també la víctima, en Carles, com escoltàveu, al seu poble, a Castellnou del Bages. Aquest matí el seu alcalde, que és també amic seu, d'en Carles Vilajosana, ha passat per ser a Catalunya.
23: Bueno, en Carles també feia molta vida a Manresa, jo de fet he nascut, he estudiat, m'he criat a Manresa i em sap molt greu tot el que està passant a Manresa. Vien aquí cada setmana, ve veïns i veïnes a preguntar-me sobre Manresa, gent a empadronar-se que marxa de Manresa.
7: A preguntes de Marina Fernández, a l'equip Catalunya, a David Canyador, ha explicat que és el primer que els va dir ahir el president i els consellers en aquell minut de silenci.
23: Fa 2 setmanes aquesta mateixa persona estava detinguda. Fa 2 setmanes estava detinguda i està tornant una altra vegada al carrer. És que això tornarà a passar, o sigui, tornareu a trucar a mi, a un altre alcalde, a una altra persona, a una altra ciutat. Les lleis han d'endurir per tothom. I això ja li vaig transmetre ahir a la consellera i al president.
7: I atenció a l'avís que feia, el que li diuen els veïns de Castellnou.
23: Jo, si veiéssiu el meu número de mòbil i els meus whatsapps que m'arriben, fan por.
24: Què vol dir quan diu que fan por?
23: Pues que sí, perquè són els comentaris que em posa la gent, pues fa por. Perquè això acabarà malament. El foc, les brasses estan a punt de que això s'encengui. I només falta una altra desgràcia perquè se'ns entrà. Al final això acabarà malament.
7: Els dos menors detinguts, de 15 i 16 anys, ja han ingressat en un centre de menors.
2: Hora 14, amb Joan Bofill.
7: I de Manresa al Montsià, al poble de Santa Bàrbara, on les autoritats continuen buscant un nadó desaparegut dins d'un pis al municipi. Els pares del bebè han estat detinguts a València, eren a punt de pujar a un autobús, segons ha explicat el diari Levante, i l'alcalde del municipi de Santa Bàrbara ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies que la família vivia amb 4 fills i que un d'ells, que era el fill desaparegut, tenia un any i mig. De fet, va ser el primer nadó de l'any 2025. Ha explicat l'alcalde que ja hi havia expedients oberts a serveis socials contra els pares.
25: Tenim clar que no era el millor lloc per viure. És evident, però clar, o sigui, en aquest sentit, he de dir que les actuacions que Natros ha fet per a poder accedir al domicili i a les condicions que estaven, doncs ja les han posat a disposició. Pensem que, vist el recorregut de tot, doncs és molt complex si no hi ha una denúncia entrant a un domicili.
7: 2 minuts i anem cap al Departament d'Educació. Hi ha hagut reunió amb els sindicats que convoquen vaga per l'inici de curs de la setmana que ve. S'ha acabat fa poca estona i el que ara us explicarem és que no hi ha cap novetat de moment perquè la vaga es manté per dimarts que ve. Fins ara.
0: Ser Catalunya, Barcelona.
1: La Festa Major arriba al Poblenou, del 10 al 20 de setembre, i el Casino L'Aliança dona el tret de sortida. El dijous 10 a partir de les 10 de la nit, la Sala Gran es converteix en pista de ball. Música dels 80 i 90 amb DJ Juan Carlos, resident durant molts anys del mític Luz de Gas. Consulta el programa complet a casinoalianca.cat.
3: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.

0: cosa de funerals i morts, que menys que ens talla avisar la memòria del Joan Lluís Bozzo amb el Núvol Blanc de Lluís Llach,
1: que és la cançó,
0: és la cançó que va dedicar a la mort de la seva mare l'any 1984 i que suposo que deu sonar a moltíssims enterraments d'aquí de Catalunya.
1: Super. En el meu serà... No, enterrament, és que dius enterraments. No, són enterraments.
0: El funeral, perdona. El funeral.
1: A més, té un significat molt profund per mi, perquè era una de les cançons que tancaven l'espectacle Mar a Mar.
0: Que és el teu últim espectacle...
1: Com a director, sí.
0: Com a director de Rull de Gom.
1: Sí, sí. I era un moment molt emotiu, que era quan la mare, quan la filla trobava el seu pare, no? I després de tota una vida d'estar-se cercant l'un a l'altre. I era un moment que a mi encara m'esgarrifa.
0: Clar, el teu últim musical com a director de Rull de Gom potser també és el més cru.
1: Potser sí.
0: Aquí anàvem a un... Era un camp de refugiats?
1: Sí, aquí era un camp de refugiats que una mena de força, una deessa, una Atenea, els feia o els proposava de representar l'obra Pèricles, que també parla de naufragis, de pèrdues, de supervivència.
0: Imagino que amb el Lluís Llach us coneixeu.
1: Sí.
0: De fet, veu compartir candidatura a Junts pel Sí, no?
1: Sí.
0: Sabeu els dos
1: sí,
0: a les
1: sí.
0: llistes?
1: Sí, sí, ens coneixem, però no hem sopat més junts, eh?
0: Sí,
1: ara
0: ja.
1: Queda pendent, eh?
0: Vull dir, queda pendent.
1: Queda dit, eh?
0: Digue-li que vingui. Fa molt
1: que
0: de no. temps que li enviem digue-li propostes.
1: Digue-li que vingui, que no s'entretingui.
0: Doncs digue-li,
1: que porti
0: Lluís,
1: tot el que tingui.
0: Vine, home, vine, que Llepis de Memòria ha sonat moltíssim i volem conèixer les teves cançons.
1: Molt bé.
0: Que, què t'anava a dir? Què tal això de passar per la política? O estar llistes?
1: No, això era un recolzament. Jo no he fet mai política activa en absolut, eh? Ni per res, diríem. No he pertangut mai a cap formació, no he fet... El que passa que quan Junts, i a més quan va sortir a partir de l'1 d'octubre i es va fer el Junts pel Sí i tal, doncs em van demanar que hi fos present i sí.
0: Estàs
1: doncs...
0: molt a baix a la llista?
1: Em sembla que molt.
0: Sí,
1: era molt,
0: impossible que sortissis diputat.
1: Home, havia de ser potser si traien el 91% de vots.
0: Impossible.
1: Sí, sí.
0: Hi ha algun partit actual que si et demanés Joan Lluís, vine a les llistes, aniries?
1: Bé, jo des que vaig participar amb Junts pel Sí he seguit la inèrcia de Junts. Trobo que no m'acaba de matar, però dels que el que més dintre de totes les reserves, perquè actualment és lamentable que no t'agrada ningú, no? Que no et sents identificat amb ningú, però vaja, en Puigdemont segueix a l'exili, per tant jo el seguiré recolzant.
0: Sí, és el teu mal menor,
1: sí,
0: entre cometes.
1: Correcte, sí.
0: Tens més bona opinió de l'univers polític o de l'univers actoral? T'ho dic perquè en una entrevista t'he llegit dir que la professió d'actor és una professió de narcisistes, egocèntrics i ególatres.
1: Bueno, carai, això es pot traslladar
0: fort,
1: sí, sí, això és veritat, però això de narcisistes, egocèntrics i tot això es pot traslladar perfectament a la política, que és una altra forma d'actuació. El que passa que més doloroses.
0: Però tu has format part d'aquesta professió molts anys.
1: Sí, sí, per això t'ho dic, perquè ho conec a fons.
0: I aquesta, no sé si dir-li cremamenta amb la professió, és un dels motius que et va portar a dir tampoc... amb jubilo?
1: Bueno, això amb moltes ganes de deixar-ho enrere, de passar pàgina. Tampoc és que ho renegui de res, en absolut. Però bueno, ho has de saber, eh? L'actor i l'actriu en definitiva són persones que els agrada remenar el col de l'escenari i que els aplaudeixin. Aquesta és la base. Això ho has de saber, ho has de tenir en compte. Si no els agrada això, no es dediquen a aquesta feina.
0: I això, no, quins efectes col·laterals té? Tu que n'has dirigit
1: tants. Home, que són pesadíssims. Pesadíssims. Només els hi preocupa el seu... Bueno, a veure, estic generalitzant.
0: Sí,
1: segurament
0: n'hi ha.
1: Segurament n'hi ha excepcions i són molt ben rebudes. Però habitualment, quan no surt una cosa i estàs amb un actor o una actriu barallant amb una escena que no es tira endavant, amb una cançó, amb el que sigui, tu veus clarament que no surt perquè no ho fa bé. Perquè no ho troba, perquè no ho sap fer, així de clar.
0: I tu ho dius? Ho has dit com a director?
1: No. si dius això, és que a més de tot això són d'una fragilitat també extrema, perquè aleshores es poden posar amb depressió plorant pels racons i tampoc vols que això passi, perquè encara quan dirigeixes has d'estar molt pendent a sobre tot. Quan ho fan bé, dirigeix molt fàcil, ho han de fer i ja està. Però quan ho fan malament és quan tu has de començar a buscar eines perquè no ho facin tan malament o perquè ho facin bé. Aleshores és quan la feina se't complica.
0: Director psicòleg.
1: Psicòleg i estratega i dir prova per aquí, saps? Si el bloqueges li dius, mira, això no surt perquè tu ets un... perquè no vals. Hòstia, perquè no vals per això, deixa-ho estar i no molestis més a les persones. Aleshores, clar, aquesta persona tens cor... Igual es desencallen aquí, eh? Igual fot un, allò, un pet com un xampany i tira endavant, o igual es bloqueja per tota la vida. Igual surts en les seves memòries, saps? O sigui que no, és molt arriscat fer això.
0: I a part d'aquest motiu, suposo que en tenies uns altres per jubilar-te, perquè va ser complir 65 i dir, aquí us quedeu, sí, me'n vaig a casa.
1: Sí, correcte, sí. Home, vaig treballar molt, eh? Des dels 18 anys, eh? És molt estressant. I, a més, a mi la visió aquesta del jubilat actiu...
0: No ets un jubilat actiu?
1: No, no, i el jubilat que presumeix de jubilat actiu em resulta odiós. Així de clar t'ho dic.
0: O sigui, que tu ara siguis el director del projecte Enraona Teatre...
1: Jo sóc el Sant Cristo gros. A mi, a mi em treuen a passejar per la processó de Corpus. Entens? I em fan fotos. I ja està. I tot l'altre ho fa la Mariona aquí present.
0: La teva parella.
1: La Mariona i tots els seus col·laboradors, que és una colla de gent. Actualment en Raona Teatre s'ha fet molt gran i es fa...
0: Això t'anava a dir, et volia fer servir de Cristo gros i també de portaveu. Com explicaries què és en Raona Teatre?
1: Això va sorgir perquè una filla... actualment dues filles van tenir problemes seriosos de salut mental. Actualment n'hi ha una que encara està ingressada. Aleshores ens vam adonar que el teatre terapèutic era una eina terapèutica molt bona i vam començar a preparar un espectacle sobre això, no? Que la base era en raona del teu problema.
0: Pot ser tu?
1: Aquest va ser el primer. I d'aquí ens en vam adonar, o la Mariona se'n va adonar, que hi havia molt... que estàvem en un... La paraula és odiosa, eh? Que estàvem en un nínxol molt, molt, molt profund, que sortien cursos. Actualment en Raona Teatre està fent cursos amb, i cursets i muntatges amb dones maltractades, amb nens i grans i adults autistes, amb persones que han patit violència, amb persones sense llar. Tot això, el teatre, és una eina terapèutica enorme.
0: Sí, funciona.
1: Funciona molt, molt, moltíssim.
0: Déu-n'hi-do, per ser el Cristo gros, que bé, et saps el que s'està fent a Raona Teatre.
1: Perquè m'està mirant, tot el rato.
0: No,
1: estic provant
0: de fer
1: memòria perquè no falli res.
0: I com és la vida d'un jubilat... passiu, direm.
1: Passiu. Ara m'he inventat una cosa que surt a les xarxes, bueno, surt concretament a Twitter, que surt cada matí, que faig...
0: Fas el menú.
1: El menú.
0: L'he vist.
1: La fonda virtual d'alta gastronomia casolana. I aleshores cada matí faig aquest menú, que és un menú de sopar.
0: Però el fas? Si el portes a la pràctica? Ets tu el cuinetes?
1: Sí. Però no diguis cuinetes, que és una paraula horrible.
0: No t'agrada?
1: No, home,
0: ui, és moltes fòbies amb el llenguatge,
1: cocinitas, eh? És cocinitas, tu per Déu.
0: Mira, dissabte, per sopar, a Can Botzo Bosch...
1: A la fonda virtual.
0: Hi havia sopa de peix de roca amb crostonets,
1: sí.
0: Confit d'ànec al forn amb patates...
1: Sí,
0: home, ets un cuinetes, no t'agrada la paraula, però...
1: Però cuinetes és una traducció de cocinitas o cocinelles.
0: Un superxef.
1: No ho sé, ara m'has fotut, eh? Perquè no sé com se n'hi diu. I això m'agrada molt fer-ho.
0: I llegir.
1: Llegeixo un llibre cada dia.
0: Això és una borrada, eh?
1: No, és que borrada, no.
0: Però no d'una tirada, entenc.
1: D'una
0: que...
1: tirada, sí.
0: Si tu te'l lleves pel matí, dius, mira, avui...
1: No, a la tarda, segurament no llegeixo.
0: Però que hi ha llibres de 400 pàgines.
1: Home, potser si és de 400
0: o
1: pàgines...
0: O de 300.
1: De 300 pot ser que entre la tarda i la nit l'enllesteixi, eh?
0: Coroi.
1: Sí, ahir vaig fer Infantesa del cotxe.
0: Va entrar bé.
1: Sí, bueno, quasi bé tots són relectores, eh?
0: Que tot això suposo que ja has identificat la cançó que està sonant ara mateix de fons, que és la de George Brassens, amb un títol llarguíssim, que com el meu equip arreu de mi quan dic noms en anglès, digue'l tu, el títol.
1: No,
0: de...
1: no, és en anglès.
0: Ai, en francès.
1: Estic espès avui, eh? Suplica, suplica, o sigui, suplica per ser enterrat a la platja de Seta.
0: Sí, en català també t'ho podia dir jo.
1: Sí.
0: I volia que m'ho diguessis en francès.
1: Suplique pour être enterré à la plage de Seta.
0: Que és una mena de testament, no?, que va deixar musical.
1: És on és les darreres voluntats de com vol ser enterrat.
0: Que malgrat els seus precs, no el van enterrar, evidentment, a la platja.
1: I vam anar...
0: El van enterrar a un cementiri que està a prop.
1: Oh, quina merda. I vam anar amb la Mariona. A més, ell ho situa, diu, la platja de la Corniche. De la cornisa, la platja de la Corniche. I vam anar a la Corniche. I vam baixar, vam aparcar el cotxe i vam baixar a la platja. I era espantosa. I aleshores hi havia unes senyores allà, prenent el sol. I els vaig dir, perdón, saps ser la platja de la Corniche? I em van dir, sí, sí, oui, oui. I dic, home, va ser pa possible, eh? Per ser que George Brassens ha fet un chanson de set plages, no vaig dir...
0: Tan horrible.
1: In merda, però ho vaig pensar. A més, estava perforada i estaven posant tubs com de clavegueres.
0: Potser quan ell va fer la cançó estava millor.
1: Era una platxeta molt discreta, però clar, ell la tenia a la platxeta de la seva infància, suposo, del seu cor.
0: Doncs ara anem a escoltar una mica d'aquesta cançó que hem trobat al llapis de memòria del Joan Lluís Bonzo.
1: Espera, no em tallis el micro perquè si hi ha algun gaco us el diré.
0: Vinga, doncs no tallem el micro.

0: Diu que una de les coses que li agradarà serà que si l'enterren a aquesta platja i fan una mica de muntanyeta, les Banyestes serà un lloc on aniran a canviar-se. I això li fa molta il·lusió.
1: Una mica de vell verd, no?
0: Sí, una mà, totalment.
1: Vaja, em seguim escoltant.
0: A veure, sí.
2: Qui saura prémunir contre l'insolation les bons amis venus faire.
0: I diu que també que està bé que li posin un arbre, que hi plantin un arbret, perquè farà ombra als seus amics quan vagin allí a fer-li reverències.
1: Molt bé, Brassens, però el que ja dèiem, que tu pots fer una cançó que vulguis perquè t'enterren a la platja, que no t'enterren a la platja perquè està prohibit.
0: Hòstia, això és un autèntic desastre. Mira, ara parla de Catalunya.

0: Déu quedar sobre el seu últim son. Se sentiran els ecos de la tarantel·la italiana, del fandango i de la sardana.
1: Molt bé, gràcies, George.
0: Home, un tio estupendo, eh?
1: Aquesta cançó es va publicar l'any 1966, quan tu tenies 13 anyets.
0: Correcte.
1: És el tipus de música que sonava a casa teva quan tu eres petit?
0: Sí, Brassens, Ibrel i Leo Ferrer. Sí. Les meves germanes, jo tinc unes germanes més grans.
1: Molt més grans.
0: Bueno, o sigui, una mica més grans.
1: 13, 11 i 9 anys et portes amb les teves germanes.
0: Això. I aleshores vol dir que tenien els seus nòvios. I clar, era una relació que a mi em va influir molt perquè portaven discos, llibres... Estudiaven a la universitat, eren membres del sindicat d'estudiants, una d'elles va estar tancada a la Caputxinada, tot això jo ho vaig viure molt i em va formar molt.
1: I sent el petit de casa amb tanta diferència, va ser també el consentit, o en aquella època, estem a mitjans dels 50, això del consentit?
0: No, la meva mare...
1: D'animar els nens no...
0: El meu pare era més consentidor, però amb les nenes era... li caia la bava. I a mi també. I la mare era potser més estricta. Ella era allò, la mare autoritària i el pare bondadós, no?
1: Tu ets fill de vençuts de la guerra?
0: Totalment, i exiliats.
1: Parlava de la guerra a casa?
0: Continuem. Era un tall en la seva vida abans de la guerra, després. Això abans de la guerra. Abans de la guerra, o sigui, era un tall, va ser... El meu pare tenia 25 anys i la meva mare 17.
1: I com va afectar a la família, o sigui, a nivell pràctic?
0: El meu pare va haver de... Bueno, encara no estaven casats, va haver de fugir caminant fins a França. Va poder escaquejar-se d'anar a la platja d'Argelers i va poder anar a Toulouse, on va tenir una vida potser una miqueta més digna que la que tenien els presoners d'Argelers i d'Agde. I després, al cap d'un temps, a través d'un capellà, va poder tornar a entrar per la frontera basca i el van tancar al camp de concentració de Sant Sebastián, que era la plaça de Toros, i d'aquí, doncs, a través d'influències i recomanacions, pues, van anar de cul buscant la manera de treure'l, doncs el van acabar traient d'aquí.
1: Pel que dius, entenc que l'únic que va poder recuperar d'abans de la guerra, de la seva vida, era la teva mare.
0: Sí. Sí, perquè la feina el van treure. Ell era empleat de banc, del Banc Hispano-Colonial, i el van treure.
1: O sigui, ha buscat un altre tipus de feina?
0: No, és que no podia treballar allà, perquè no tenia...
1: Perquè havia perdut la guerra.
0: Efectivament. Fins l'any que jo vaig néixer, el 53, que havien passat 14 anys, no va poder accedir a tenir una feina més o menys fixa. Treballava amb feinetes, amb familiars, perquè a tot arreu es demanava el certificat de bona conducta.
1: I clar, no el tenia.
0: I no el tenia. Perquè era un soldat, sense cap mena de distinció.
1: Que tu vas néixer al barri de Gràcia i crec que quan eres petit et preguntaven: Joan Lluís, tu de gran què vols ser? Deies enginyer químic.
0: Ah, sí, això no sé per què ho vaig dir. Durant un temps, crec que va ser la meva mare que em va com conduir cap aquí, que a ella li produïa molta satisfacció aquesta formulació, que jo no tenia ni idea d'en què consistia, però ja quan vaig tenir una mica més de raó, vaig dir: enginyer químic, jo de què?
1: I aquí va entrar el teatre.
0: No, el teatre va entrar molt pels Lluïsos de Gràcia. Era la mena de centre cívic catòlic.
1: Sí, encara...
0: Sí, ara ja no és
1: encara
0: catòlic. Encara no és catòlic. Quan jo ho era, el seu nom real era Corte Angélica de Sant Lluís Gonzaga. O sigui, era una cosa totalment catòlica, però allí s'hi feien, la veritat, que s'hi feien moltes coses, i entre les moltes coses s'hi feia teatre, i aquí em vaig... com molt sovint passa, de carambola, vaig als 14, 15 anys vaig començar a fer teatre i em va agradar, i aleshores ja vam voler fer-ho més i separar-nos dels vells, diríem, que feien teatre molt...
1: Fundar una comuna.
0: Ah, bueno, això ja va ser després. Sí, era a l'època.
1: 18 anyets hauries
0: tenit. Sí, sí. Bueno, clar, però eren anys molt intensos aquests.
1: Com ens hem d'imaginar una comuna?
0: Ens van deixar una casa, un pis, i els 6 o 7 que érem, no, érem, duríem ser menys, perquè anàvem amb un cotxe vell de segona mà i anàvem pels pobles i ens... Més o menys era una xarxa de contactes com molt rudimentaris, però això durant el franquisme funcionava molt. I aleshores, doncs, vam, amb aquesta xarxa, doncs, vam actuar bastant. Va durar un estiu, eh? I ens pagaven una misèria, i amb aquesta misèria, diríem, fèiem la vida. Després ja va venir la tardor, els estudis...
1: La universitat.
0: Els que tornaven al pis ja ens van fer fora.
1: Feu-lo potser a porro, no? Allò.
0: Sí, possiblement, però tampoc no pensis que era una cosa... No, no era com després, no era com va ser després.
1: Tu a la universitat estudiaves, també dirigies un grup de teatre, sí. Vau fer Les Troianes, que ho va petar molt fort. Entre les actrius hi havia una tal Anna Rosa Sisquella, no? Que d'alguna cosa et sonarà.
0: Amb la qual hem estat junts tota la vida.
1: Aragó i Lagó.
0: Hi havia la Isona Passola.
1: Sí, hi havia el Dream Team allà, eh?
0: Sí, hi havia la Rosa Novell, el cel sigui. Hi havia el Toni Sevilla. Va ser una experiència molt intensa, la de Les Troianes. I va ser una mica el que em va obrir la porta del teatre de donar-me a conèixer.
1: Però va arribar l'Emili.
0: Hòstia, sí, l'Emili.
1: On la vas fer?
0: A Ceuta.
1: Bon lloc.
0: Molt bon lloc. I és que, a més, mentre feia l'Emili a Ceuta, va haver-hi la Marxa Verda, que és el mateix que ha passat ara.
1: Quin any estem parlant?
0: 75. Un mes abans que morís Franco.
1: Sí, i també a tu la mort de Franco t'enganxa.
0: Al quartel, a la caserna.
1: I com es va viure allò?
0: No sabien què fer. Home, nosaltres, el grup d'amigots que teníem, estàvem contentíssims, però no, els militars no tenien ni puta idea de què fer. Estaven totalment sumits en el màxim desconcert. Suposo que tot l'exèrcit i tots els feixistes estaven igual. I sí, sí, vam estar molts dies que no podíem sortir al carrer.
1: Vivint-ho en silenci, no?, aquest gaudi.
0: Ah, sí, sí. El primer dia que vam poder sortir vam encarregar una ampolla de xampany en el bar que sempre anàvem i vam dir, hosti, i si ens veuen que estem bé i ho relacionen. I vam dir, no, direm que és l'aniversari de la nòvia d'un. I aleshores vam prendre el xampany, vam brindar, i el lloc es deia Califòrnia. Els que hagin fet la milícia de la meva quinta,
1: segur que el coneixen.
0: El coneixen segur. I quan vam anar a pagar, el senyor, l'amo del Califòrnia, que ens havia servit tota la vida sense dirigir-nos mai la paraula, vam dir la botella de xampany, i va dir, quina botella de xampany? No n'hi ha cap. O sigui, ens va convidar.
1: Bona picada d'ullet, sí, del senyor del Califòrnia.
0: Sí.
1: Això és l'any 75.
0: Sí.
1: El 78 és quan entres a Degoll de Gom.
0: Sí.
1: Perquè hi ha molta gent que potser no ho sap, però Degoll de Gom ho va fundar el Joan Oller.
0: Joan Oller i Josep Parramon.
1: Ho van fundar ells dos. De fet, crec que Degoll de Gom és el crit de guerra que feia servir de nen al Joan.
0: Una història que l'he tingut d'explicar a 6.000 entrevistes. Què significa Degoll de Gom? I és una història molt tonta. Sembla ser que el Joan Oller...
1: De petit ho deia.
0: Ho deia de petit, però...
1: I tu també, com entres allà?
0: Hi havia l'Anna Rosa, que eren parella, i aleshores va el Josep Parramon, que era un dels fundadors, li va tocar anar-se'n a l'Emili.
1: De mili en mili.
0: Que va fer l'Emili a Jaca, pobre home. Doncs aleshores l'Anna Rosa, ràpida i llesta, va dir, escolta, el Bozzo està disponible. I els altres, entre els quals hi havia el Rubianes,
1: el teu amic,
0: Miquel, el meu gran amic, el Miquel Pariel, també molt bon amic, Alberti Tobias... Bueno, tot una penya.
1: O sigui, entres a l'espectacle Noble Arenc Clàssic.
0: Ah, sí, per substituir en Josep Parramon. I entro el dia 1 de gener de 1978, o sigui que són faves.
1: Això per la nòmina de la Seguretat Social va bé saber-ho.
0: Va molt bé saber-ho, perquè després,
1: molt bé,
0: amb la jubilació, he hagut de treure la meva, com es diu, memòria... Com es diu això?
1: Ja t'ho diré. La memòria laboral, no, la vida laboral.
0: La vida laboral. He hagut de treure la vida laboral. i havia estat molts anys amb degoll, però no, em deien que no m'arribava, que em faltava com un any. I vaig dir, hòstia, un any, que he de treballar un any més. I aleshores em vaig assabentar que l'Emili servia.
1: Mira.
0: L'Emili valia.
1: L'Emili servia per alguna cosa?
0: Sí, em va valdre per això. Em va comptar com un any cotitzat.
1: I què va passar perquè el Joan Oller digués, mira, jo vull marxar de la meva pròpia companyia, us quedeu aquí, Maria Rosa, Ayana Rosa, Joan Lluís, Miquel Pariel...
0: Ell era una persona molt talentosa i molt ambiciosa, i ell se li va fer petit. Allò d'anar fent bolos i bolillos per, també per una xarxa d'aquestes molt, molt fràgils, molt de gent voluntarista totalment, ell el van elogiar molt. No hablaré en classe, era un espectacle magnífic, era un espectacle boníssim, i el van elogiar molt i la crítica el va deixar, i el tio se li va acabar el món, diríem, una mica. Va dir que ell volia anar a fer carrera ell sol, bueno, com els cantants d'una orquestra
1: que volen anar en solitari.
0: I aleshores,
1: bueno, va ser un win-win per tothom, no? Perquè a partir d'allà també, sí, de coll de gom, seu en Taviana.
0: Després es va penedir i va voler tornar a entrar. Mm. I els que van dir, vale, pues cap problema, torna. Però al cap de 15 dies es va repensar i va dir, no. Era molt així, eh? Era una persona realment no fàcil, diríem.
1: I ja quan estava una mica com una societat, una cooperativa, no? Éreu,
0: sí,
1: al principi.
0: Sí, vam iniciar, perquè clar, s'havia de més o menys legalitzar. Érem una cooperativa de transporte.
1: De Goy de Gom era una cooperativa de transport.
0: Funcionàvem com una cooperativa de transport, i per això podíem tenir una furgoneta legalitzada. Fins que suposo que el gestor que ho duia va dir, escolteu, us heu de...
1: Que esteu fent ja coses grans.
0: Us heu de posar al dia. I ens vam posar al dia.
1: Vau fer primer en Taviana,
0: sí, sí,
1: que era a partir de contes de Pere Calders,
0: sí,
1: i música de Jaume Sisa.
0: Sí.
1: I amb el Sisa vau seguir...
0: Vam ser
1: col·laborant.
0: Molt amics, a més amb el Cisa vam ser molt amics.
1: I després d'en Taviana va arribar...
0: Després Nit de Sant Joan.
1: Nit de Sant Joan.
2: Llapis de memòria, amb Jordi Manau.
3: La nit de Sant Joan és nit d'alegria, estrellat de...

0: nit de Sant Joan de Jaume Sisa sonant el llapis de memòria de l'actor, director i membre de Goll de Gom durant pràcticament 50 anys, en Joan Lluís Bozzo, que ara em deies, puc parlar o si tens ganes d'explicar-nos coses sobre aquest tema?
1: Només una cosa, que aquesta cançó, que és de les més conegudes i de les més celebrades d'en Sisa, la lletra és meva.
0: Aquest seria el primer musical oficial de Goll
1: sí,
0: de Gom?
1: Musical, amb voluntat de ser musical, va ser Nit de Sant Joan, sí.
0: I vosaltres, quan, perquè això és una creació col·lectiva, encara aquí estàs actuant, dirigiu entre tots, sí, que entenc que allà...
1: Sí. Sí,
0: també és una mica hippie, una mica...
1: Sí, sí, sí.
0: Us ensumàveu que el públic respondria?
1: Home, no, no. A Montaviana ens feia molta por, tenia molta por, tot i que el Sis era el seu gran moment, i vam anar veient els assajos que tenia molta entitat. Va venir en Caldés, més d'una vegada en Pere Caldés.
0: Algú m'han dit, la Montse Menós va passar per aquest programa.
1: Ah, que bo.
0: I em va dir que el Caldés no les tenia totes a Montaviana.
1: No, quan li vam dir, clar, l'home, és que ni s'imaginava que dels seus contes pogués, però vaja, no hi va posar cap obstacle ni res. I recordo molt que vam fer un assaig general ja a la sala Villarroel on vam estrenar, i va venir el Caldés a veure l'assaig general l'endemà de l'estrena, i es va descollonar de riure, i això ens va, ostres, ens va animar molt, perquè l'home estava assegut allà a primera fila patant-se de riure tot el rato.
0: Sí, d'allà va sortir tothom convençut, tant ell,
1: home,
0: com vosaltres.
1: Que, clar, que estrenàvem l'endemà, vull dir que ja hi havia molt poca cosa a tallar, però vam tenir una molt bona sensació.
0: I com és que després va arribar Glups, crec, i després
1: Nit de Sant Joan, Glups.
0: I després Mikado, ja.
1: Sí.
0: Que és on hi ha un gir a la companyia,
1: sí,
0: perquè tu decideixes que només vols dirigir.
1: Sí.
0: I crec que l'Anna Rosa també és el moment que només vol portar la producció executiva.
1: Això mateix, queda només en Miquel Pariel, que és del nucli.
0: Com és aquest gir?
1: Després de Glups, home, jo estava l'Andrés Lima, saps de què parlo?
0: Andrés, sí, Animalario.
1: L'Animalario, que ara és un director molt... Era més jovenet que jo, i vam anar a fer un bolo a la seva ciutat natal. Ell era dels joves peluts, diríem, del col·lectiu que ens duien de bolo amb Glups, i no sé si era de Logroño o de Sòria o d'un... I després vam anar a fer una copa, perquè això també era el bonic d'aquesta època, que era que després les copes i confraternitzaves molt quan no dormies a casa d'algun dels organitzadors i tal. I em va explicar fa un temps, que jo ni me'n recordava, que havíem estat prenent una copa i que havíem parlat molt de teatre i que jo li havia dit que queria deixar d'actuar, que ja Glups era l'últim.
0: Tu no ho recordes?
1: No. I ella em va dir, però com? Per què? I li vaig dir, perquè estoy harto de levantar la patita.
0: Allà vols explicar la metàfora per si algú...
1: Bueno, que allò de dona la puteta, no? O sigui... em sentia com una mica com un gosset de Maestrat.
0: Que és evident que De Goll de Gom ha marcat la teva vida professional i, com dèiem abans, també personal, perquè a De Goll has fet molts amics, entre ells, els citàvem ara.
1: El Rubianes ja estava a l'entrada.
0: El Pepe Rubianes.
1: Ell estava abans que jo. Ell va ser inicial, ell estava inicial.
0: Ell estava en aquell grup universitari del Frederic Roda.
1: Que va fer l'NGTU.
0: Sí. Quan us veu conèixer amb el Rubianes, la química va ser immediata entre vosaltres?
1: No, ens havíem tingut discussions fortes. També va haver-hi molta amistat, molta... Era un tio molt difícil, eh?
0: Ell o els dos?
1: Home, jo no sóc agressiu ni violent, i ell sí.
0: Aquí hi ha un límit.
1: Ell era un home, deia, cuando se me cruza la vena, deia ell, que se me cruza la vena. Això ho va saber... Ho va saber reconduir molt, eh? Perquè tenia un...
0: Un pronto gallec?
1: Un pronto una mica que es ultrapassava, eh? I ens n'havia fet alguna d'així. I després jo crec que va ser, després de... Érem amics, evidentment, i ens feia riure molt. O sigui, les actuacions que del Rubianes en públic no són res al costat de quan es posava...
0: En privat encara era millor.
1: En privat, a la furgoneta, a fer, o a muntar, no desmuntant, que és que et mories de riure.
0: Penses molt encara en ell.
1: Sí, sí.
0: En, sobretot, en, suposo, les seves reaccions també als moments que estem vivint, no? Que veiem l'auge del feixisme, un genocidi a Gaza...
1: No sé què, vull dir, estaria, vaja... Igual ja l'havien tancat a la presó, com el Hassel, eh? Perquè les diria del... i no l'haguessin callat, eh?
0: No, era insubornable.
1: No.
0: Li agradaven els musicals de Degoll de Goma, al Pepe?
1: No. Bueno, venia i deia, muy bé, li importava una merda.
0: El que està sonant ara mateix, per exemple, és el mitiquíssim Maricel,
1: sí,
0: amb l'Àngels Bunyalons, el Perquè Plorat, el Carlos Gramaje.
1: I tant.
0: Aquest sí que li deuria agradar.
1: Bueno, és que amb ell... li agradava molt les coses del seu estil, direm, i això estava molt lluny dels seus gustos. Home, ho respectava, i havia vingut diverses vegades, i vam fer un sopar de comiat quan la primera vegada que vam fer Maricel, vam fer un sopar de comiat amb tota la companyia i amb molta gent que hi havia participat, i el Pepe va venir en aquest

0: tal, tu li avisava a Mòria, perquè jo crec que si no, ara quan sortíssim a la porta hi hauria gent esperant per, sí, per escalfar-nos.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Escoltem-lo i a més escoltarem pel moment més històric, diria, dels musicals en català.

0: Mític moment de, del Teatre Català.
1: Planeten,
0: sí, aquesta sí que us ensumàveu que seria un bombasso?
2: El buscàvem, el buscàvem. El que passa que sempre ho busques.
0: Sí, clar.
2: Això nosaltres no... sempre, bueno, no ens n'hem amagat mai, sempre hem buscat un èxit popular, diríem, eh? Amb una cosa que ens agradés a nosaltres, no allò de dir faig això perquè és el que agrada, però a mi no m'agrada gens, no. Fent coses que ens agradaven, però buscant l'èxit popular, i això ho hem fet sempre. No hem fet ni un sol espectacle que no busqués això. I el que més s'hi ha costat ha estat Mari Sant.
0: S'ha costat, jo crec que ho ha superat. Molt. Que la idea del vaixell... Com va néixer?
2: Montse Menós. Sí,
0: Montse Menós, eh? Li donem el mèrit a l'Isidre i a la Montse, sí, a escenògrafs mítics de Goya-Gom.
2: Sí, havíem fet un projecte que eren trossos del vaixell, no? Era com el camarot, la coberta, les veles... I ningú no estava gaire entusiasmat amb aquell projecte. I de cop un dia van aparèixer amb la idea de no, posem un barco. I vam dir, però això es pot fer? Sí, perquè allà hi havia un director tècnic molt competent de Madrid, el José Luis Tamayo, que ells hi treballaven molt i havien parlat amb el Tamayo i els havia dit que, bueno... Que
0: I us van engrescar.
2: Sí, que es podia fer, van dir, home...
0: Bueno, es podia fer si tenies, crec que ens va dir, 25 milions de pessetes.
2: No me'n recordo quan era, eh? No me'n recordo, era molt car. No, o potser més, eh?
0: Potser més. Sí. Som molts, no estem a l'any 88, eh?
2: Sí. No me'n recordo gaire. Aquí va ser molt... O sigui, ja quan vam perfilar bé el projecte, que anava el barco muntat sobre un giratori i tot això, no? Aleshores vam anar a buscar calés, el founding, no? Com es diu? El
0: crowdfunding.
2: I tothom ens va dir que no en tenien, no? L'Ajuntament no en tenia, la Diputació en tenia molts, però ens va dir que no en tenia. I aleshores la Conselleria de Cultura de la Generalitat del Pujol, el conseller ens va dir que no tenien ni un duro, que no ens podien ajudar. I aleshores, gràcies a una maniobra oculta, vam aconseguir audiència amb el propi Pujol. Audiència, perquè allò era...
0: Que us rebés.
2: Sí.
0: I fent-ho d'una manera...
2: Enxofats.
0: Un amic d'un amic?
2: Una persona ens va enxofar. No puc dir el nom. I ens va rebre el Pujol. I l'Anna Rosa no havia arribat. L'Anna Rosa sempre arriba a tard. Però clar, a l'audiència del Pujol era una mica greu. Bueno, ens va fer passar l'home, vam dir que falta un, passin. Es va quedar parat perquè no era l'habitual. I aleshores, als 20 minuts de començar de la reunió en la que li estàvem explicant tot el projecte, va arribar l'Anna Rosa. Hosti, perdoneu, és que no trobava aparcament i tal. Ja te val, eh?
0: La va renyar, perquè el Pujol era una mica de renyar, eh?
2: No, en aquell moment no la va renyar, va fer com que passava. Però aleshores va ser el Pujol personalment qui va dir, això jo vull que es faci. Això que vostès m'expliquen, perquè tractava sempre de vostè, això jo vull que es faci. I aleshores ell...
0: Va posar el seu granet de sorra?
2: No, granot.
0: El granot, va posar el padrot de sorra?
2: El padrot de sorra va posar, perquè ens va donar uns calés que si no, no s'hagués fet l'espectacle.
0: Mira.
2: Això és així.
0: Les coses pel seu nom.
2: Sí.
0: I mira, posant les coses pel seu nom, jo diria que si Maricel és el musical per excel·lència del Teatre Català, el musical de culte en català seria Flor de nit.
2: Correcte.

0: Flor de nit, un altre dels grans musicals de Goll de Gom, sonant al Llapis de Memòria, d'un dels grans membres de Goll de Gom durant molts anys, el Joan Lluís Botzo, que ara estàvem aquí xerrant, no? Jo et deia, aquest és el musical de culte en català, crec que hem estat d'acord en aquesta afirmació.
1: O sigui, els amants del musical em sembla que és bastant unànime.
0: Però tu em deies, si mirem números...
1: No, amb Flor de nit vam perdre tot el que havíem guanyat amb Maricel. Havíem
0: fet molt.
1: Una petita fortuna i ens l'havíem gastat tot en Flor de nit. I vam quedar, però amb els mocs penjant, eh?
0: I a més em deies que algú es va enfadar, algú que tenies el teu vaixell...
1: La bona onda que teníem amb el Pujol també es va deteriorar, perquè allí parlàvem molt, el Guillermo Vázquez Montalbán, i parlava molt de la burgesia catalana franquista, col·laboracionista...
0: Això passava al paral·lel, 1929...
1: Hi havia, sí, del 29 al 36.
0: No? Entre guerres, que es diu.
1: Sí. I el Vázquez Montalbán era bastant crític amb el paper de la burgesia catalana, que després es va passar a Burgos, no? Que va col·laborar directament, no? I això no hi havia gens. Bueno. I ens ho va fer saber, eh?
0: Home, el Pujol, si algú tenies, que es comunicava bé.
1: No, l'editorial de l'endemà del diari Avui. Sí, sí.
0: Jo que dubtes, t'ho poso aquí.
1: Que quin desengany i quina decepció d'haver fet aquesta associació de dreta, franquista i catalanisme i burgesia.
0: Que ara tu, Joan Lluís, citaves el Vázquez Montalbán, i podríem dir molts noms de l'òrbita de Goll de Gom. Albert Guinovart, que és el que fa la música, està cantant...
1: És el Joan Vives, Guinovart, Ramenós, Prunés, això...
0: Pot ser que un dels grans secrets de l'èxit espaterrant de Goll de Gom sigui que us heu sapigut envoltar molt bé.
1: Segur, no hi tinguis cap dubte, evidentment. Qualsevol èxit, a no ser coses d'escriptors i tal, són equips, amb cinema, amb televisió, amb teatre, tot això són feines d'equip.
0: Hi ha alguna obra que t'hagi quedat pendent per fer? Que portessis molt de temps tenint la ment de dir m'agradaria fer alguna cosa d'això i no l'has fet?
1: Pensava que em quedaria per fer a l'home.
0: I la vas fer?
1: I la vam poder fer, sí. Sí, sí, perquè vam encertar, perquè clar, tot això aleshores ja és com fer jugar a fet i amagar. I aleshores de cop a l'home sempre havia estat un projecte, sempre havia estat. Però de cop el 2008 vàrem caure un any o dos abans, que el 2008 era el centenari
0: de Rodoreda,
1: del naixement de la Rodoreda. I vam enganxar els del Teatre Nacional, com es diu vulgarment, amb els pixats al ventre. Perquè vam fer una reunió, aleshores era en Sergi Balbel el director, i vam dir, bueno, com tu ja saps, el 2008 és el centenari. I va fer una cara, saps aquelles cares de dir...
0: Oh, ah, sí?
1: Els dònuts. I per aquí li vam col·locar la mà.
0: Doncs ara sortim una mica de l'univers de Goll de Gom, perquè encara ens queda alguna cançó que al principi ho comentàvem, no? Que el Joan Lluís vol cançons que sonin al seu funeral, però hi ha una cançó que jo diria que no és de mort, sinó que és d'amor, com és Veles a Vents.

0: Estrella fins a la memòria del Joan Lluís Bozzo. També hem trobat el Raimon musicant a Ausias Marc amb la cançó Veles a Vents, que ara et comentava això, que aquesta per mi és una cançó d'amor, però a més total. Tu també la reps des d'aquí?
1: Bueno, Ausias Marc és molt eros i tanatos, és molt també el dolor de la pèrdua sempre, i aquesta cançó també és voler assolir i no saber si aconseguirà la seva amor.
0: No, hi ha un mal d'amor, no, aquí?
1: Sí, sempre, i d'amor també. Això, el Raimon, és aquesta cançó, jo és que la trobo magistral, i és que jo sóc un devot de Raimon.
0: Clar, com que no m'has posat explicacions, jo em faig les meves pel·lícules i dic, aquesta potser l'ha posat dedicada a la seva dona, a la Mariona.
1: Sí, podria ser perfectament.
0: Que la tenim aquí de cos present, Intenta no fer so,
1: sí,
0: però...
1: Sí, sí.
0: Com us vau conèixer amb la Mariona?
1: Maricel, no? Va ser...
0: A quina edició?
1: Ara puc fotre una gamba d'aquelles fins al colze, Ella va venir, ella era amiga d'un dels músics de l'orquestra de Maricel, era el Maricel del 2014, oi? I el músic ens va presentar i vam anar allò que vas fent punta al llapis, direm. I vam anar fent
0: punt del llapis, no? Al final,
1: sí,
0: vau dibuixar.
1: Fer el bon dibuixat.
0: De fet, heu refundat una família, perquè cadascú tenia la seva,
1: tenia,
0: no?
1: Tenia la seva prole.
0: I la,
1: sí,
0: us heu ajuntat.
1: Refundat, sí,
0: ara
1: sí.
0: T'han quedat molts fills.
1: Cinc.
0: Tens cinc fills. Que crec que també hi ha molta diferència d'edat.
1: No, clar, perquè el meu fill gran té 40 anys.
0: I el més petit? O la més petita?
1: La més petita, 14.
0: Doncs sí, hi ha
1: diferència, hi ha bastanta diferència, sí, sí. Però bé, no...
0: Ha sigut millor pare de gran que de jove?
1: Sí.
0: Per qüestions de temps?
1: I de cerebre, i de ser un descerebrat o deixar de ser-ho, diríem.
0: I això té solució? Si tu has pogut parlar amb els teus fills grans...
1: Sí, però amb els fills que... amb el fill més gran que li vaig faltar molt... No són coses que s'arreglen així fàcilment. S'arreglen, però no... No.
0: Bueno, amb uns quants menús dels teus, no?, de la cuina catalana...
1: Home, jo he anat intentant, però no, es queda aquesta... Sí, aquesta manca.
0: Bueno, això és una picampera, no?, fent punta al llapis, també.
1: Sí, anem fent... Bueno, i a més, escolta, ja és un home molt gran, ja està...
0: Que és bomber, no, em sembla?
1: Bomber.
0: Apaga focs.
1: Bomber, apaga focs.
0: I bé, com els oients ja saben, aquest any hem afegit una novetat, i és que per demanar als nostres convidats les cançons de la seva vida, també els hi demanem una cançó, cap al motiu que sigui, uidint, a mort, visceralment.
1: Ah, sí.
0: I el Joan Lluís, sabeu quin ha triat? Una d'un cantant que també té molts fills, també ha refundat famílies, moltes, massa potser, que és Julio Iglesias i el Soy un truán, soy un señor.

0: Carlas Francino.
1: Ser Catalunya, Barcelona.
0: Abans de comprar el teu cotxe, sigues, vine a Mundiauto i podràs tocar-lo, provar-lo i, per descomptat, endur-te'l. A Mundiauto tenim més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero en finançament a mida. Mundiauto, el teu centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com.
2: El Poble Nou tanca els dies d'estiu de la millor manera, amb la seva festa major. I al Casino L'Aliança l'activitat no s'atura. El diumenge 13, glamour, picardia i riures amb sarsuela en estràs. I el diumenge 20, sabor de mar i rom cremat amb les habaneres de Portbó, referents de Calella de Palafrugell. Més informació a casinoalianca.cat.
3: Si ets un bon professional, amb un bon material seràs excepcional. Material Building by MCAT. Els millors materials de construcció, eines, ferreteria, reforma, disseny de la llar i jardineria. Sostenibles, assequibles i els preus més competitius. Troba el teu magatzem més proper a MCAT.cat. Junts construïm somnis.
4: Si t'avorreixen les retransmissions convencionals...
5: Sí, sí, segur.
4: Escolta el que t'hi jugues, Barça.
6: Això és clau.
4: Descontrol i animació, presentat per Sique Rodríguez amb la narració de l'Albert Bermúdez.
7: Aquest diumenge, València-Barça. A partir de les 3 de la tarda a SER Catalunya o a l'API web de la SER.
4: Segueix tots els partits amb nosaltres. El que t'hi jugues...
8: Barça!
4: Amb Sique Rodríguez a SER Catalunya.
9: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank que et vol acompanyar dia a dia.
10: Quina sort tenir-te a prop.
11: Cadena SER i SER Catalunya. El

0: que velamos todas las tardes por
1: traída,
0: la salud musical
1: muy
0: del
1: faro. Muy bien
0: faro,
1: traída, ¿eh? Sí, sí, sí. Ya te he dicho que esta semana has hecho de DJ.
0: Sí,
1: ya
0: estamos hasta, triunfando.
1: Sí,
0: como
1: sí,
0: los
1: uno
0: Starbucks.
1: De los días has tenido la apertura
0: pues
1: total.
0: Hasta la noche, Mara. Un
1: venga,
0: beso muy grande.
1: Adiós, adiós.
0: Chao, chao.
2: Ser Catalunya.
3: Aquest dissabte el tot és comèdia.
4: Acaba de passar alguna rambla, 5 ambulàncies. Aquí
3: comptar quan... Comencem temporada amb una de les grans actrius del país, Mònica López. Després de triomfar la sèrie Rapa, Premi Ondas, ara torna amb la pel·lícula Cronos sobre els atemptats de la Rambla. La tindrem aquí al programa. I també... Aquest dissabte farà 50 anys justos de la primera retransmissió de futbol en català amb en Puyal.
5: L'afany de traduir-les al català ens portés a dir valo peu o sacada de cantonada, naturalment.
3: En Puyal es va inventar un nou llenguatge per retransmetre futbol que comentarem amb l'escriptor Màrius Serra.
2: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.
6: El teatre en un minut. Amb Rosa Badia. Estrenada al Festival Grec, ha tornat al Teatre Poliorama La Truita, una obra de Baptista Mann traduïda per Carles Batlle i dirigida per Ferran Ulcet, encapçalant el repartiment Emma Vilarasau i Jordi Buixaderas, garantia de qualitat i d'èxit. A La Truita interpreten a un matrimoni que ha deixat la ciutat per començar una nova vida en un poble i obrir-hi una fleca. L'aniversari del pare reuneix en un dinar familiar a les tres filles i les seves parelles. Amb el fricandó de la mare preparat, una d'elles, que és lactopesco vegetariana, que no menja carn, arriba amb una truita de riu i a partir d'aquí comencen els conflictes. La truita parla de la família, de les relacions de parella entre germanes, de paternitat i maternitat, i entre els molts al·licients de l'obra, el monòleg final de Buixaderas, o l'escena entre Vilarasau i Marc Bosch, el seu fill a la vida real i el seu gendre a la ficció. El públic aplaudeix molt al final, però també algunes frases o escenes i, a més, canta. Bailar pegados es bailar, igual que baila el mar. Entre l'aperitiu i les postres, moment karaoke a La Truita, al Teatre Poliorama fins al 18 d'octubre. Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques.

0: Avui, al balcó, parelles de fet amb Víctor Fernández Clares i Josep Pedrals. I després, resumim la setmana de la crisi a Ceuta i del crim a Manresa a l'Oasi Polític, amb Joan Serra i Miquel Noguer.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Les 7, Joan Bofill, bona tarda.
1: Bona tarda, Anna Puigvoltes.
0: D'aquí just dues hores, al Gran Teatre del Liceu s'estrena Cronos, la pel·lícula sobre els atemptats del 17 d'agost.
2: Necesitamos refuerzos en las Ramblas con Boquería.
3: Acaba de pasar algo en las Ramblas, 5 ambulancias.
4: Y un tal 4 para 0, ¿qué ha pasado en las Ramblas?
3: ¿Qué cojones están pasando?
4: Un tal 4 para 0, que los TEDx vayan a la furgoneta y la revisen. Buscamos al conductor.
5: ¿Qué pensamos?
6: De momento lo único que tenemos es caos.
7: Se ha activado la operación Cronos. Tiene como objetivo cerrar todas las vías de...
1: 9 anys després d'aquell horror, Fernando González Molina reconstrueix a la gran pantalla les 124 hores que van seguir els atemptats. Des de l'activació de l'operatiu Cronos, a la recerca de Younes avui ocupa el conductor de la furgoneta de la Rambla.
0: Jo he vist els primers 20 minuts, tinc encara el cor fet un manyoc, la resta la veuré aquesta nit al Liceu, rodejada de molts dels periodistes que aquell dia, poc després de les 5 de la tarda, es van llançar al carrer i a coordinar com informar sense entendre encara la dimensió del que acaba de passar. Aquí hi ha en Jesús García, periodista del País, especialitzat en informació judicial. Com estàs, Jesús?
8: Què tal? Bona tarda.
0: També en Pablo Tallón, veu d'aquesta casa, la cadena SER, cap de política. Aquell any, l'any 2017, com estàs, Pablo?
9: Hola, Anna, com estàs?
0: Els dos heu vist Cronos. Sí. De veritat que gràcies per ser avui al balcó. Jesús, 17 d'agost, de fa 9 anys, 5 de la tarda aproximadament, on eres?
8: Doncs a la redacció, en una hora d'aquelles que estàs a punt de dormir-te, perquè un 17 d'agost i aquell 17 d'agost no estava passant pràcticament res, i algú va trucar-nos, a una companya que estava a prop, dient: ostres, alguna cosa està passant a la Rambla. Recordo que teníem una col·laboradora en aquell moment que anava al carrer, i no sé per què vaig dir: pues, escolta'm, estic avorrit, baixo jo, no? I a partir d'aquí, doncs, vaig baixar i ja no vam tornar a la redacció fins molt més tard, no? I aquell primer moment d'arribar a la Rambla i veure aquelles escenes que no sabies què estava passant, però ja intuïes que era una cosa molt greu. Recordo les corredisses, no? les escenes de pànic, que reflecteix molt bé la pel·lícula, penso, encara ara, veient aquesta ficció, remou, no? I penso: ostres, està ben reflectida, no? aquesta primera sensació de caos absolut que vam tenir.
0: De fet, tu no te'n recordaves. Ara jo fora el micro t'ho deia. Hi ha un tuit teu de les 17:18 de la tarda, si feia molt poc, amb una imatge de la part alta de la Rambla, gent corrents, i tu vas escriure: atropello masivo en la Rambla de Barcelona. La policia despeja la zona. Todo el mundo fuera de Plaza Catalunya. No? Uh-huh. Citant el que deien aleshores els Mossos. 17:18. Feia
8: sí.
0: Poquíssim.
8: Sí, feia molt poc. De fet, recordo estar, doncs, a Plaça Catalunya preguntant a la gent què havia passat. Hi havia una dona ferida, amb la que estava ferida a la cama, amb la que estava parlant, i justament en aquell moment una d'aquelles falses alarmes, no?, que tot durant molts minuts de la tarda hi va haver, doncs la gent va sortir corrents d'allà, no?, i vam haver de sortir tots també atropelladament. En posterioritat ja es va acordonar la zona i, bueno, hi va començar un altre tipus de feina, no? Però sí, va ser realment l'inici d'una jornada que ens va mantenir amb l'aire al cor tota la tarda i tota la nit, no?
0: Pablo Tallón, on eres tu?
9: També era aquí. O sigui, jo era a la planta de baix. Recordo que era el primer dia... Saps que a l'estiu tot és una mica precari. Et diuen: pues, coordines la redacció aquella setmana, i cada setmana li tocava un i aquella ens tocava a nosaltres. L'Anna Ponsí, que era la cap de successos d'aquella època, va marxar de vacances i va dir: els Mossos ens diuen hi ha un risc molt alt que hi pugui haver un atemptat a Barcelona. De fet, la frase és: falta un dia menys per l'atemptat a Barcelona. És a dir, assumien que el risc era elevadíssim en aquell 2017, i tots teníem una mica la por que no passi, que no passi, que no passi, i recordo molt estar a la redacció, acabàvem de dinar, i va trucar la Clàudia, que era una noia, una estudiant en pràctiques, i va dir: hi ha molta gent corrent a la Rambla i jo veig cossos a terra. Ella estava a la Boqueria, justament creuava per la Boqueria. I clar, amb aquells precedents, sabent el que l'Anna Ponsí ens havia deixat ja apuntat aquí, el primer que penses és: i sí, sí, i sí, sí. Llavors, ràpidament comences a activar tots els caps, que estaven tots de vacances.
0: Que hi havia poquíssima gent a les redaccions.
9: Hi havia molt poca gent, és a dir, si jo estava coordinant volia dir que hi havia gent molt jove, gairebé tot estudiants en pràctiques. I sí que recordo això, haver d'activar doncs, tant el redactor en cap de Madrid, de dir-li, escolta'm, activa't, perquè això fa molt mala pinta, com el cap d'informatius d'aquí, que era el Ramon Iglesias, i ell estava de vacances, i li vaig dir, em sembla que hauràs de tornar a Barcelona. I efectivament, vam començar a enviar ja gent, és a dir, jo vaig, aquí hi havia l'Aitor Álvarez, que també feia successos, va córrer cap a la Rambla, jo vaig anar al carrer, vaig començar a fer fotos de com s'estava vivint, perquè hi havia allò corredisses arreu, i va ser molt estrany.
0: Com us informàveu i en quin moment sabeu que es tracta d'un atemptat?
8: Bé, jo recordo sentir, això ho recordaré sempre, amb un agent de la Guàrdia Urbana, enmig de la plaça, dir per ràdio, doncs, escolta'm, això sembla que és un atemptat terrorista, com una impressió més personal d'ell. I jo crec, com bé diu el company, doncs, que efectivament tots teníem en ment que una cosa així
0: podia
8: segurament
0: passar.
8: Podia passar, i no vam trigar gaire doncs, a pensar-ho i després a Mossos a confirmar-ho, no?
9: Sí, va ser una mica així. És veritat que al principi hi havia informacions contradictòries. Recordo fins i tot algú que treballava a Madrid que deia les fonts de Guàrdia Civil, que dius Guàrdia Civil en aquell moment que pintava, doncs hi havia algú que intentava pintar en aquesta història, ens diu que és un narcotraficant a la fuga. Ens semblava molt estrany. I a nosaltres la gent d'aquí ens deia no ho digueu en antena. Anem a esperar. I una mica després doncs, va arribar efectivament la confirmació que era un atemptat terrorista.
0: Bufill, tu hi eres a la redacció.
1: És que jo anava a apuntar que recordo aquell dia, jo en aquell estiu editava les àrees de Catalunya de l'Hoy por Hoy al matí, i aquell matí, abans de l'atemptat, la portada que vam fer va ser una explosió en una casa d'Alcanar que pintava doncs en aquell moment que es deia això, vinculat al narcotràfic, i en aquell moment, quan va passar tot allò, que jo era a casa perquè estava fent la migdiada i tal qual vaig veure el missatge d'aquella becària, em vaig activar i vaig baixar corrents, però una estona més tarda que passés tot això, ningú es vinculava una cosa amb l'altra.
0: I de fet la pel·lícula comença amb aquesta explosió
9: sí,
0: del canal. Mm-hmm.
9: Sí, efectivament.
1: Però en aquell moment ningú pensava que podrien tenir relació una cosa amb l'altra, no?
0: Us vau blindar emocionalment, i ara anem a la pel·lícula, però era treballar. No sé si en algun moment teníeu temps de pensar què estem explicant, és un horror el que estem veient i explicant.
8: Mira, doncs jo crec que m'ha remogut més ara al veure aquesta ficció, no? la pel·lícula, perquè realment crec que reflecteix molt bé aquell caos, no? I el que va passar, que no a la mateixa jornada, quan segurament, no sé vosaltres, però bueno, poses amb allò el mode periodista i a partir d'aquí vas tirant, no? De tota manera, sí, tenies la sensació que estava passant una cosa greu, que fins i tot podies estar en una certa situació de
0: cert perill,
8: risc, perquè no sabies què passava, i això que també surt a la pel·lícula, no?, a Cronos, dels policies contactant doncs, amb les seves parelles o el que sigui, sí que tenies aquesta necessitat o sensació d'enviar algun tipus de missatge als teus i dir, bueno, estem per aquí, està tot bé, però aviam què passa, no?
9: Clar, era estrany, entre connexions sí que la gent escrivia, esteu bé, tu havies d'escriure, tothom està bé, i hi havia un ambient estrany a la ciutat. Jo sí que recordo el que diu el Jesús, és a dir, era feina, però de cop i volta t'aturaves un segon i deies, que estranya és Barcelona avui. Jo recordo agafar un autobús, que a més eren gratis aquells dies, ja no et cobraven, anant cap a la Diagonal. Que és on
0: clar,
9: hi va haver l'atropellament.
0: Tu vas coordinar des d'aquí i tu te'n vas després a la
9: Diagonal.
0: I quan
9: arriben els CAPs, primer surto al carrer a fer les primeres fotos al centre i d'allà me'n vaig a la Diagonal, que és per on va escapar i va atropellar un policia al Lluners.
0: Que potser hi havia gent a l'autobús que ni sabia.
9: Sí, sí,
0: o
9: que
0: ja
9: ho sabien.
0: Sí, ja ho sabia
9: sabien.
0: Tothom.
9: I hi havia un ambient estranyíssim, hi havia una fraternitat molt estranya, molt inèdita, una mica recordava els primers impactes del Covid, que tothom tenia les sensacions a flor de pell, que tothom volia ajudar tothom, que jo li vaig demanar el de l'autobús, vaig trobar un embús i vaig dir, he d'anar a cobrir allò, deixa'm aquí. I al mig de la Diagonal va parar, va obrir la porta, em va deixar baixar. Normalment s'enfada molt quan fas aquestes coses.
0: No et deixen,
9: aquest dia
0: vaja.
9: No passava absolutament res perquè hi havia la sensació de germanor, de comunitat. Era un ambient molt estrany.
0: De tristesa absoluta. De pena.
9: Sí.
0: Hem vist moltíssims documentals d'aquell dia. Se n'han fet a totes les televisions, a tot arreu. El que ha arribat ara és una pel·lícula. Pel·lícula de ficció amb actors que fan de persones que aquell dia van estar molt presents i van tenir un paper molt important. Han passat 9 anys. És el temps suficient, penseu, per fer una pel·lícula?
8: Bé, jo crec que ara sí, i que d'alguna manera algun tipus de ficció sobre aquest fet era necessària, no? Jo que també aquest tema l'he viscut bastant de prop en posterioritat, Penso que és un atemptat molt, molt estrany. Si recordeu, en dies posteriors es va fer aquella manifestació, no?, de rebuig, que ja va ser el dia en què d'alguna manera es va oblidar el que va passar, i llavors tot va passar a ser el procés, no?, que d'alguna manera va tapar a un fet molt, molt greu i que no hem sabut ni entendre ni pair en tots aquests anys, em sembla, no? I llavors la perspectiva que et dona la ficció, posant emocions al que fins ara potser s'havia fet una aproximació més acadèmica o des del punt de vista de la investigació policial, crec que és necessari també per, si no passar pàgina, com a mínim atendre, no?, atendre aquest episodi de la nostra història, que ha passat bastant desapercebut, fins i tot el judici, recordo, jo vaig anar a Madrid
0: a cobrir el judici, sí.
8: I l'interès era bastant relatiu, no?, tenint en compte tot el que estava passant. I per tant, doncs, aquesta ficció jo crec que en això ajuda.
9: Sí, jo crec que molta gent serà conscient de com de gros va ser allò que vam viure. Perquè és veritat que fins i tot jo, que ho vaig viure des de dins, que he estat conscient, que anem informat aquí dia a dia, avui la veia i a mi se'm removien coses i deia, és que tot això va passar, és que allà hi érem, és que aquesta barbaritat era aquí a la cantonada on anem a prendre el cafè cada matí. Crec que molta gent tornarà a tenir els pèls de punta després de veure aquesta pel·lícula.
0: Has hagut de parar en algun moment, Pablo? Tu que l'has pogut veure tu tranquil·lament.
9: A mi m'ha emocionat en algun moment, sí. Sí. Sí, perquè de cop i volta era les sensacions aquestes que estava descrivint, tornar-les a sentir, i no les tenia molt presents, fixa't.
0: Tu la vas veure al Renoir, no podies parar a posar pause, però no sé si et vas emocionar, no, vas aguantar bé.
8: No, coincideixo, em vaig emocionar per moments. A més, aquesta sensació que també transmet la pel·lícula d'una tarda d'estiu, plàcida, no?, en fi, plena de turistes a Barcelona, també el passeig marítim, recordem el que va passar després de la nit a Cambrils, no?, un passeig marítim de Cambrils, doncs, ple de gent, on hores després, doncs, també torna aquesta la barbàrie i el caos, no?, i aquestes sensacions d'una jornada on ben bé no sabies què podia estar passant, la trasllada molt bé i et fa recordar i com diu el Pablo, efectivament, reviure coses que no recordaves que estan allà i que potser surten ara, sí, doncs, 9 anys després. Em consta, no he pogut parlar amb elles, ho havia intentat ara fa una estona, però que també ahir a la tarda van tenir ocasió de veure algunes de les víctimes i famílies.
0: Això et volia preguntar.
8: De víctimes, no he pogut parlar amb elles, però em sembla que vamos...
0: Que hi van a molta gent, sí, el que passa és que...
8: Se sentiran... sí, suposo que no haurà estat un moment difícil, no? Però segur que també han vist, doncs, reflectida aquesta vivència.
9: És que està feta amb molta sensibilitat. I a més hi ha moltes vessants, hi ha la vessant política, hi ha la ferida de Ripoll, hi ha molts temes que era molt complex fer una pel·lícula tocant tot allò sense que allò es fes feixuc, i crec que ho aconsegueix. És a dir, tot queda molt ben dibuixat, tot queda molt sense entrar en el sensacionalisme, i crec que les víctimes se sentiran reconfortades amb la pel·lícula, també.
0: Hi ha un paper molt important que va ser qui anava informant, que és la Diana Gómez, que fa de Patricia Plaja, que era la cap de comunicació dels
9: Mossos. Tot i que li ha canviat el nom, m'agradaria saber per què.
0: No sé. Demà tenen a la Diana Gómez a l'equip Catalunya, que serà interessant saber com s'ha preparat aquest paper. Clar, era clau anar seguint també els tuits, però que difícil el paper de la Patricia Plaja, de què dic i què no dic i en quin moment ho dic.
9: El reconeixement que va tenir la Patricia després dels atemptats va ser, jo crec que, donar unanimitat enorme a la professió. És a dir, no hi ha ningú, i en una situació així el més fàcil és dir que malament ha gestionat el Departament d'Interior la comunicació. Crec que no hi ha ningú a la professió que digués que s'havia gestionat malament.
0: I a més
9: malament.
0: Ella va ser periodista d'aquesta casa.
9: Clar,
0: és a dir, que ara
9: treballava, també,
0: exacte, treballava a l'altra banda, no? Ara era ella la que subministrava la informació. Nosaltres hem volgut parlar amb algú de Ripoll, on van néixer i criar-se els autors dels atemptats, per saber com està el municipi 9 anys després dels fets i com s'ha rebut la pel·lícula, perquè està en cartellera. Clar. Escoltem a l'Arnau Urgell, que és periodista de Nació Digital i veí de Ripoll.
5: A Ripoll, qualsevol element que recordi els atemptats del 2017 acostuma a ser rebut amb un cert escepticisme i sobretot amb aquella sensació de que es torna a reobrir la ferida. De fet, el rodatge de Cronos, la tarda del 2025, va coincidir amb una altra pel·lícula que també es va rodar a Ripoll, l'Escletxa, i que també tracta els atemptats jihadistes de la cèl·lula de l'imam de Ripoll des d'una altra perspectiva. Van ser dos rodatges pràcticament consecutius i en aquells moments el comentari general era que si no hi havia cap altre tema per fer una pel·lícula. Ara bé, també és cert que veient els resultats electorals de les últimes municipals i fins i tot de les anteriors i del que segurament passarà el 2027, més que amagar el cap sota l'ala i no voler parlar-ne, segurament el que hauria hagut de fer Ripoll els últims anys, tant després dels atemptats com ara mateix, és poder-ne parlar amb una certa franquesa i preguntar-se per què va passar allò i si estem millor ara que el 2017. Segurament el fet de que tinguem un ajuntament governat per un partit d'extrema dreta doncs indica que alguna cosa no es va acabar de fer bé.
0: És directe, l'Arnau Urgell té raó. Això està... No sé quina reflexió voleu afegir.
8: Sí, no, aviam, jo crec que Cronos, la pel·lícula es pot llegir, és a dir, bàsicament és un thriller policíac, no?, molt, molt intens, i des d'aquest punt de vista doncs, t'enganxa i ja no et deixa anar. Però té una altra lectura, per mi no és la més desenvolupada, però és molt interessant, que és aquesta ferida, aquest trauma que deixa Ripoll i que després té moltes conseqüències. No? Hi ha un personatge que és una policia que no creu que els nois que ella coneix i amb els que els seus fills juguen a futbol hagin pogut fer això, no? Aquesta sensació, quan parlaves amb gent de Ripoll, que efectivament va estar en allà i va tractar els nois, és real i és compartida, aquesta sensació de frustració i de decepció molt gran quan veuen que efectivament els abatuts, en aquest cas, doncs són els autors de l'atemptat. I aquesta ferida està molt oberta encara a Ripoll i ha generat, doncs, com deia el company, tot el que han generat, entre altres coses, el naixement i la consolidació d'Aliança Catalana.
0: Sí, sí.
9: Hi ha una integradora social a la pel·lícula que quan la policia, que deia el Jesús, la va veure, diu, és que estic enfonsada, diu, per què? Diu, perquè si és veritat això que m'estàs dient, si són ells els autors de l'atemptat, vol dir que tota la nostra feina no ha servit per res. I jo crec que és la sensació que queda a Ripoll i jo crec que d'això veu Sílvia Orriols per créixer allà, de la islamofòbia que provoca aquell atemptat, en fi, tot el que va succeir allà. És cert, per posar una mica de llum a tot això, que hi ha una majoria alternativa a Sílvia Orriols. És a dir, si Sílvia Orriols és alcaldessa és perquè la resta de forces, en particular Junts, es va sortir d'un pacte per evitar que fos l'alcaldessa. Hi ha la teoria de no, és que llavors es victimitzen. Però per posar una mica de llum, però efectivament la ferida hi és i segurament no s'ha tractat bé.
0: Mira què deia el director Fernando González Molina connectant, com feia una mica l'Arnau Urgell, Cronos amb l'actualitat.
10: La pel·lícula s'estrena ara, però no se construye ahora, las películas se construyen a lo largo de los años. El proyecto empezó, no recuerdo, pero quizás 3 o 4 años.
11: Exacto, sí.
10: 4 años. Entonces realmente coincide en el tiempo con lo que está sucediendo ahora, digamos, con este momento político concreto. Pero creo que la película plantea interrogantes, aborda cuestiones de máxima actualidad que digamos que dialogan con lo que está sucediendo ahora. Y yo creo que la película al final no deja de ser un thriller dramático de personajes en el contexto de lo que sucedió en el 2017 y aborda esa investigación, desde ahí contamos la peli, pero es verdad que el trasfondo de esa investigación habla de muchas otras cosas que tienen que ver con lo que está pasando ahora, ¿no?
0: A la mateixa línia. Us pregunto, us va canviar periodísticament d'alguna manera, anímicament, aquell dia? Que estic segur que no hi ha cap oient que no sàpiga on era aquell dia. De quina manera us ha marcat per sempre més?
9: A mi em va costar pair-ho. És d'aquells dies que arribes a casa després d'unes jornades maratonianes, perquè després vam anar a la delegació del govern, hi havia compareixences, i arribes a casa a les 3-4 de la matinada, a més amb tot el que estava passant a Cambrils, és a dir, era com molt difícil desconnectar, i sí que recordo ser conscient quan arribes al llit i quan no pots dormir. Com ha canviat? Segurament et dona més sang freda a l'hora de gestionar moments complexos, perquè aquell ho era, i ningú sabíem com actuar. I simplement havies de tirar de sentit comú per gestionar una situació que emocionalment ens afectava a tots i que professionalment no havia de ser esquitxat per aquesta part personal. Crec que aquesta eina sí que ens la va donar d'alguna forma, a saber informar d'una cosa tan propera des d'una distància que tu com a professional havies de tenir sí o sí.
8: I en particular és que a mi aquesta història m'ha obsessionat molt, l'he seguit perseguint professionalment i a dia d'avui encara, no? Vull saber-ho tot sobre...
0: És que encara no ho sabem tot.
8: Sí, no ho sabem tot perquè realment en qualsevol gran esdeveniment no ho podem, no, és quasi impossible
0: saber-ho tot.
8: Clar, aquestes escletxes donen peu a vegades doncs, a teories alternatives i a vegades la falta de coneixement és simplement això, que no ho sabem ni segurament ho sabrem, però en la línia que deies doncs, si ens havia marcat, doncs jo crec que sí, que professionalment ha estat certament una obsessió, quan ja tens contacte també amb persones molt, molt properes. A la pel·lícula, per exemple, surt en el moment en què estan allà al Hard Rock, al centre operatiu.
0: Sí, que jo no recordava que era allà. Crec que ho descobriran molts barcelonins i persones que vegin la pel·lícula.
8: Doncs hi ha un moment que parlen amb un senyor, un testimoni, que diu ei, aquest noi ens ha dit, aquest senyor ens ha dit que s'ha encarat amb el conductor i ha dit bomba, bomba. Bé, aquest senyor, bussejant una mica en el sumari, jo el vaig trobar, és un senyor italià, viu a Itàlia, vam fer una videotrucada i efectivament ell parlava, explicava plorant que se sentia malament, que és una idea que també reflecteix molt a la pel·lícula, no? Alguns policies que van poder evitar que sortís de la gàbia o evitar... Doncs aquest senyor havia obert fins i tot la porta de la furgoneta, s'hi va encarar i en un moment donat va dubtar, va tenir por i el va deixar anar, no? I ell explicava plorant que havia pogut tenir l'oportunitat, doncs, potser d'atrapar-lo, no? Bé, per tant, com veus, doncs hi ha històries allà que es formen part, no?, una mica de la trajectòria en el meu cas professional des de fa 9 anys.
0: Us agraeixo moltíssim que hagueu vist la pel·lícula pel balcó i hagueu compartit aquests records. Pablo Tallón, periodista de la cadena SER, Jesús García, periodista del País. De veritat, gràcies per venir a fer memòria i l'aconselleu, no? O sigui, sí. Jo me l'en vaig a veure ara, l'acabaré. Sí. Veieu Cronos.
8: Absolutament.
0: Avui preestrena Liceu, demà a tots els cinemes. Moltes gràcies, de veritat.
9: Gràcies.

0: Joan, què recollim del dia?
1: Parlem del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que ha presentat una queixa formal per escrit a la presidenta del Suprem i del Poder Judicial perquè diu al ministre que està preocupat per la decisió de la jutgessa de l'Audiència Nacional, que és qui va demanar aquest informe als policies que els elaboressin sobre la implicació del Marroc en la crisi a Ceuta. Però és que, a més, no només va encarregar elaborar aquest informe, sinó que va demanar-los que el mantinguessin en secret, és a dir, que no ho traslladessin als seus superiors, ni a Marlaska ni a la resta del govern. I el ministre doncs es queixa perquè diu que és una qüestió de seguretat nacional. El Poder Judicial li respon que la jutgessa actua dins les seves funcions constitucionals. Recordem que avui, hores abans, Pedro Sánchez havia promès al Congrés precisament publicar un dossier amb tots els informes d'intel·ligència de què disposava el govern i ha dit que està disposat a actuar contra el Marroc si hi hagués proves de la seva responsabilitat, que no hi són a dia d'avui, deia Pedro Sánchez. A tot això ho escoltarem a partir de les 8, en parlarem a l'Oasi Polític i escoltarem també les crítiques de Sánchez que ha rebut per part de tots els partits, també dels seus socis, també de fins i tot dels partits que governen amb el PSOE, com Sumar. A més, aquesta tarda hi ha una reunió de la cúpula directiva del grup Volkswagen a Wolfsburg, que ha de decidir el futur sobre tot el grup, sobre la companyia, i sobre la taula estem parlant d'un possible ERO de 100.000 treballadors a tot el món i també una intenció que està publicant des de primera hora la premsa alemanya, que és que Volkswagen es vol eliminar totalment Seat abans del 2030. Per tant, vol deixar de fabricar models com l'Ibiza o el León, que, entre altres, es fabriquen a la fàbrica de Martorell, que és la fàbrica de les més grans de Catalunya, amb 15.000 treballadors. Per tant, hi ha els comitès d'empresa, els sindicats també de Seat de Martorell presents en aquesta reunió per saber què vol fer el grup Volkswagen i com afecta això en aquesta planta de Martorell. Ho ampliarem a les 8:25, com sempre, amb el resum informatiu que fem al balcó, com sempre, aquesta vegada amb l'Andrea Villòria.
0: Ana Paret, Gerardia del Balcó, com estàs?
2: Què tal? Bona tarda, molt bé.
0: Vaig perduda avui, no sé què ha passat.
2: Doncs avui...
0: Esportivament parlant.
2: Avui no pateixis, que per això estem nosaltres. Avui molts equips han fet balanç del mercat de fitxatges de l'estiu. Per exemple, l'Espanyol, vindrà l'Helena de Diego per repassar tot el que ha dit el seu director esportiu Monchi, també els equips catalans de segona divisió com el Girona i el Sabadell. El Barça ha tornat als entrenaments, Gabriel Jesús, del qual et parlava ahir.
0: Del seu genoll,
2: sí. Ha començat a entrenar, esperem que els genolls hagin respost bé. I estem pendents que el Barça faci oficial la data de l'assemblea que s'ha de celebrar durant aquesta tardor. Serà una assemblea important perquè el Barça demanarà que s'ampliï el crèdit de diners fins a 500 milions d'euros més, demanarà, per seguir construint l'espai Barça, tot l'entorn del Camp Nou. Per tant, estem pendents, fent es fa 5, de veure si el Barça posa ja o no data. I avui estrenem una secció, que això sempre fa il·lusió, una secció dels dijous, amb el Juan Irigoyen, el periodista del País.
0: Molt bé.
2: I si us agraden els xafardejos, les interioritats i tots aquests detalls que a vegades doncs passen desapercebuts,
0: estil,
2: però expliquen...
0: Estil, per què està Trislamin, per exemple?
2: Per exemple.
0: Perquè estava...
2: Per exemple, doncs tots aquells xafardejos els coneix perfectament el Juan Irigoyen i avui estrenem secció amb ell.
0: Doncs Palet, t'espero.
2: Vinga.
0: A quarts de nou. Fins ara.
2: Fins ara, adéu.
0: Carbó, com estàs?
3: Acalorat com tu, no?
0: Sí.
3: Bona tarda.
0: Però aquí amb l'aire condicionat ens oblidem del que passa al dia. Som...
3: Tu portes mocador, per
0: envejosament, això. Estem envejosament tranquils.
3: Tu porto mocador,
0: coi, tu? No.
3: Ah,
0: no
3: ets prudent.
0: No, i avui, mira, l'hauria de portar. Noto algo. Noto algo. Perquè és pel vent, val, sí, sisplau.
3: Ens hem de protegir el coll, i sí, clar. Sobretot aquest canvi sobtat de temperatures, no? Surs una estona fora, s'està a temperatura de ple estiu, entres un espai refrigerat, jo crec que es pot fer una divisió, no?, entre la població que ha pogut gaudir de l'aire condicionat,
0: sí,
3: perquè molts ara estan amb el moquillo, parlen amb plata.
0: Sí, sí, sí, hi ha molta gent malalta, eh?
3: I els que no l'han gaudit perquè no han pogut possiblement o perquè no han volgut, i m'atrevia a dir que hi ha una correlació. Però bé, anem al que avui ja... Ahir va ser notícia, de fet, que es va superar de nou el rècord del mes de setembre de calor a l'Observatori Fabra. És un continu de batre rècords, però avui s'han afegit més poblacions, tot i que encara no ha arribat el gruix de la calor aquí a Catalunya, que l'esperem sobretot entre demà i el cap de setmana. Però bé, ja han tingut màximes de 38 graus a diferents poblacions del Pla de Lleida, de l'interior de l'Ebre, ho diem ràpid, 37-38 graus, però és una bestialitat, si em permets l'expressió, tot i que tampoc seran anecdòtic, no? Perquè els anteriors rècords del mes de setembre dataven a la major part d'observatoris catalans del setembre del 2016. És allò de la redundància, no?, en poc temps, de fenòmens extrems, sobretot pel que fa a les temperatures. I demà més, demà baixaran menys les mínimes, si bé encara arribarà a refrescar la Catalunya central i els Pirineus, a la resta no. Mínimes ja alguns barris de la ciutat de Barcelona per sobre dels 25 graus, o es baixarà tan sols una estona, però això es pot repetir a gran part del litoral. I demà de nou, dia radiant, pocs núvols veurem, sí que farà molt de sol, continua la baixa humitat en general, per això la visibilitat serà molt bona, i temperatures màximes tranquil·lament un parell de graus més altes que avui. És a dir, ja ens aproparem als 35 a alguns punts del litoral o a les valls del Pirineu, 35 de màxim a aquests llocs, i a la resta, doncs, pràcticament ja el superarem a gran part del prelitoral, sobretot a l'interior, i màxima ja tocada als 40 a les comarques situades més a ponent. Vols una bona notícia?
0: Digue-me-la. S'acaba, això s'acaba. Setmana que ve?
3: Veiem la fi. Sí, diumenge serà... Diumenge no ho notarem encara. Dilluns baixarà una mica la temperatura, però no ho notarem encara. Però sí que al llarg de la setmana vinent i temporalment tindrem temperatures pròpies per les dates.
0: Paciència, que ho tenim a tocar. Gràcies, Carbó.
3: Fins demà, que vagi bé.
0: Fins demà, Antoni Suárez és al control de so. Ara són les 7:28 d'aquest dijous 3 de setembre. Joan, què ha de sonar?
1: Atenció al combo, que igual hi ha alguns que ja, evidentment, l'han escoltat moltíssim, aquesta cançó, no sé que visquin en una cova digital. Però atenció al combo.
0: Ai, quina por.
1: Sona Karol G, Rusoski i Jude Lyne.

0: se acerca a mi. És que fa 4 dies que vam començar la temporada i encara no... Jo m'he sorprès a mi mateix que encara no te l'hagués posat des de dilluns.
1: A mi em sona, aquesta, no sóc ermitanya digital.
0: Amana, Baby Now, que s'escriu BBY Now, que és la cançó d'aquest final d'estiu, perquè es va publicar fa relativament poc. I clar, tu entens perquè sigui un fenomen, doncs, per la gent que hi fa, que hi ha, no? Per exemple, Rusoski. Que tu ja el coneixes, Anna, però per qui no...
1: Que m'encanta moltíssim.
0: N'hem parlat moltíssim. Productor Madeleine, que està triomfant. Àlbum espectacular, Malibu, que té un Tiny Desk, que ha actuat a tots els grans festivals, fins i tot al Coachella. La Carol G la coneixem perfectament. I després hi ha la Judeline, que és una cantautora gaditana, té 23 anys, que fa molt bona música, i que té un molt bon àlbum, que és, de fet, el seu primer i únic, de moment, que es diu Bothiria. Solo yo sabía dónde guardo la placa de un sumacillo. Ja ens hem ubicat amb els tres protagonistes d'aquesta cançó, així que tornem a parlar de Baby Now. I és la responsable de molts titulars que han anat sortint aquests darrers dies, que si ni Rosalía ni Aitana, quien és l'artista espanyola que ha aconseguit el primer número 1 mundial, l'artista espanyola que ha aconseguit, aquests titulars que fan de clickbait que has d'apretar per veure qui és l'artista que ha fet
1: jo
0: el número 1 mundial.
1: Jo vaig caure.
0: Bueno, doncs
1: vaig
0: era
1: caure,
0: ella, Judeline, perquè aquesta cançó va ser la més escoltada de tot el món a Spotify el 31 d'agost.
1: I ella no s'ho creu.
0: I ella no s'ho creu. Però des del 31 d'agost segueix sent la número 1 d'aquest rànquing que fa Spotify del top 50 global, que saps que és veritat que hi ha molts factors, no és només perquè de cop hi ha molta gent que escolta aquesta cançó, sinó que, per exemple, aquesta cançó està inclosa dins del nou àlbum de Karol G, No me arrepiento de sentir tanto, que el va publicar, i clar, el fet de que Karol G et fiquin el seu àlbum
1: ja
0: dins de l'àlbum de Karol G
1: trampolí.
0: Fa que tingui moltes escoltes. Que sigui Rusoski també fa pujar les escoltes. I, de fet, en aquest àlbum de Karol G també, per exemple, hi col·labora Bruno Mars. Però és que estem parlant de que fins ara no hi havia hagut cap dona que aparegués com a una dona amb la cançó més escoltada arreu del món, a Espanya. Fins ara, amb quines cançons havia passat això? Dos homes, per exemple. 2022, Quevedo i Bizarrap amb el Quédate. Aquesta cançó va estar...
1: No em cansaré mai d'escoltar-la, a mi m'encanta.
0: Va estar més d'un mes, moltes setmanes, com a número 1 a tot el món, aquesta cançó. També aquell any, 2022, un home fent música de manera independent, un noi molt jove, que no coneixíem ningú, que es deia Íñigo Quintero, gallec, amb la cançó Si no estàs. Hace ya tiempo te volviste. Que encara està fent música, Íñigo Quintero, que hi ha molts que no saben què està fent. Íñigo Quintero segueix fent música de manera independent.
1: Un altre que tampoc s'ho creia, aquest èxit.
0: I que va dir que no, en aquell estiu, actuar a molts festivals de música perquè no tenia temps i no tenia material per fer. I va decidir dir, escolta, quan jo tingui material i tot, ja aniré a actuar a festivals de música.
1: I el té, ja, o no?
0: Té un àlbum, sí, del 2024.
1: T'agrada?
0: No l'he escoltat massa, Anna, la veritat. M'estàs fent moltes preguntes sobre Íñigo Quintero i jo
1: no,
0: volia parlar de Baby Now.
1: No, perquè és un dels fenòmens també que em fascina.
0: Sí, no he indagat tant, la veritat, disculpa'm. Bueno, Judeline et deia que està molt contenta per fer això, perquè diu, la veritat és que em costa de creure que una cançó que vam gravar fa tot just un mes ja sigui al capdamunt de les llistes. Fa un mes es va fer aquesta cançó en un sol mes i mira, top 50 de Spotify. Res, acabem de l'escoltar una mica, va.

0: ja està, ja ha acabat. Era un motiu per escoltar-la. Si els oients no havien escoltat
1: que,
0: ja la cançó...
1: Exacte. Doncs mira. Has dit que qui no seria un ermità digital.
0: És que no escroleja ni... Que seria una fantàstica notícia, que no...
1: Josep Pedrals, Víctor Fernández Clares, la coneixeu?
2: Sí, la coneixia.
1: Clar, és que Víctor no falla.
0: El Víctor,
1: clar, sap tot de les nostres tendències, sap tot.
0: I Josep Pedrals segur que l'haurà sentit allò...
3: L'havia sentit de fons, també. Sí. Però escrolejo en silenci, jo.
1: Ah.
3: Vull dir que...
0: I llavors els balls no saben què va, no saps què va.
1: Però una cosa, quina gràcia té Pedrals, no, en silenci?
3: Bueno, per no molestar la penya, no?
0: Ah. Jo també ho faig una mica a la nit, eh?
3: Sí, clar.
0: O és
3: quan tinc temps d'escrolejar.
1: Però veu baixa encara, però en silenci?
3: Bueno, però sí.
0: Però hi ha subtítols a la majoria.
4: Sí. I no flipeu que sigui un número 1, aquesta cançó?
1: No, molt, ja t'ho dic.
4: Vull dir que està bé, no? Però tampoc està, no sé, tan bé, no?
1: Estic totalment d'acord. Algú havia de dir gràcies.
4: No, vull dir que és com molt, no sé...
1: Jo l'he escoltat a ella.
4: Molt normaleta.
1: No m'ho puc creure,
0: És que hi ha un article al País que es dedica a una mica analitzar per què exactament, és a dir, què fa que una cançó acabi sent el top número 1 de Spotify. I clar, hi ha mil factors, la viralitat, els algoritmes de Spotify...
1: Tu saps, Macaulay Culkin, no sé què té Macaulay Culkin.
4: Jo vaig ser número 1 d'Espanya i vaig superar Bad Bunny amb Macaulay Culkin. Sí, això és molt fort, clar, mai es tornarà a repetir això.
3: Que no,
4: ja t'ho dic jo que no.
1: No.
4: Perquè jo crec que allà en aquell moment, jo que sé, Spotify no estava molt a la guai de, saps, d'això dels algoritmes i d'aquestes històries.
1: Víctor, del meu poble ha sonat.
4: No, ja, però jo crec que no tornarà a passar. T'ho juro, vam ser número 1 i el número 2 era el Bad Bunny. O sigui, esto es fuerte, eh?
0: Sí.
4: És que, clar, jo flipo, és que ara ho veig i flipo, dic, és que no pot ser.
0: Ara a Spotify hi ha una quantitat de et redirigeixen cap a que escoltis unes cançons, hi ha suggerències, et fiquen llistes, és a dir,
4: bueno, has de tenir una distribuïdora que et col·loqui a... Sí. Bueno, pasta, la moneda, xaval.
0: Però bueno, la cançó està bé, la cançó és per ballar, està bé.
1: Pedrals i Clares, que ja estan aquí. Parella de fet d'avui, deixeu-me 3 anuncis i ja tornem.
5: El balcó.
6: Canvien els governs, l'economia, el clima i amb ells tota la resta. Estar informat no és només entendre què està passant, sinó també el que vindrà. Subscriu-te a El País per tenir accés il·limitat a notícies, investigacions i anàlisis en profunditat. Entra a elpaís.com o descarrega't l'APP i subscriu-t'hi.
7: 5, 6, 7, 8, valorado.
8: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
7: en España.
8: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
9: Love, love, love.
10: El amor es lo más importante en la vuelta al cole. Madrugones con abrazos, reencuentros, ¿preparados? Hasta el 6 de septiembre, 10% de regalo por compras en libros de texto, uniformes, papelería, calzado infantil y mochilas. Canjéalo hasta el 11 de octubre en todo lo que necesites. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
11: Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
12: ¿Tengo que ahorrar para invertir o tengo que invertir para ahorrar? Cuando empiezan las dudas, ahí está Mapfre. Con sus expertos en soluciones financieras y de previsión que garantizan tu estabilidad económica con rentabilidad. Y sin tener que elegir, con Mapfre puedes ahorrar e invertir a la vez. Vamos donde vas. Mapfre, tu referente en planificación financiera.
13: El País. En el seu 50è aniversari, presenta Moments, una exposició que recorre mig segle d'història a través de la fotografia. Imatges en gran format i experiències multimèdia que ens conviden a mirar, recordar i retrobar-nos amb el que hem viscut. Descobreix-la fins al 15 de setembre als Jardins del Palau Robert, amb el patrocini de Telefònica i el suport del Palau Robert i la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. El País, un futur per escriure.
14: Segueix-nos a les plataformes d'àudio per reescoltar tots els continguts del programa. Tecleja el balcó a Spotify o Apple Podcast. Mira el balcó en directe a través del canal de YouTube de Ser Catalunya.

0: mantingut la sintonia de Parelles de Fet. És que no podem canviar aquest I don't wanna talk.
1: No,
0: esteu d'acord? És que és bo.
1: Va molt bé, va molt bé.
2: Sí, sí.
0: És bo,
2: sí, sí, sí,
0: ja està.
2: Ja t'anima, no?
0: Ja està lligat, és el del guitarrista de Strokes i no es pot tocar. Tot el que té a veure amb Strokes és intocable. Si esteu d'acord?
1: Sí, doncs. Sí, sí,
0: doncs ja està. Com esteu? Ha anat bé l'estiu, Pedrals,
2: molt,
0: Clares?
2: Molt bé.
1: Molt bé, molt bé.
2: No he fet gaire cosa, la veritat.
0: Però, no.
2: Però sí, molt bé.
0: Però ja està, no?
2: Sí.
0: Estic...
2: sí,
1: bueno,
2: sí.
1: Jo tampoc he fet gaire cosa, però molt bé. Precisament per això hi és l'estiu, no? Per
2: clar.
1: No fer, per
0: sí,
1: no fer res.
0: Totalment. Víctor, tu has reflexionat
2: sí,
0: sobre la IA.
2: Començo jo, avui?
0: Sí.
2: Sí, he reflexionat, no sé si us heu adonat de quan publiqueu alguna cosa a Instagram o una story o una publicació, que ara bueno, Instagram i la intel·ligència artificial, l'algoritme, et proposa una cançó perquè posis en aquella foto, no? Si penses una foto, jo què sé, d'un dinar, doncs et proposa una cançó sobre aquell menjar o jo què sé.
3: Terrible, això, eh?
2: Sí, és terrible i és molt heavy perquè, clar, la gent cau i, a més, o sigui, tothom posa les mateixes cançons, tothom ha posat les mateixes cançons d'aquest estiu, una d'elles ha sido... Sol de Verano, de Janet, que la odio.
0: Sol de Verano de la Janet, de...
2: sí,
0: de...
2: sí, sí.
0: ¿Por qué te vas?
2: Sí, exacte. I després una altra cosa és que, per exemple, hi ha gent... Jo l'altre dia tenia una col·lega gallega que deia que tenia por de posar una cançó que fos, a més, feta per intel·ligència artificial i que li quadrés i que no ho sabés, no? Perquè, clar, ara ja no només esculls cançons que potser no coneixes, sinó que és que esculls cançons fetes per intel·ligència artificial, no? I que, a més, enllà d'això, o sigui, la meva reflexió és, o sigui, estem fent servir la intel·ligència artificial perquè faci coses que ens agrada fer, que és com, per
1: clar,
2: exemple,
1: sí, sí.
2: Pues, escoltar música, o fer música, o dibuixar, o escriure, no?
0: Bueno, sí. I descobrir-la, no? Perquè tu pots estar buscant molta
2: clar,
0: estona una música doc pel teu reel.
3: I clar, i sobretot perquè poses una cançó que diu la IA, que la gràcia de la cançó és posar-la
0: per mandra, perquè la IA és no, barra mandra.
2: Clar.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: Però penso que, per exemple, o sigui, l'hauríem de fer servir, i l'hem de fer servir per algunes coses que siguin com, no?, o sigui, feixugues i tal, o jo què sé, doncs per fer una estadística o jo què sé, per la ciència, no?, però de sobte per fer un cartell, per exemple, no? L'altre dia la Monstro Spaghetti, que és una il·lustradora, va fer com un reel superdivertit sobre un cartell guanyador d'unes festes majors de Bormujos, que no sé on és, ara mateix no ho he buscat, on estarà això? Que he venido con la Virgen de Murcia. Bormujos crec que és Andalusia i bueno, al final guanya un cartell òbviament fet amb intel·ligència artificial.
0: Ah, sí, com que
2: llavors,
0: sortia? Que
2: bueno, era un cartell
0: así,
2: típico, como pues unas señoras así flamencas, andaluzas bailando, una noria, bueno, però es veia clarament, i a més tots aquests cartells posen les mateixes lletres, la mateixa sí, tipografia, que és així com una mena com de pinzellada, pintura horrorosa.
0: Està a Sevilla, perdona, Bormujos.
2: A Sevilla, sí, vale. I llavors ella fa una mica, o sigui, riu d'això, perquè clar, el tio, a més, li fan una entrevista al diari local del poble, i diu, bueno, sí, ha sido un proceso de trabajo largo, no sabía qué colores escoger, qué tècnica escoger, i ella en plan, però què tècnica de què? Llavors ella fa la prova i diu, venga, hazme un cartel, i a més a ella li surt molt millor, perquè a més és il·lustradora i sap com indexar aquella informació, però més enllà d'això és, hòstia...
0: I llavors li surten les mateixes dones, la nòria i tota
2: clar,
0: la pesca.
2: Clar, tot igual, sí, una mica diferent, però tot igual, no? I més enllà d'això és, hòstia, bueno, ens la vols colar, hi ha gent que te la vol colar, i hi ha gent que, en contra d'això, està intentant, doncs, tornar una mica enrere. L'altre dia, per exemple, el Darío Adanti, el director de Mongolia, l'estava sí, escoltant justament a la SER, a una secció que em va encantar, que deia que justament ells estan fent el contrari, o sigui, intentar que totes les publicacions que fan siguin com més brutes, millor, no? O sigui, que estiguin com mal retallades, siguin mal acabades, perquè al final és la qüestió humana, no? Això,
0: clar,
2: o sigui que...
0: però tu saps que ja hi ha una aplicació, els Otero van explicar aquí que
2: també
0: hi ha una aplicació que
1: tan
0: bruta la IA.
2: Que t'ho simula, sí, sí, hòstia.
0: I una aplicació que dius, fes-me un text de la IA, dius, li
1: per fer un
0: poses
1: fanzine,
0: a l'aplicació
1: no?
0: I diu, però desdibuixa-me una mica i aleshores corre alguna coma, t'hi posa algun barbarisme...
2: Sí,
0: això ja està explicat.
2: O sigui...
0: ostres, de veritat.
2: Que heavy. Vosaltres la feu servir per alguna cosa? Tu la fas servir per alguna cosa, Josep? No?
1: Jo a vegades sí, per ordenar
0: per
1: certes coses.
0: Dir ara?
1: No, per fer-ho. No, perquè m'agrada fer-los a mi.
0: No, clar, és que era broma, sisplau, ironia màxima.
1: No, però per qüestions d'ordenar-me coses en el cervell i dic, hosti, això, no? I... el que passa que després, com anar a llegir...
0: per buscar informació, no?
1: Sí, per buscar qüestions d'informació que te les ordeni ràpid,
2: clar,
1: però després comprovo, perquè és que si no vas
2: clar,
1: inventar
2: sí,
1: coses.
2: Clar.
0: Els noms dels aeroports, ens vas portar
1: sí,
0: uns noms meravellosos d'aeroport...
1: Sí.
3: Hi ha per coses que s'ha de dir, admeto que és útil.
2: És útil.
1: Sí,
3: útil.
1: Sí, sí,
2: però, per exemple...
3: aquest estiu a Xina va estar extremadament útil.
2: Perquè t'organitza una mica el viatge,
3: i per,
2: no?
3: I per traduir les cartes
2: clar,
3: i tot.
2: Clar. Però, per exemple, sí que és veritat que de sobte, sí, per exemple, les vacances, no? O sigui, algú marxa de vacances i és en plan, bueno, marxem 4 dies, trobo que està bé que t'ajudi, per exemple, a fer la compra, no? Per no comprar ni massa ni massa poc, no? Mm-hmm. Però, per exemple... O sigui,
0: però com? Una... Què li demanes?
2: Sí, jo què sé, o sigui, per exemple,
0: per doncs, compra,
2: som 6
0: no
2: persones sí, quan, ah. i farem, dinarem ah. això, però hi ha gent que demana que li faci el menú. És en plan, estàs de vacances, tia. O sigui, pots pensar que cony et ve de gust menjar, tia.

0: sentia fatal, estava gravada amb el micròfon d'una càmera, d'una conferència, i el Nacho, el DJ de la meva banda, deia, hòstia, ja te lo paso por la IA i que te lo transcriba, i jo cabezón digo, que no, que lo quiero escuchar, no sé què, i al final em va convèncer que, òbviament, era útil. I, però per altra banda, sí que és veritat que, si per exemple, el ChatGPT, per qüestions d'una mica d'informació, és una mica una putada, o sigui, et fa bastantes putades. Jo des d'aquí vull deixar anar una aplicació que a mi m'ha funcionat molt.
1: Vinga,
0: que és Perplexity, la coneixeu?
1: No.
0: Perplexity és l'aplicació que s'hauria de fer servir si us dediqueu al periodisme o a la comunicació.
1: Què dius ara?
0: Sí, perquè és com el ChatGPT, però t'ordena com totes les fonts sempre fiables, després òbviament vas a la font.
1: Ah, ja te les endreça, perquè normalment el que li has de dir és, sisplau, només informació de fonts.
0: Et posa, per exemple, cada paràgraf ve d'una font diferent, sí, exacte, i està molt bé. És de les poques que funciona.
1: Jo t'anava a dir que Toni Suárez alguna vegada, també amb la IA, ha salvat alguna entrevista o algun problema que hi havia, i realment va bé.
0: Clar, no, totalment. Però en resum, la conclusió una mica és que, ostres, aquelles coses que ens agrada fer, com escollir una cançó, dibuixar, fer un cartell, no? O fer música, que les fem nosaltres, no? Que no les faci una màquina.
2: Sí,
0: com a mínim.
1: O sigui, tu Perplexity, però tu quina utilitzes? Va, doncs no estem fent públic, però clar, ara hi ha molta gent que diu Claude és més ètica, el Gemini.
2: M'agrada, no sé, està bé.
1: Quin era el de la Llucia que deia que era el més divertit?
3: Ostres, ara no ho sé.
1: Ella utilitza una que diu que té més sentit de l'humor.
0: Ah, sí? Ah, sentit de l'humor.
1: Va dir això.
0: Ostres.
1: I ara no me'n recordo quina és, si ens està escoltant.
2: Jo el que flipo és amb un amic meu que el té, d'aquests que hi parles, com l'Alexa i tal i qual, però va triar una veu i un to i no sé què. És a dir, pots triar com et respon. I sembla real, sembla una punyetera conversa.
3: Jo confesso que vaig anar a la Ciutat Perduda aquest estiu parlant amb el ChatGPT que em feia de guia.
1: A la Ciutat Perduda.
3: Sí. Ara estic aquí. I parlava amb ell i ens m'anava explicant tota la història, el recorregut.
1: Vas fer tot així?
3: Clar, no tenia guia jo, i els guies que hi havia eren en xinès. Doncs vaig decidir que
1: el Víctor et diria, agafes i abans d'anar-te'n busques
0: l'enciclopèdia. No, això trobo que sí que funciona i ja estic d'acord, o sigui que no soy un pollo
2: viejo. I és molt més barat.
3: Sí, la veritat és que sí.
1: No, poca broma, jo em vaig llegir una entrevista que vam fer al País, de l'Eric Sadin, que és un filòsof francès, que van titular La IA apesta a muerte. I era, el tio explica que no va, el dia que va desembarcar la IA no va poder dormir perquè va pensar s'acaba el món, la civilització, i era el que, sobretot, acabava dient que ens fa mandrosos i que al final catapulta totes les ganes de creativitat i que no que ens farà
0: de creativitat i de vegades també de conversa, perquè hi ha gent que al final, o sigui, una pregunta que faries a algú o un dubte al final amorós, no?, o sentimental, de vegades ho resols allà, o sigui, hi ha penya, t'ho dic de veritat, hi ha penya que diu, per exemple, en plan, estoy enviándome este WhatsApp con alguien, en plan, me ha contestado esto, ¿qué quiere decir? Mira, tía, si tú tienes neuronas, sí, pensa tú, a veure què vol dir.
1: I a més que mai ho sabràs. Volem cançó de la Dia Russa ja, d'això.
0: No, no fa molta mandra.
1: No, carregant la IA.
2: Però fes-la amb la IA.
0: Sí, amb la IA.
1: Pues claro, mireu quina cançó ens ha portat. Perfecte pel tema.

0: té una cançó per tot, eh?
1: Sí, total.
0: Estava pensant que dimarts van posar també Drexler, perquè en Jordi Mir parlava de tota la situació de Ceuta, i va posar una de les
2: cançons. I també té una de...
0: que parla de migració, de que no som, que som de tot arreu i de cap lloc. Perfecte. Tu t'encanta, Drexler.
1: A mi m'agrada molt, i a més aquesta cançó, o sigui, aquest disc, per exemple, l'ha fet amb només instruments orgànics.
0: Em pensava que anava a dir, només ho ha fet a Mia.
1: No, no, al revés, però el Jorge Drexler era dels primers que va començar a investigar amb la tecnologia i tal, i justament aquest disc ha fet un pas enrere, bueno, un pas enrere o un pas endavant, i ha fet servir només instruments orgànics, i és curiós, no? Sí, cada vegada, o sigui, per reacció, mira.
0: Ara que abans has dit, es pot fer servir la IA per ciència... Tu, Pedrals, cada cop portes més temes de ciència, t'encanta.
2: Sí, coses perquè, que t'han acollit. Perquè em fascinen.
0: I on la IA allà sí que té...
2: Bueno, aquí no
0: crec que...
2: El
0: Salvador Massip sempre diu que té bon ús.
2: Si hi ha IA en aquest que vull comentar avui.
0: Vinga, què vols comentar?
2: Avui vull comentar una cosa que han començat a fer a l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, que és un tractament per la gent que té càncer de pell.
0: Que no melanoma, eh?
2: No melanoma. És a dir, els carcinomes i aquestes cosetes de la pell, que a més és el càncer més estès de tots, perquè vull dir, és per culpa del sol, diguéssim, i per tant, tant a la cara com al coll, com als braços, com el cuir cabellut, és la cosa que més passa. I han trobat una forma de tractament que és increïble, perquè els carcinomes, normalment, a ma mare n'hi han tret algun, i t'operen, i te'l treien, no? Sí. I llavors a ma mare, clar, al cap li han deixat 3 o 4 forats, diguéssim, li han posat pell, sí, d'altres llocs i tal. I ara ho fan amb un sistema molt divertit, que és amb una resina radioactiva de Reni 188. El Reni 188 es veu que ja el feien servir abans.
0: A mi allò de la resina em va petar el cap.
2: Ja, és això, és que aquí és el guapo, perquè... El Reni 188 aquest es veu que el feien servir abans com a cosa, però amb radioteràpia. I algú va dir, cony, però si l'hem de posar en un punt molt concret perquè actuï d'una manera concreta, perquè no ho fotem amb resina? I això no crec que fos la IA. Això devia ser
1: algú que ho va provar,
2: algú que va dir, no, però que diu, hòstia, i si ho fem com amb una gota, saps? I llavors devien començar a pensar com ho podem fer amb una gota precisa. I llavors, en comptes d'operar-te, de fer-te una cirurgia que et tallin un tros, clar, de pell i tal, simplement et foten una gota 3 hores, després t'ho treuen i tu te'n vas i han matat el bitxo, tio.
1: I se't queda com una capa així o no? No,
2: no, es veu que no, simplement actua damunt de la pell i fins a 3 mil·límetres de pell.
1: Ostres.
0: Que m'encanta, o sigui, es converteix en Salvador Massip quan explica aquests temes.
2: Sí. Hosti, que el Salvador Pedres treu un llibre de poesia. Bé, bueno, ho he llegit avui. M'he quedat flipant, dic, ara...
0: Veus? No ens ho ha dit, això,
3: no
0: eh?
3: No sabíem, això.
2: No, però em sembla que ho ha penjat avui a xarxes.
3: L'Anna m'ha fet la mirada de... Ja ho estem tancant la setmana que ve.
0: A mi tots els dimarts ara en Massip, o sigui que... I què, doncs, què?
2: Vale, no, i a mi m'ha flipat la història aquesta de la resina, no? Que dius, hosti, quan de cop els humans trobem la cosa justa per fer un determinat... No? Que dius, hosti, clar, si necessites una gota prou densa i no sé què, i llavors, cony, resina. Que la resina, clar, a més, ja en tenim moltes de químiques, perquè ja és una cosa, no?, des dels epoxis aquests i tot això, però la resina és una cosa que els humans la van descobrir en els pins i en no?, en el... I llavors he estat mirant coses de les resines, perquè jo no puc... I llavors he descobert una cosa preciosa, que és que resina, en llatí, és pix... Piscis, vaja, seria, no? Sí. Que és una paraula que a vegades es pot confondre amb piscis, el dels peixos.
1: Sí.
2: Però lo divertit és que d'aquí ve Santa Eulàlia de Vilapiscina.
0: Però què dius?
2: Saps dir el barri de Vilapiscina?
1: Sí.
2: És un lloc on hi havia molts pins i traien resina.
1: Ostres!
2: És d'on traien resina a Camola.
0: Això no s'ho ha inventat, en Pedrals?
2: No,
0: això és una recerca?
2: No. Vilapiscina és... Sí, sí. De fet, de piquem, que és l'acusatiu de pics, bé, pega... Vull dir que la pega de tota la vida era unes resines enganxoses i tal.
1: I com has arribat fins aquí, Josep? Bueno, clar, òbviament...
0: Gràcies, però no ho
2: pregunteu.
1: Ja, sí.
2: Simplement, sí. No. Però llavors buscava i dic, busca'm derivats de pics. Això li he preguntat a l'IA. I llavors vaig molt més ràpid ara amb aquestes recerques. Després comprovo en el diccionari llatí, però... I m'ha fascinat.
1: Que curiós.
2: A que mola, això.
1: Mola molt.
2: I a més és divertit.
1: M'ho hauria dit, eh? O sigui,
0: no, jo tampoc,
1: que el barri,
0: jo tampoc.
1: Sí, tenia a veure amb els pins, o sigui, hauria dit...
2: Perquè ara no queda ni un.
1: M'hauria imaginat qualsevol altra cosa, clar.
2: Però algun n'hi deu bé, allà al parc de Nou Barris, o així. però és bonic, eh? Perquè jo també, de petit, sempre allò de Vilapiscina m'havia fet molta gràcia, perquè com a Vilapiscina, però clar, li falta la S. És a dir, és Vilapiscina només amb la C. Clar. I és perquè ve d'això.
1: Ah, és sense S, clar, per
0: clar,
1: això... Clar,
0: Vilapiscina, clar, jo també estava pensant, no té res a veure amb piscina.
2: Per això us he dit allò de la confusió amb el pistis.
1: Vale. Són etimologies diferents, clar.
2: Sí.
0: I tu, Pedrals, llegeixes aquesta notícia de la resina i el cap et comença a funcionar.
2: Sí, no perquè vaig... És el primer que vaig pensar va ser, hòstia, que guai, que sí. No, i a més que sent fill de ma mare, dic, a veure si algun dia em tocarà a mi treure'm alguna cosa d'aquestes i no m'hauran de tallar el cap. Bé, bueno, vull dir, tallar el cap...
0: Ets hipocondríac, tu, Pedrals?
1: Per cert, Josep...
2: No, però he pensat, hòstia, és millor prevenir que curar.
1: Saps que hi ha una cançó del Jorge Drexler, ara que parles de ciència al final, que diu, que comença dient, tu, saps qual és la que diu? Que viva la ciència, que viva la poesia. Comença dient això.
2: Veus?
0: Que
1: viva la poesia, que viva siento mi lengua cuando tu lengua está sobre la lengua mía.
2: És molt maca. Aquests lligams que fa sempre entre ciència
1: i
2: d'allò.
1: Sí, sempre,
2: perquè
1: sempre.
2: Té aquella aquella altra en la era del...
1: Sí, la de todo se transforma, aquella, no sé.
0: Ah, una que és... La de silencio.
2: No, sí. Una que es diu el amor... com és? El amor és la resposta, o el amor és no sé què,
1: sí.
2: Però hi va parar per una cosa de les cèl·lules.
1: Sí. Bueno, és que hi va estudiar medicina.
2: Ah, veus?
1: Ell és metge, sí.
0: Com tens tanta memòria, Víctor?
1: Perquè l'he anat a veure moltes vegades a ell. Sí, som molt fan del Jorge Drexler, sí.
2: Mm. El amor és el plan maestro.
1: Ah.
2: Ara m'ha sortit. Si no la canto, no tinc el títol, tio.
0: Pedrals, boníssim tema. Què has triat? És una cançó que l'has de presentar bé, perquè no tenem res.
2: Una volta més.
0: Vinga.
2: La volta és una mica rara. És una cançó de Raymond Pauls. Raymond Pauls era un... Bueno, va ser ministre de Cultura de Letònia, i ell era músic i compositor i tal. De fet, havia estat director de la Filarmònica de Letònia, havia portat tot de coses de la ràdio letona. I llavors és una cançó que va escriure, que va ser un hit als anys 70,
0: sí.
2: Que es diu Tik Zintarsvien, que Tik Zintarsvien en letó no vol dir altra cosa que ambre, només ambre. I perquè l'ambre és resina fossilitzada.
1: Uau!
2: I llavors he pensat, dic, calla, aquí... I que lliga.
0: Perquè la cançó és bona o no? Perquè...
2: La cançó és molt divertida. Cançó... Bueno, és molt setentera.
0: Vinga.
2: I a més, perquè l'ambre fossilitzat és... Bueno, la resina fossilitzada és típica d'allà del Letoni, la zona del Bàltic.
0: És allò tan bonic que s'hi quedava la mosca
2: enganxada. Exacte, que
0: enganxada.
2: Es quedava la mosca dins. I que ho fan servir a Jurassic Park per crear altre cop...
0: T'ho imagineu, el de la resina que han descobert, la resina radioactiva per aquest càncer de pell, hem arribat a un ministre de
2: Raymond Pauls,
0: que també
2: era compositor.
0: Cantava, anem a escoltar-lo. Sí,

0: Ai, m'encanta.
1: Però sí. a mi em semblava català al principi.
2: Ja, sí.
1: Que estava, letó, sembla que digui que estava amb amics, una mica
2: barcelonejant. Sí. El letó és la llengua que s'assembla més al català, ah, sí? Si la sents sense... Saps com el grec i el castellà? Que si sents un grec i no saps que està parlant en grec...
0: Sí, és veritat.
2: Dius, hòstia, aquest... Què està dient? Doncs amb el letó passa el mateix amb el català.
1: I això ho saps d'escoltar letó? No?
2: D'escoltar molta música letona. I llavors, sí.
1: Pedrals, de què ve que escoltis música?
2: No, un estiu me'n vaig de vacances a Riga i llavors vaig començar a escoltar... Quan no us passa allò que aneu a un lloc i feu el...
0: Sí, sí.
2: I llavors vaig començar a escoltar, vaig pensar, hòstia, això s'assembla... Per exemple, hi havia una cançó que es deia Divas Vient Olives, i clar...
1: Que vols... Vint olives, olives,
0: clar,
1: no?
0: Clar, sona català, total.
2: Divas Vient Olives, saps? I
0: és
2: son, és guai, eh? Però,
0: sí.
2: Però vol dir, divas vol dir dues, i vientolives és solituds. O sigui, era una cançó d'amor, dues solituds, saps? És supermaco.
1: Que bonic.
2: Però divas vientolives, bueno, això.
1: Pedrals.
2: Vull dir que el letó us portarà cap a casa.
1: Ens portarà cap a casa, Clares. Gràcies per ser avui.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Parelles, de fet, tornareu... Feia molt que no coincidíeu.
0: No, al revés. Al revés, hem coincidit tres vegades.
1: Què dius?
2: Sí. I de fet, l'última em sembla el juny, així.
0: Sí.
1: Doncs jo ara tenia...
0: Però encantadíssim, eh?
2: Clar, igualment.
1: A mi m'encanta, també, quan repetiu. Que passeu una bona setmana.
0: Igualment.
1: Ens trobem d'aquí un mes, una cosa així.
0: Vinga.
2: Això.
1: Gràcies, guapos. Adéu, una abraçada. Adéu. Fem una pausa i tenim Oasi Política. Avui hi ha molt a comentar.
3: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes. SER Catalunya, Barcelona.
4: Allà on vagis, SER Catalunya t'acompanya. Escolta SER Catalunya en directe des de qualsevol lloc amb l'aplicació de la cadena SER.
5: Tots els nostres continguts.
4: Som a tot arreu. Som al teu costat.
5: Descarrega't l'app de la cadena SER.
4: Tot això passa aquí.
6: El teatre en un minut, amb Rosa Badia. Al Festival de es va presentar un documental fantàstic sobre Baró de Bel, Qui som? La companyia d'arts escèniques fundada l'any 2001 per Blai Mateu i Camí de Curtí, parella i pares de la Rita i la Thaís, dominen totes les disciplines. Tenen un llenguatge propi que combina circ, moviment, música, veu, matèria i presència animal. Triomfen als festivals més prestigiosos, Avinyó, el Grec o el Temporada Alta. Han viatjat per tota Europa i giraran per Àsia i Estats Units. El gironí Salvador Sunyer i Vidal fa molts anys que volia ensenyar-nos com viuen i com treballen. Va anar a casa de la família, al sud de França, i va començar a gravar.
7: C'est deux ans de notre vie, on travaille tous avec ça, donc on...
6: Blai Mateu, fill de Tortell Poltrona i Montserrat Trias, parlen de dos anys de feina, dos anys de la seva vida dedicats a la creació d'un espectacle. Hi ha molta energia, és molt emocionant, i hi ha moments de felicitat, però també de por o incertesa, com quan, per exemple, Oriol Pla, fill també de Pallassos, ha d'abandonar la companyia per altres compromisos professionals. Qui som? Amb Baró de Bel, als cinemes i a CaixaForum Plus.
5: SER Catalunya, al costat de les arts escèniques.
8: Si saps on vols anar, na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-
9: vida.
3: Cada vespre de 7 a 9 a la cadena SER i SER Catalunya

0: 8:03 és la sintonia de l'Oasi Polític.
1: Que tampoc canvia.
0: Que tampoc canvia. Aquesta té flow, passi el que passi, sempre està bé. Sigui greu, no sigui greu, acompanya. Jo crec que més en... És la preferida d'en Joan Serra, cap d'informatiu de Cerca Catalunya. Com estàs?
2: Com estàs, Anna?
0: Però si veniu iguals avui.
3: Doncs mira, sí.
0: Miquel Noguer, director del País. Veniu amb el mateix color de...
4: Aquest color està molt de moda.
3: Ara us podem...
4: I en Joan Serra i jo... Anem a les persones que estan més de moda en aquesta casa.
0: Totalment.
3: No, us podem confessar que ens hem trucat al matí i hem dit avui tenim Oasi, arrencada de temporada.
0: Esteu morenos, us senta bé. I és un color que, tenint en compte com ha estat d'àrid el dia, políticament parlant, crec que suavitza tot. És com de capvespre, del sol que es pon.
3: És un color terrós, no?
0: És terrós. Escolta, heu pogut desconnectar l'estiu, que és pregunta obligada de...
3: Sí, sí, sí.
0: Sí, els dos? Sí?
4: Sí, sí, sí, sí.
0: Molt bé, no ha estat com altres estius amb sorpreses. N'hi ha hagut.
4: No, n'hi ha,
0: però també n'hi ha.
4: Jo crec que també estem aprenent tots plegats a tenir aquests espais de desconnexió, que ja no són necessàriament físics, són estones. I condeixen molt, a més.
3: Totalment d'acord.
0: Home, hem tingut tot l'estiu el tema, la crisi de Ceuta, que ha fet que avui hagi estat un dels dies més difícils per Pedro Sánchez.
5: Compartiremos lo que descubran con total transparencia, como hemos hecho siempre. Y de que, por cierto, si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia, con total contundencia como exige la situación. Tenemos que seguir cooperando con Marruecos, pero es evidente que después de lo ocurrido, esa cooperación tiene que ser diferente.
1: Aquest és un dels missatges que ha dit Pedro Sánchez al Congrés aquest matí. Poc després hem sabut que el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha presentat una queixa formal a la presidència del Tribunal Suprem, del Poder Judicial, perquè resulta que hi ha una jutgessa de l'Audiència Nacional que és la que va ordenar als policies elaborar aquest informe sobre la implicació del Marroc, però és que, a més, també els va demanar que no traslladessin als seus superiors, ni a ell ni a Marlaska, ni a la resta del govern, el contingut d'aquest informe. I el ministre diu que és una qüestió de seguretat nacional, per això es queixa, i el Poder Judicial li ha respost que la jutgessa actua dins les seves funcions constitucionals. Però avui, aquest matí, al Congrés també hi ha hagut molta contundència i unanimitat en les crítiques a la gestió, no només de PP, no només de Vox, no només de Junts, també els socis que van votar a favor de la investidura de l'esquerra han estat molt crítics, molt durs, també Sumar, que governa amb el PSOE.
6: ¿Ustedes se acuerdan de lo del 11M y el PP? Salvando las distancias, es que lo de ahora no se sostiene por ningún lado.
7: Si vostè s'aferra al poder pel poder, vostè, els socialistes, seran els culpables de l'arribada de l'extrema dreta.
8: La política de apaciguamiento de Marruecos ha fracasado.
1: Escoltàvem, per exemple, Gabriel Rufián dir això de... venia a dir que és l'11M del PSOE, que els governs no es perden per cometre errors, sinó per mentir.
4: És que, en aquest cas concret, jo crec que el que va passar ahir amb la qüestió de l'informe policial que ara estava parlant, per si sol, doncs no seria cap problema, diguem-ne, insalvable, no? El problema és que venim d'un mes, de 30 i escaig dies, en els quals cada dia hem anat sabent coses doncs, que d'alguna manera feien més i més intolerable la situació. I sobretot perquè durant els primers dies, i no van ser dos o tres o quatre dies, van ser ben bé 15 dies, semblava que l'opció era no fer res, perquè aquesta gent ja anirà marxant per si sols i, per tant, el problema es resoldrà sense fer res, que això era, diguem-ne, de la vella escola del Partit Popular de Rajoy i de Feijó. No fem res, que les coses es solucionen soles. Sí. Resulta que no es va solucionar. Perquè és veritat que molta gent ha tornat a travessar la frontera en sentit contrari, ha marxat, però n'hi ha hagut molts que s'han quedat, que es queden i que es quedaran, perquè a l'altra banda, senzillament, no tenen res. I quan dic no tenen res, és que si tenen alguna cosa és mort i destrucció, per entendre'ns, i per tant es quedaran. Però el govern això no ho va voler veure i va anar fent com que aquí no passava res, que ja ho arreglarem, que s'anirà resolent, un ministre apareixia, un altre ministre, però semblava que no hi havia una coordinació i, per tant, això fa més greu el que va passar ahir amb aquest informe. També és cert que el govern té totes les raons per estar, diguem-ne, extremadament molest amb el que ha passat amb aquest informe, perquè el fet que hi hagi un jutge que digui no informin els seus superiors d'aquest fet, quan... efectivament això afecta i de ple a la seguretat nacional. Però, esclar, hi ha el pecat original que deia al principi i això d'alguna manera enterboleix tot l'assumpte.
3: Sí, tres idees molt ràpides. Una, el govern de Pedro Sánchez no ha tingut reflexos en la crisi de Ceuta, que és paradoxal, perquè si una cosa se li reconeixia a Sánchez, més enllà de la debilitat parlamentària, la capacitat de tenir reflexos per detectar el que estratègicament li convenia. I és evident que la crisi s'ha anat podrint, s'ha anat deteriorant, i ara ja no és una crisi d'estiu mal resolta, com deia en Miquel, perquè amb el retorn de molts migrants, doncs el govern va donar per fet que, el, que els que restaven ja quedarin. Ara és una crisi enquistada, en què ja no és un problema d'estiu, és un problema d'inici de curs polític, en un curs polític que és el del final
0: i
3: de la legislatura.
0: I que ho marcarà tot.
3: Exacte. Segon, demostració en els últims dies que els poders de l'Estat doncs funcionen o operen al marge del govern, en el sentit de que no són lleials al govern. És a dir, quan el ministre de l'Interior ha de demanar per carta del director de la policia que l'informi sobre un determinat informe, i quan hi ha una queixa formal sobre la decisió d'una jutge de demanar a la policia que no informi directament al govern, aquí hi ha un escenari de deslleialtat entre poders. I tercera idea, sobre el Marroc. Doncs és probable que ara estigui molt sol Pedro Sánchez en aquesta qüestió. I, de fet, avui el que hem vist és que ha buscat el tacte, la prudència...
0: Però estava molt sol, realment. Quan
3: els socis,
0: el peligro,
3: quan els socis han disparat molt fort. Però la pregunta és, segurament, intentar entendre per què pot prendre aquesta decisió en relació al Marroc. Segurament és perquè geogràficament no canviarà res, continuarà sent un país decisiu per la política migratòria d'Espanya, és a dir, sense el Marroc o amb el Marroc en contra, un episodi com aquest es podria arribar a repetir, i la pregunta és, treus beneficis d'enemistar-te ara institucionalment, diplomàticament amb el Marroc?
0: Però el PP ho ha fet, eh?
3: Sí,
0: ha marcat
3: fet
0: una línia que sí. No sé si té marxa enrere.
3: Jo crec que el principal error de Sánchez, ara vist en perspectiva, que és molt fàcil dir-ho ara, és que no ha rendibilitzat el moviment estratègic, que era molt dur ideològicament per l'esquerra, d'entregar el Sàhara. Tot allò que va ser un moviment que va canviar la posició dels socialistes i de molta gent d'esquerres en relació al que sembla molt ideològic, una posició molt ideològica, sí. Allò no s'ha rendibilitzat perquè el Marroc ha continuat actuant segons els seus beneficis amb el Sàhara a la butxaca.
1: I una pregunta ràpida. Heu vist alguna vegada un distanciament o unes crítiques més dures dels socis, per exemple, d'Esquerra en tota aquesta legislatura? Hi ha algun moment en què hi hagi hagut alguna distància semblant a aquesta?
3: Poques com aquesta. Poques com aquesta.
0: Rufián ha estat duríssim.
3: Sí, avui ha estat molt dur. Sí. Jo crec que això també potser s'explica, potser sobreinterpretar això, que és que som en un moment en què és gratis l'atac al govern espanyol, en el sentit de que som en el tram final de legislatura. I què hi ha que ara es pugui consolidar en acords? Home, per part d'Esquerra és veritat que hi ha el finançament que penja, però és difícil que hi hagi uns pressupostos. I ara tothom està buscant el seu camí, no? En l'últim tram de legislatura.
4: I jo, el Joan parlava de tres punts que els ha enumerat, jo n'hi afegiria un quart, i és un quart problema que té aquest país, i és que té una oposició tremendament deslleial. Quan dic tremendament deslleial és perquè, d'acord que ara, doncs, d'alguna manera, Feijó es desmarca de la política tradicional d'Espanya respecte a Marroc i diu el que diu, també crec que li surt gratuïtament, li surt gratis, perquè si arriba al govern, doncs farà el que convingui en aquell moment i es menjarà, si convé, les paraules que ha dit avui, no passarà res.
0: Però costarà de menjar, que Marroc no oblida, eh?
4: Sí, però bé, quan convé, i això és així. I per què dic tremendament deslleial? Perquè l'oposició és perfectament conscient del paper que ha tingut Marroc històricament respecte a Espanya. Quan ells han governat, han fet exactament el mateix, fer servir Marroc d'aquesta externalització de les fronteres que ha fet Europa amb Turquia, amb Albània, amb Marroc, no? Amb Líbia. I el PP també ho ha fet. I ho seguirà fent, si li convé, i si convé a la Unió Europea. I per tant, aquesta deslleialtat és doble, perquè a més saben que estan mentint, perquè si convé en el futur, repetiran més o menys, d'una altra manera, amb altres paraules, el que ha fet Sánchez.
0: Seguirem parlant de Ceuta, segur. També hem de parlar del que ha passat i està passant a Manresa després del crim d'un home durant la festa major.
1: I aquest és el so d'una de les tres concentracions que hi ha hagut de record a la víctima, en Carles, en les darreres 24 hores a Manresa. Per exemple, aquesta d'ahir al vespre, un miler de persones fent una marxa en silenci fins a arribar al lloc on en Carles va morir apunyalat.
2: El Carles a casa meva tenia una vida, era un nano obert, un nano agradable, un nano que valia un imperi. I per desgràcia ens l'han matat.
1: Era de Castellnou de Bages, un poble molt petit, a 15 quilòmetres de Manresa, i avui el seu alcalde, l'alcalde d'aquest petit poble, explicava això a l'Aquí Catalunya.
9: Bueno, Carles també feia molta vida a Manresa, jo de fet he nascut, he estudiat, m'he criat a Manresa i em sap molt greu tot el que està passant a Manresa. La gent aquí cada setmana ve veïns i veïnes a preguntar-me sobre Manresa, gent a empadronar-se que marxa de Manresa.
1: De fet, ell va ser el minut de silenci que es va fer a la plaça de l'Ajuntament de Manresa, on l'alcalde, Marc Eloi, va prometre mà dura contra els dos detinguts. Recordem, dos menors de 15 i 16 anys amb antecedents, això deia l'alcalde.
10: Això no es pot tornar a repetir. Qui la fa, la paga. Les normes de convivència són iguals per a tothom, sense excepcions, i s'han de complir.
1: Doncs també l'alcalde de Castellnou ha explicat que li va demanar al conseller d'Interior en aquell minut de silenci més madura.
9: Fa dues setmanes aquesta mateixa persona estava detinguda. Fa dues setmanes estava detinguda i està tornant una altra vegada al carrer. És que això tornarà a passar, o sigui, tornareu a trucar a mi, a un altre alcalde, a una altra persona, a una altra ciutat. Les lleis s'han endurit per tothom. I això ja li vaig transmetre ahir a la consellera i al president.
1: I atenció a l'avís que feia en aquesta entrevista amb la Marina Fernández, el que li diuen els veïns.
9: Jo, si veiéssim el meu número de mòbil i els meus whatsapps que m'arriben, fan por.
11: Què vol dir quan diu que fan por?
9: Pues que sí, perquè són els comentaris que em posa la gent, pues fa por, perquè això acabarà malament. El foc, les brasses estan a punt de que això s'encengui. I només falta una altra desgràcia perquè se'ns entrarà. Al final això acabarà malament.
1: Molt contundent, els ànims estan caldejats, deia, i és veritat que en les darreres hores Vox, Aliança, han intentat ja anar a aprofitar aquesta tragèdia. De fet, la consellera Parlon, en entrevistes als mitjans, explicava que es plantejava fins i tot denunciar-ho per com s'estaven instrumentalitzant des de les xarxes. Per exemple, el propi Ignacio Garriga de Vox a Twitter deia: l'invasió migratòria mata, Sílvia Orriols, dos menors d'origen marroquí maten un ciutadà a ganivetades, els vull fora del meu país. Parlant de l'origen marroquí, recordem que són nascuts aquí, un amb pares catalans. I de fet, avui Sílvia Orriols feia un segon tuit en el que, quan ja havia quedat clar i la consellera Parlon havia deixat clar l'origen d'aquestes persones, Orriols diu: havia nascut aquí, això encara ho fa més greu, no eren immigrants acabats d'arribar amb pastesa, sinó alumnes sotmesos a les directrius de la consellera d'ensenyament. Potser és hora de començar a despenjar les banderes palestines dels passadissos. Ara, doncs, el que vol intentar és dir que les escoles manipulen els professors, acusant-los de que manipulen els seus alumnes amb aquestes banderes palestines. I així estem, i així hem estat aquestes setmanes.
0: Que la pregunta, podria fer-vos tantes preguntes, resumim-ho amb qui i què ha fallat, no?
4: Primer, és a dir, per suposat, ha fallat que hi ha hagut un crim.
0: Sí.
4: I per tant això és així, i no es pot ni edulcorar, ni es pot relativitzar, no, aquí hi ha hagut un
3: crim. Ni passar de llarg, no?, en els comentaris.
4: I per tant això és així, i això ha de quedar clar que això és així, i és absolutament intolerable, s'ha de perseguir, etcètera, etcètera, etcètera. I després hi ha hagut una sèrie de gent tremendament irresponsable, i ara mateix n'estàveu citant una, la presidenta d'Aliança Catalana, l'alcaldessa de Ripoll, i algú que està cridat, jo penso, a tenir un paper molt important a la política catalana, si no ho té ja, que ha mentit. Amb castellà diuen amb descaro, amb tot el descaro, i quan l'enxampen mentint, doncs no té cap problema en no només no demanar disculpes per haver mentit, és a dir, sobre l'origen o sobre la procedència d'aquests nois detinguts, sinó a més llavors tornar a escampar la porqueria cap a una altra banda, cap a l'escola, cap a les banderes palestines. Què pinten les banderes palestines aquí? No pinten res, absolutament res. Però tot això li surt gratis. Està en un estat de gràcia, encara aquesta persona, que el que passa és que quan, per exemple, els periodistes, doncs, aquests dies hem escrit, o al mitjans de comunicació, inclús a les xarxes socials, han dit alto, que no eren les persones que deien que eren, o l'origen que deien. Se'ls tiraven a sobre amb una violència, no?, perquè tota la gent que s'ha deixat influenciar pel que ha dit Sílvia Orriols i algú dels seus, només ella, doncs no volen saber la veritat, volen que simplement se'ls confirmi el seu relat que ells ja tenen interioritzat a dintre, i no volen que ningú els canviï els esquemes.
0: I que han esbombat.
4: I que sigui veritat o mentida és el de menys. I aquest és el drama.
1: O mira Ceuta també, no?, amb els periodistes, les agents dels periodistes a les manifestacions de Ceuta.
3: És que és el mateix, sí. Jo crec, com deia Miquel, que és important recordar el malestar per una realitat que és un crim, que ha generat a Manresa dolor, ràbia, consternació, i és important recordar-ho i atendre-ho directament, això, com a primera premissa, perquè és que si no tot això se n'apropia a l'extrema dreta. Si tu passes per això i vas directament, no?, a la realitat, que es pot canviar en el llarg termini, no, primer hi ha un dolor que s'ha d'atendre, i aquest malestar s'ha d'atendre en el curt termini. I llavors, quan has explicat això, pots entrar a les altres coses. Home, doncs, és evident que a Manresa hi ha un problema de seguretat. És, un, és una realitat que s'ha d'atendre.
0: I s'ha de, no, no, de parlar també, exacte.
3: Com hi ha un problema d'habitatge.
0: Sí.
3: Hi ha un problema de si vols, de determinats perfils reincidents que repeteixen, que apareixen, no? Perquè n'hem vist més d'una ocasió a Manresa que
0: el
3: això...
0: El que deia l'alcalde...
3: Però és que això és impossible de deslligar, Anna, del nivell socioeconòmic de la ciutat. És a dir, aquests problemes estan vinculats al nivell socioeconòmic de la ciutat. Per tant, s'ha d'anar a les causes de fons. Avui repassava dades de l'IDESCAT. Nivell socioeconòmic, aquestes dades en concret. Manresa eren, segons les últimes dades, el municipi en la posició 807 de 948 municipis de Catalunya.
0: T'anava a dir que no n'hi ha massa més. 807
3: de 948. És a dir, a la cua, una ciutat que era pròspera, capital del Bages, que tenia una xarxa comercial molt potent, que té una indústria associada. 807 de 948. Per tant, també has d'anar a aquestes causes perquè resolgui una sèrie de coses. No és en el curt termini, això està claríssim. I després, l'altre ítem. L'apropiació d'això, la instrumentalització d'això que ha fet l'extrema dreta. Jo crec que hi ha un problema a Manresa afegit, que és... A Manresa, Aliança Catalana tenia un problema gravíssim per confeccionar la llista i per trobar un candidat solvent. De fet, la cara més visible a Manresa d'Aliança Catalana és Bernat Bernabéu, que és un perfil molt baix per aspirar a un bon resultat electoral. I el problema és que aquesta realitat, aquest crim, que de seguida es va veure que seria un crim que podria marcar les eleccions municipals, pot fer que, sense un bon candidat, Aliança Catalana tingui els bons resultats que projectava fa temps. Després d'haver vist que havia, almenys, no acabat de vehicular com voldria la seva llista electoral allà. I aquest és el gran perill. No poder resoldre aquest malestar, veure la realitat d'aquesta frustració, tenir problemes de fons i que això ho capitalitzi l'extrema dreta.
4: I també he vist, crec que m'he vist, que és el primer lloc on hi ha una baralla entre ja no ni un, ni dos, ni, sinó tres partits d'extrema dreta, per entendre'ns. És a dir, és, Aliança Catalana està reclamant el que considera la seva plaça, Vox també, però és que a més, com que allà també recordem que Junts per Catalunya va decidir fitxar, per entendre'ns, la persona que era el representant en aquell moment del Front Nacional de Catalunya, un altre partit d'extrema dreta, per tant tenim com tres extremes dretes que d'alguna manera...
3: Si em permets, Miquel, pel que jo sé, el Front Nacional, que ara ja no té el representant que tenia l'Ajuntament, també està estudiant fer llista a Manresa. Per tant, podrien arribar a ser fins a quatre llistes en què hi ha integrants d'aquest tipus,
4: i per tant, tots estan reivindicant el seu trosset de pastís, i això el que fa és anar fent aquest entorn irrespirable, perquè recordem, l'extrema dreta veu dels entorns irrespirables i del pessimisme, quan s'instal·la la sensació de que no hi ha res a fer, que tot està perdut, que tot és un desastre, són els reis de crear marcs on tot és absolutament desastrós, i avui Manresa és una ciutat tremendament desanimada i, per tant,
0: totalment,
4: és lloc abonat perquè puguin créixer.
1: I un dels debats que ha sorgit és quina informació donar o no dels menors detinguts. A la Rebeca Carranco avui feia aquest tuit dient: l'origen del delinqüent no se l'explica el delicte, el seu context vital ho fa molt més. El terrible crim de Manresa n'és un exemple clar. Una explicació essencialment etnològica de per què es comet un delicte permet alimentar una lectura racista. I ha estat també un debat periodístic, no? De les informacions que s'han de donar sempre de l'autoria, dels detinguts, quan, com, i sobre, especialment si es tracta de menors.
4: Sí, sí, no, i un debat que tenim a les redaccions i que, a més, el tenim de manera oberta, perquè a vegades jo crec que hi ha gent que es pensa que les redaccions som una cosa tancada, una
0: cosa... I no, hi ha moltíssima discussió.
4: Que no es pot debatre res i que rebem unes ordres verticals de no sé quin imperi del mal que ens dicta el que hem de dir, no? Aquí hem tingut un debat i, per exemple, en aquest cas, doncs, que sí que s'ha especificat l'origen dels nois detinguts, sí. Doncs es va decidir perquè en aquest cas era particularment rellevant, era una informació rellevant. Per què? Perquè hi havia gent que estava mentint obertament i sabíem que estaven mentint sobre els seus orígens, van dir, doncs, expliquem quin és l'origen real, perquè si no ho posaves en aquest cas, doncs que semblava que estigués amagant alguna cosa. I els periodistes, és que de veritat, no volem amagar res, el que volem és explicar les coses.
3: Era estrictament necessari.
0: Joan Serra, Miquel Noguer, gràcies. Què necessari era avui aquest oasi polític, de veritat, i el que heu dit de Manresa.
3: Gràcies a vosaltres.
0: Fins al proper oasi. Ara ve l'Andrea Villori, explica el dia en 5 minuts, i després Anna Palet amb la graderia del balcó. Seguiu atents, doncs.

0: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
1: ¡Valorado!
0: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
1: 100% asegurado.
0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
2: Un poquito de atasco, me pongo al día con las tareas pendientes y en cuanto llegue a casa a cocinar para toda la semana.
3: ¿Tantas ganas tienes de rutina?
2: Bueno, es que he vuelto de vacaciones con un cupón extra de Navidad de la 11 y claro, eso se nota.
3: Ah, el de los 90 premios de 600.000 euros. Claro, por eso te veo con una ilusión tan grande.
4: Este año, el cupón extra de Navidad de la 11 viene con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión más grande que nunca.
5: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
6: Yo, para mi salud, solo elegiría lo mejor.
7: Tú y todo el mundo, tipo directo. Por eso con los seguros de salud de Línea Directa tienes acceso al mejor cuadro médico sin pasar por el médico de cabecera. Puedes hacer tus revisiones con la tecnología más avanzada y mantener al día tu salud con menos esperas. Elige los seguros de salud de Línea Directa desde 21,90 euros al mes y sin copagos. Llama o entra en lineadirecta.com.
8: A mí esto me huele rarísimo.
9: Si eres de los que tira del hilo hasta encontrar la fuente, eres de periodismo. Fórmate en el Máster de Periodismo de El País, un título propio de la Universidad Autónoma de Madrid impartido por profesionales en activo en las instalaciones de El País y la cadena SER. Apúntate hasta el 8 de septiembre e infórmate en escuela.elpaís.com.
10: És dijous 3 de setembre i aquestes són les notícies de Catalunya.
11: A la SER i SER Catalunya, al dia en 5 minuts.
10: I comencem molt pendents de la reunió a Volkswagen, que ha de decidir si elimina la marca Seat abans de 2030. La reunió ha començat a les 5 de la tarda i ha d'acabar en poca estona. De moment, els 15.000 treballadors de Martorell viuen amb incertesa el resultat de l'operació amb la que el gegant alemany, vol substituir Seat per Cupra. Informació, més detalls, Oriol Soler.
12: La plantilla recorda que l'any passat es van vendre més de 250.000 cotxes marca Seat, la majoria fabricats a Martorell, i demana a l'empresa que informi els treballadors de quins canvis pot comportar aquesta amortització d'una marca històrica.
13: No quiere decir que eso es el cierre de la empresa, evidentemente que no, pero te deja una incertidumbre muy, muy potente en el ambiente.
12: És Matías Carnero, president del comitè d'empresa. Si Volkswagen prescindeix de la marca finalment el 2029 en els seus plans estratègics, això no vol dir que aquell mateix any surti de la fàbrica l'últim cotxe amb el logotip de Seat, sinó que els plans de fabricació vigents es compliran i potser falten anys encara perquè la marca s'extingeixi del tot.
10: Aquí a Catalunya, la notícia de la tarda és la troballa de les restes mortals d'un nadó d'un any i mig abandonat pels seus pares a un habitatge de Santa Bàrbara, al Montsià, una casa on els Mossos van trobar una trentena de gossos, alguns morts i d'altres famèlics, tot plegat després que aquest cap de setmana l'avi de la criatura en denunciés la desaparició. Ràdio Ebre, Núria Caro.
14: La troballa s'ha produït aquest dijous al mateix immoble del carrer Major, on els agents treballaven des de feia dies. L'habitatge havia estat presentat després de que els Mossos hi localitzessin una trentena de gossos. Els pares del nadó, detinguts dimecres a València per la Policia Nacional, han estat traslladats este dijous a l'habitatge en el marc de la investigació. Els serveis socials del Consell Comarcal del Montsià tenien expedients oberts de la família i en feien seguiment. Segons l'alcalde de Santa Bàrbara, la família vivia al municipi des del 2019 i els menors estaven escolaritzats.
15: Tenim clar que no era el millor lloc per viure. És molt complex si no hi ha una denúncia entrant a un domicili.
14: La investigació continua oberta i el cas es manté sota secret d'actuacions.
10: Al Congrés, els partits catalans han deixat sol el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, defensant l'actuació del Marroc en la crisi de Ceuta.
16: La verdad es que a día de hoy nadie ha aportado pruebas al gobierno que permitan concluir que esta entrada masiva en la ciudad española de Ceuta fuera diseñada o ejecutada por las autoridades marroquíes. Si existieran esas pruebas sòlides, actuaríamos en consecuencia.
10: Els socis catalans parlen de mentides o de fracàs.
17: ¿Ustedes se acuerdan de lo del 11M y el PP? Sabiendo las distancias, es que lo de ahora no se sostiene por ningún lado.
18: Si vostè s'aferra al poder pel poder, vostè, els socialistes, seran els culpables de l'arribada de l'extrema dreta.
19: La política de apaciguamiento de Marruecos ha fracassado.
10: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha reunit aquesta tarda amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. Ha estat a Kiev en un viatge d'Illa i l'alcalde Jaume Collboni, que han convidat Zelensky a la capital catalana i li han traslladat el seu suport perquè Ucraïna s'integri a la Unió Europea.
20: No es defensen només ells mateixos, els ucraïnesos, sinó que ens defensen a tots nosaltres, a tots els europeus, i per això som aquí.
10: Mentrestant, aquí, la consellera d'Educació ha sortit a demanar als sindicats que desconvoquin la vaga del primer dia de curs i el sindicat majoritari USTEC ja li ha dit que no.
21: El sistema educatiu necessita un parèntesi. El necessita l'educació per poder treballar amb serenitat i el necessita el país.
22: Després d'aquesta vaga en poden venir moltes més i la pressió en els centres hi serà.
10: I avui és un dijous carregat de cultura.
23: Eso es serio, ¿eh? Lo de la vocación.
24: No entiendo ese empeño tuyo en encerrarte allí con cuatro viejas.
10: La coproducció catalana Los Domingos ha estat seleccionada juntament amb La Bola Negra i El Cercle Lidó per representar Espanya en la cursa als Premis Òscar. Avui que s'estrena una altra pel·lícula catalana, Cronos.
25: Buscamos al conductor.
26: ¿Qué pensamos?
27: De momento lo único que tenemos es caos.
10: La pel·lícula recrea els atemptats del 17 d'agost a Barcelona i Cambrils i, sobretot, l'operatiu policial posterior. I a l'octubre, els grans convidats al Festival de Sitges seran Peter Jackson, Amy Irving o Danny DeVito.
28: Estem parlant de Danny DeVito. Podeu aplaudir.
10: Així s'ha anunciat el seu premi a la trajectòria avui en roda de premsa. Amb aquesta informació arribem a 9:15 del vespre i us deixem amb els esports.
11: El dia en 5 minuts.
0: Arriben els esports. A SER Catalunya, aquí comença la graderia del balcó, amb Anna Palet.

0: què tal? Són 8:45 del vespre. Benvinguts a la graderia del balcó d'aquest dijous 3 de setembre. Després d'una reunió de la Junta Directiva durant aquesta tarda, el Barça acaba d'anunciar, en primer lloc, rècord d'ingressos a la darrera temporada i, en segon lloc, la data de la pròxima assemblea de socis. Apunteu el dissabte 19 de setembre. Una assemblea molt important perquè ha de servir per aprovar l'ampliació del crèdit per l'Espai Barça. Comencem!
1: La informació del Barça a la graderia del balcó.
0: I per desgranar tots els detalls d'aquesta junta directiva del Barça, ja ens escolta a la graderia del balcó el Sique Rodríguez. Sique, què tal? Bona tarda.
2: Hola, Anna Palet. Bona tarda.
0: Era important la data d'aquesta assemblea perquè no és cosa menor aquesta ampliació de crèdit que necessitarà de part de Goldman Sachs al Barça per anar acabant l'Espai Barça.
2: Es farà el 19 de setembre, que és dissabte, coincideix amb el Sevilla-Barça, però no afecta perquè el Barça juga fora de casa i, a més, tornarà a ser telemàtica. La vicepresidenta i portaveu de la Junta Directiva, Maria Elena Fort, ha explicat els detalls.
3: Doncs aquesta acorda avançar l'assemblea ordinària el mes de setembre i coincidint que no hi ha cap partit a l'estadi en cap de setmana, l'únic partit que hi havia era entre setmana, doncs la Junta ha decidit mantenir el format telemàtic per poder garantir la màxima participació dels socis.
2: És una assemblea on s'han d'aprovar els números, els comptes econòmics que el club ha publicat donen resultats ordinaris positius. El que passa és que ja vam explicar l'altre dia al Que t'hi jugues que la gestió ordinària és positiva, però la fotografia final donarà pèrdues, perquè amb les operacions extraordinàries el Barça presentarà uns números negatius. Els explicaran en detall en les properes setmanes, amb reunions a socis per preparar aquesta assemblea del dia 19 de setembre, que ha d'aprovar també el pressupost d'aquesta temporada, que serà rècord, més de 1.000 milions d'euros. El club treu pit de l'increment d'ingressos, sobretot gràcies al taquillatge de l'estadi, a la venda d'entrades, també al merchandising, a la venda bàsicament de samarretes i a la millora en les explotacions comercials, és a dir, que s'han tancat acords publicitaris que fan que els ingressos pugin fins a per sobre dels 1.000 milions d'euros i els socis també han de votar els crèdits que ha demanat el club en els últims mesos, que són de 210 milions d'euros i que, entre altres coses, han permès poder fitxar al mercat d'estiu. Com que superen el límit del 10% del total del pressupost, l'Assemblea ha de ratificar, diguem-ne, aquests crèdits. Per tant, venen setmanes on haurem d'estar atents als números del Barça, llegir-los, escoltar i analitzar quina és la situació exacta del club.
0: No és fàcil entendre tots aquests números dels pressupostos del Barça, però parlaves d'aquests 210 milions d'euros per fer front als fitxatges. Què és el que demanarà? De quina quantitat estem parlant aproximadament per ampliar el crèdit que necessiten per anar acabant l'Espai Barça?
2: No ho sé ara mateix exactament quin serà, no ho sé, però sí que el Barça va planificar que tindria un topall de 1.500 milions d'euros per a l'Espai Barça. Aquests diners que demana ara el club els pot destinar al que vulgui. De fet, ja d'alguna manera ha utilitzat una part dels ingressos, no? Perquè el va dividir en dos, 105 i 105, perquè d'aquesta manera no arribava el 10% i no calia que demanés autorització a l'Assemblea, però serveixen per fer front a l'obra mastodòntica que el Barça té entre mans, que és l'Espai Barça, i també han servit per ajudar a la liquiditat econòmica del club.
0: I no sé si aquesta xifra dels 1.000 milions d'euros et recorda una mica èpoques passades o ja també la gestió del club és diferent.
2: Aviam, sí, perquè recordo que Josep Maria Bartomeu estava obsessionat en convertir el Barça en el primer club que superés els 1.000 milions. El que passa és que no va calcular que també es disparaven les despeses i quan va arribar la Covid, el Barça, no, que per utilitzar un símil que parlaven gent de l'època, era un ciclista que baixava per la rabassada sense frens i es va estampar. No?
0: Molt gràfic.
2: El que passa és
0: gràfic.
2: Que la situació ha canviat perquè ara, per exemple, el Madrid també ha superat els 1.000 milions. milions d'euros d'ingressos, són els clubs que més facturen del món. És a dir, a la Premier fan els grans fitxatges perquè darrere hi ha grans inversions privades, no? Els clubs són propietats de grans fortunes estrangeres, però a l'hora de facturar, Barça i Madrid, per exemple, facturen més que el Manchester City o el Liverpool. Vull dir que tenen una capacitat de generar ingressos tremenda i una marca que és potent a nivell mundial. Ara el Barça és normal que superi els 1.000 milions, ha de traure pit per això, òbviament, però el que és important també és saber, a part dels ingressos que avui ha fet públics el club sense donar el detall, hem de saber també quines són les despeses.
0: Exacte,
2: o sigui que és important controlar la despesa.
0: Sí, sí, serà important, perquè els ingressos estan molt bé, però com bé deies, a època Bartomeu les despeses va ser el que va acabar sent un pes important pel club, així que sobretot requadrem aquesta data, dissabte 19 de setembre, assemblea telemàtica pels socis del Barça, on s'hauran d'aprovar una bona sèrie de qüestions econòmiques, com per exemple aquesta ampliació del crèdit per l'Espai Barça, que inicialment era de 1.450 euros el 2023 i que ja anirà sumant. Gràcies, sí, que qualsevol cosa...
2: 1.450 milions.
0: Milions.
2: Si fos només 1.450 euros...
0: Res, amb una nòmina
2: ho teníem. Una gestió fantàstica haver aconseguit un Spotify Camp Nou només amb aquests diners, amb 1.400 euros.
0: Amb una nòmina ho teníem. No, 1.450 milions d'euros al 2023. Gràcies, sigui qualsevol novetat, línies obertes.
2: Una abraçada, t'escolto a la graderia.
0: I de la part esportiva del Barça, anem a, de l'econòmica, anem a l'esportiva. Això ho controla, com sempre, el Nil Solà. Nil, què tal? Bona tarda.
4: Hola, Anna Palet, què tal? Molt bona tarda.
0: Avui s'ha produït el primer entrenament de la setmana. Recordem que el Barça va jugar dilluns, Hansi Flick va donar dies de descans als seus futbolistes. Jugaran diumenge València-Barça a 4:15 de la tarda. Amb quines novetats l'entrenament d'avui, Nil?
4: Avui dues cares noves o dues novetats a l'entrenament del Barça. Ha tornat a entrenar l'equip de Hansi Flick després de dos dies de festa. Ho han fet a les 11 del matí amb dues cares noves, com deia. La primera, la de Gabriel Jesús, que ha completat el primer entrenament amb el grup. És aviat el diumenge segurament per poder anar convocat, però el futbolista brasiler que ja s'està entrenant amb la resta dels seus companys, el que és una bona notícia, i ben aviat estarà a punt ja per poder debutar com a blaugrana. També ha tornat als entrenaments Gavi, una bona notícia després del cop que va rebre el genoll i que va fer que tothom estés patint durant uns instants per l'estat evidentment del seu genoll després de les dues lesions que ha tingut greus. Finalment es va quedar només un ensurt, han estat uns dies de descans. Gavi ja està amb la resta dels seus companys entrenant-se, per tant també podria entrar a la convocatòria de cara al partit de diumenge.
0: Doncs amb aquestes cares noves a l'entrenament del Barça d'avui dijous, i vam quedar ahir preocupats quan en directe a la graderia del balcó us explicàvem que Visibu a la final de la Copa Catalunya havia de ser substituït per lesió, però Nil, finalment ha quedat tot en un ensurt.
4: En el cas de Jesse Visibu, doncs, també s'ha quedat en només un ensurt. Finalment, un cop fort al turmell esquerre. Ahir a la tarda, després de l'entrada de Pipa, una entrada bastant, bastant dura, tothom temia perquè es pogués fer mal a Jesse Visibu en aquest turmell. La primera trepitjada és el turmell dret, però on es fa més mal Jesse Visibu és el turmell esquerre. Pot donar gràcies de no tenir una lesió més important. Avui el Barça ha fet un comunicat dient que tot havia quedat en un cop fort, com dic, el turmell esquerre, i que en breus dies podria estar ja fent entrenaments a la dinàmica de l'equip.
0: Gràcies, Nil. Qualsevol novetat, línies obertes a la grade.
4: Adeu, molt bona tarda.
0: Falten dos minuts per arribar a les 8:40. Anem a parlar d'Espanyol. Que som...

0: I més enllà del Barça, també ha estat un dia important en l'actualitat esportiva de l'Espanyol, perquè Elena de Diego, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Anna.
0: El seu director esportiu, Monchi, ha fet balanç del mercat de fitxatges.
1: Sí, i el que podem dir, per començar, Anna, és que Monchi està satisfet amb el que ha estat el seu primer, amb el que ha sigut el seu primer mercat com a director esportiu de l'Espanyol. Ha signat 7 incorporacions, ha apostat pel retorn de fins a 4 jugadors cedits i això, Monchi diu que està molt satisfet en com ha quedat tot.
2: Nosotros teníamos una hoja de ruta marcada desde el primer momento y creo que la hemos cumplido. Si te soy sincero, no digo a lo mejor al 100%, pero en un alto porcentaje. Tenía una serie de hitos y se han cumplido. Los nombres que han llenado esos espacios son los que pensábamos el primer día. No voy a engañar ni voy a vender. Evidentemente una planificación no es algo o que se quede estático, pero sí es verdad que a cada plan A hemos tenido un plan B, incluso un plan C que cubría o complementava aquello que se necessitava.
1: Ha complert l'en Peix amb la paraula que li havia donat a Monchi. Estava satisfet com escoltes el director esportiu de l'Espanyol, que ha reconegut per primera vegada que sí que han rebut una oferta per Roberto Fernández, pel davanter andalús, durant aquest mercat. A la prèvia del partit contra l'Espanyol, ara fa poc més de 10 dies, va dir que no havien rebut res. En canvi, avui ha canviat el que ha explicat Monchi. Sí que va haver-hi una oferta per Roberto.
2: Ofertas formales, ¿verdad? Que ha habido un interés, no en la última semana, porque en la última semana no ha habido absolutamente nada, pero sí mediados de agosto, de un equipo inglés, todos sabéis cuál es, pero yo no puedo decirlo porque evidentemente es confidencial, por Roberto, una oferta que evidentemente rechazamos al segundo uno, porque no era valorable por nosotros, y a partir de ahí ya no ha habido absolutamente nada.
1: Una oferta, Anna, que com vam explicar aquí a la cadena SER, era una oferta del Hull City que oferia a Roberto un projecte il·lusionant amb un sou proper als 4 milions d'euros. I
0: sort que no va marxar.
1: Era una cessió amb compra obligatòria, l'operació eren uns 17 milions d'euros.
0: Sort que no va marxar perquè Roberto està cridat a ser un dels jugadors més importants del projecte de Manolo González aquesta temporada, un projecte que també té noms interessants com el de Gorosabel, que va arribar l'últim dia de mercat, i com el de Brian Zaragoza, que sens dubte és el fitxatge estrella de l'estiu.
1: Sí, és un dels jugadors que més il·lusiona a l'afició perica, diu que ell això de la pressió no el molesta, al contrari, que s'hi sent còmode, i un Brian Zaragoza, Anna, que avui està presentant y que ha reconegut que ve al Espanyol per ser feliç.
3: Prioridad ahora mismo es jugar y ser feliz. Claro que he venido aquí para eso. Es verdad que los últimos años, bueno, han sido un poco ahí, pero bueno, espero que este año ya encontremos el sitio. Creo que necesito tener una estabilidad, estar en un club un tiempo, y yo creo que el Espanyol es lo ideal. Y a eso he venido aquí, a intentar estar lo máximo posible.
1: Un Brian Zaragoza que diu que està disponible pel partit d'aquest diumenge contra el Sevilla, però és cert que pràcticament no ha fet pretemporada amb el Bayern. Ja té clar què és el que ha de dir, almenys, perquè
0: ja m'imagino
1: es
0: per
1: converteixi
0: on va.
1: En un ídol de l'afició perica.
3: El proyecto yo creía que era l'ideal para mí. Desde el primer momento le dije a mi agente que quería jugar aquí, y espero marcar muchos goles a todos los equipos. Y si le marco al Barça, pues mejor.
0: Ja l'ha deixat.
1: S'ho ha passat bé, Brian Zaragoza, a la presentació. Més seriós ha estat Andoni Gorosabel. Com deies, arriba cedit de l'Atlètic de Bilbao, operació que es va tancar a l'últim dia de mercat. El propi jugador ha reconegut que va ser una cosa pràcticament de 24 hores.
4: Pues lo que dices, no es a última hora, rápido, y me dijo la opción del Español, y no sé, me gustó la idea, me ilusionó, tenía gente que conocía, el equipo... tenía buena pinta y no sé, al final pues fue rápido y la decisión fue rápida.
0: Doncs Elena, moltíssimes gràcies i seguirem de ben a prop a l'Espanyol en aquesta temporada.
1: Gràcies, Anna.

0: També hem de parlar del Girona. Falten 2 minuts per arribar a 8:45 del vespre. Núria Vilamala, què tal? Bona tarda.
1: Què tal, Anna Palet? Bona tarda.
0: Has estat avui per Montilivi perquè s'havia de fer balanç del mercat de fitxatges i Quique Cárcel ha donat la cara.
1: Sí, ha estat mogut, Anna, aquest estiu a Girona, perquè, òbviament, hi havia moltes carpetes sobre la taula. I hi ha una frase de Quique Cárcel que ho resumeix tot plegat a la perfecció.
2: Jo volia quedar-me amb tots, si podia, perquè era una bona plantilla. Sabent que tots no volien estar ningú. Vull dir, aquest era una mirada la realitat.
1: Imagina't.
0: És duríssim,
1: És duríssima la frase. Clar, ell el que deia és, clar, els jugadors es senten de primera, però tots han baixat.
0: Exacte.
1: I el primer que ha fet ell, ho ha destacat Quique Cárcel, és empatitzar amb els jugadors, entendre el que volien i a partir d'aquí veure quines ofertes arribaven i posar-ho tot sobre la taula. Sens dubte, Anna, el nom de l'estiu, el cas de l'estiu a Girona ha estat el de Víctor Zigankov i en aquest sentit Quique Cárcel no ha volgut entrar-hi.
2: De Zigankov no parlaré, és l'única pregunta que esperava que no vull respondre, que cada un tregui les seves conclusions. Jo al final estic molt tranquil, tinc la consciència molt tranquil·la de tot i tenia molt clar que aquesta pregunta no l'anava a respondre.
1: Crec que és molt revelador, Anna, que Quique Cárcel no vulgui entrar-hi.
0: És que un silenci a vegades
1: Correcte.
0: Parla per si sol.
1: En aquest cas és absolutament això, perquè hi ha quedat en evidència el que va fer Víctor Zigankov, que és negar-se a jugar, i a partir d'aquí el Girona no té res més a afegir. Ara és jugador de l'Ajax i és un problema que el Girona ja es va treure de sobre. I en aquest precís moment, Anna, després de dir això de Zigankov, el que ha volgut fer Quique Cárcel és reivindicar tots aquells que s'han volgut quedar i estan compromesos amb l'equip.
2: Potser el millor del que sabies és que hi ha jugadors que sí que s'han demostrat que estan involucrats, com són el David López o com és Estuani. Jugadors que, lògicament, han volgut sortir, però sempre han estat treballant cada dia com boixos, tipus Àlex Moreno, tipus Brian Hill, Fran Beltrán, el mateix Esprilla, i altres que sempre que han entrenat bé, com Benat, el mateix francès. Tots els jugadors que estic dient, per mi han demostrat un gran compromís i per mi també això és una altra de les claus, no? De que puguem pensar que aquest Girona pot ser competitiu.

0: Passa a 9:15 del vespre, la resta de l'actualitat. I ho fem amb la Laia Pujals. Laia, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Ana.
0: Notícia sorprenent. De fa poques hores, Marcos Llorente anuncia que es retira de la selecció espanyola.
1: Sí, ho ha fet amb un comunicat a Instagram on ha explicat que tanca l'etapa amb la Roja. No aprofundeix en els motius, però sí que diu que la decisió ja estava presa abans de guanyar el Mundial, que si es cuidés, ell n'és conscient que podria continuar jugant, però que tot i això, diu que és una decisió molt meditada i personal i que pot entendre que la gent li sorprengui, però que ell l'ha pres totalment, doncs, a consciència.
0: I d'un jugador de l'Atlètic de Madrid a un del Real Madrid, Raúl Asensio, ha fet un comunicat després de la resolució del judici per revelació de secrets.
1: Sí, les víctimes han donat el perdó al jugador del Real Madrid després de rebre una compensació econòmica. La resta d'acusats han acceptat un any de presó, que ell evita per aquest mateix motiu. El comunicat parla com si haguessin decretat que era innocent quan l'han absolt, és a dir, se li han retirat els càrrecs perquè amb el perdó de les víctimes es considera que s'ha reparat el dany. En el comunicat també parla de la condemna per conduir quadruplicant la taxa d'alcoholèmia, dient que no tornarà a passar. Mourinho n'ha parlat avui a la roda de premsa i ha dit que no està content amb Asensio i que, tot i que els errors els fem tots, el problema és la seva reiteració.
2: Però un jugador de Real Madrid és jugador de Real Madrid 24 hores per dia. Fuera de tu área profesional, continua a ser Real Madrid. Continua a dañar el prestigio de un club que es intocable, que no se puede tocar. No estoy feliz y nada. Errores todos hacen, pero errores acumulados es una cosa diferente.
1: Mourinho, que ha parlat en aquesta roda de premsa prèvia al partit contra el Betis, que es juguen demà a les 9 a Sevilla, i d'aquí poc més de 10 minuts, la Real Societat i el Celta enceten aquesta jornada 6 de la Lliga.
0: I a la volta acabem amb ciclisme. Enric Mas queda 6è i continua líder.
1: L'etapa d'avui era la número 12 i era de muntanya, anava des de Vera a Calar Alto. El primer a travessar la meta ha estat l'eslové Jakob Omrzel, i com has dit, Mas continua vestint aquest mallot vermell de líder.
0: Gràcies, Laia.
1: A tu, Anna.
0: Anem a estrenar una secció a la graderia que ens fa molta il·lusió.
3: Un mate amb Juan Irigoyen.
0: Juan Irigoyen, periodista del País, què tal? Com estàs? Com has acceptat venir aquí?
4: Ana Palet, porque sos vos, básicamente.
0: es un favor personal,
4: ¿eh? Es un chantaje emocional el que me hiciste. Entonces, claro, lo que pasa es que estamos en horario argentino, ¿no?
0: Ah, amigo. Pot escoltar la família des d'allà.
4: Sí, no, sí. Porque si son las 9 de la noche y me estás ofreciendo un mate, es como si estuviésemos con 5 horas menos.
0: Clar, perquè un mate, ¿no?, a aquestes hores igual ja no dormíem.
4: I estamos medio complicado para un mate hasta ahora, ¿no?
0: No sé, això m'ho has d'explicar tu. Jo no sé a quina hora es pren un mate.
4: I a la tarde, a la mañana, pero antes de cenar, no.
0: Vale. Queda
4: no,
0: clar.
4: Te saca el hambre. Pero lo acepto, ¿eh? O sea, acepto el nombre de la sección, porque aparte es como un punto...
0: Es tan original, ¿no?
4: Reivindicativo, sí, no me lo veía venir. Es muy reivindicativo con mi tierra esto y todo lo que significa el desarraigo para la gente como yo.
0: Bueno, Juan,
4: ¿estás bien o no?
0: Sí, tot bé aquí.
4: Molt bé, m'alegro molt.
0: Mira, anem a repassar actualitat del Barça, que d'això tu en saps una mica, em sembla.
4: No sé nada.
0: Sí,
4: no sé nada,
0: segur que no.
4: Però te voy a seguir un poco el juego para que parezca que sé algo.
0: Vinga, va, comencem.
3: La notícia.
0: A veure, la notícia, Juan, és aquesta, sí, de Lautaro Martínez, que escolta el que ha dit.
5: Quan arriben aquestes ofertes o aquestes chiamate di queste grandissime club, són sempre benvenuti.
0: Parla de l'interès del Barça. No sé, Juan, tu com t'ha deixat aquest estiu tota la gestió de fitxar un nou que ha acabat amb Gabriel Jesús al Barça?
4: A ver, me quedé pensando cuando me comentabas lo que íbamos a hablar, pensaba, ¿no? Antes de que en elecciones, en campaña electoral, el Barça comentaba que tenía 180, 100, 200 millones de euros para fichar, ¿sí? Mm. Se gastó 80 en Gordon, 70 y pico en ¿cómo se llama?
0: En Adeyemi.
4: No, en Adeyemi 20, ah. O sea, 70 en Rodri.
0: Rodri.
4: Sí, entonces ahí, si te vas a hacer cuentas, estabas casi en el límite.
0: Sí, sí.
4: Sí, entonces siempre me pregunto, si al Atlético de Madrid le ofrecieron 100 a pagar en cuotas y la oferta de 120 que dice que iban a hacer, el Atlético de Madrid dice que nunca la recibió. ¿Realmente el Barça tenía tanto como para gastar en este caso en un jugador como Lautaro Martínez? A mí me consta lo mismo que dijo Lautaro Martínez, que desde la dirección deportiva de Barcelona se sondió, porque a mí me gustaba la palabra sondeamos, y nos dimos cuenta rápido que eso era imposible. Sigui entonces, que... claro, yo creo que Lautaro hace lo que tiene que decir, un pequeño sondeo, y él tiene que reivindicarse como capitán del Inter, que él jamás pensó, porque en el